0: Sí, que això potser, perquè clar, era molt teatralitzat, però molt dinàmic amb els cossos, i em vaig apuntar a classes i va ser suposo, una atracció a primera, amor a primera vista, però va ser que algú
1: Ràdio
0: atraient.
1: Vila-sacra.
0: I d'allà, bueno, sí, ja ha anat tan ràpid, en veritat, ara em miro i dic que vaig fent això i sí.
2: Fins ara.
0: Exacte.
2: Aquesta obra amb la qual has guanyat el Premi Butaca, Cowards, consisteix en un duet que combina dansa i teatre, i la idea és convidar a reflexionar sobre la masculinitat. De quina classe de covardia estem parlant relacionada amb la masculinitat?
0: Bé, quan vaig decidir titular d'aquesta manera era per un, primerament perquè la covardia potser seria la deshonra més principal que se li pot atribuir a un home, no? O aquesta masculinitat més típica que ens han vengut, en la qual l'home no se li permet moltes coses, però mai ser covard, no? La por el ser un gallina, això és totalment antimasculí d'alguna manera. Però per altra banda, per mi la covardia justament és per exemple seguir uns patrons establerts i ficar-te el trajo que socialment està acceptat, justament per no buscar-te els problemes, no? Un perfil baix, ser un més del gran ramat, per no confrontar una diferència, una dissidència. També la penya que és dissident, la gent que bueno, jo sé, jo tinc un amic que pot sortir amb ungles llargues i faldilla per la seva expressió de gènere al carrer, i això ho trobo d'una valentia brutal. Perquè si entenguem, trobo que té molts més collons, molts més ovaris. Sí, viure plenament tal com tu t'identifiques i com ets, que no agafar una màscara que ja senzillament et fa no tenir que qüestionar-te a tu mateix, no tenir que afrontar, bueno, tot el que implica ser una persona autònoma. Crec.
2: A l'obra, de fet, qüestiones molts mecanismes de la masculinitat que imperen avui en dia. Quins d'aquests mecanismes associats a la masculinitat consideres més perjudicials pels mateixos homes i per la societat en general?
0: Bé, a veure, a la peça anem visitant com diferents aspectes d'aquesta masculinitat, i per fer també em vaig inspirar molt a partir d'un llibre d'Elisabeth Badinter, que es diu XY, la identitat masculina. És una antropòloga, i hi ha temes com, per exemple, justament la competitivitat, no? És a dir, aquesta competitivitat on ens establim constantment, en el qual sempre s'ha de ser més fort, més ràpid, més sexual, més agressiu, més, sense fi. I evidentment que és una quimera, perquè no pots, o sigui, no es pot ser més que la resta, impossible. Amb la qual cosa ja genera una frustració, crec. I això ja és una opinió personal, però justament moltes de les perdó per si parlo massa clar, però moltes de les merdes que no estem menjant és justament per aquesta frustració, per no poder assolir estereotips totalment utòpics i tòxics, amb la qual crec que primer hi ha aquesta frustració. Després hi ha també per exemple, hi ha una escena que abarca bastant el que seria el fanatisme, que es pot veure molt en els esports, no? Recordo haver visualitzat amb l'altre ballarí, però evidentment el seu duet és molt més fàcil compartir el procés artístic i fer-lo còmplice. I jo sempre aposto per això, de que si algú treballa amb mi, de compartir el meu viatge, perquè evidentment estem creant junts. tot que ja dirigeixo i prenc la decisió, l'altra persona evidentment ha d'entendre on

0: està. I vam mirar una de les pel·lícules que vam mirar va ser, crec que es diu Inxa Radicales, o és que té dos noms. Un és en italià, està inspirat en els inxes del Napoli, i justament és aquest fanatisme gairebé religiós, no? cap a algú totalment laic com el futbol, amb el qual que es carrega d'odi, o sigui, és com la via d'escap de l'odi, de la violència, de tot. Llavors, jo crec que almenys dues de les coses que jo dic, hòstia, són de lo pitjor, i n'hi havia moltíssimes més, no? Perquè podíem analitzar-ho i... Però bueno, també tinc la conclusió que si vols després la comentem.
1: De fet, tenim malentesa la virilitat, i la pregunta seria, en cas de que tinguem malentesa, quina seria la virilitat ben entesa?
0: Jo crec que la tenim ben entesa, perquè és que realment se'ns ha venut un tipus de virilitat i està molt present. O sigui, el tenim molt ben entesa. És que el problema és això, que ens han vengut una merda de model i no podem sortir d'allà, perquè ho estem provant molt, ens estan dient des del feminisme, des de molts altres llocs, inclús hi ha gent que evidentment, penso que és una opinió molt personal, crec que hi ha evidentment una hi ha acció-reacció. Llavors, una masculinitat tan tòxica, una virilitat tan mal entesa o tan mal construïda, provoca molt recel i evidentment molt odi en contrapartida, llavors clar, és difícil amb un discurs a més tan polaritzat com avui en dia, penso, no pixar de tant fort de test. I amb això em vull explicar que, és a dir, crec que com a contrapartida molts cops es poden crear discursos en els quals hi ha bona voluntat, però també hi ha un atac molt frontal, que ho entenc, perquè és que realment provoca molt rebuig, la virilitat mal entesa. I dic això perquè, clar, molts cops a mi molta gent potser em preguntava, no, vols parlar de noves masculinitats, jo no soc ningú per parlar de noves masculinitats, perquè jo faig aquest procés perquè vull entendre exactament què hi ha darrere, no? en què se sustenta aquesta masculinitat. I a més crec que no es tracta tampoc de buscar un nou model, un nou dogma, sinó potser senzillament comencem a trencar l'estereotip que tenim ara, no? El model que tenim ara el comencem a desvincular i a veure si hi ha algun pilar que es pugui aguantar una miqueta o no, o penso. Llavors la peça només busca això, la peça en veritat vol fer una radiografia, donar-li un gir, a veure si, o confrontar idees que això provoquin una certa sensació, neguit, i a vegades part de ridícul, tot el que pugui generar cap al públic, a vegades incomoditat, el fet d'haver-hi dos homes en escena molt pròxims. Hi ha moltes maneres de... I jo crec que avui en dia, justament, en una societat tan polaritzada, a vegades l'insinuar, el susurrar, no t'has de cridar, el xiuxiueig pot incitar molt més, perquè deixes espai a l'altra persona, penso, deixes espai a l'altra persona, no l'estàs acotant, infantilitzant. Exacte. Crec que és molt cop el problema, no? Perquè també hem entrat en una lluita dialèctica en la qual si tu no ets bo rebatent un discurs, estàs perdut. I no per saber articular molt bé un discurs vol dir que tu tinguis la raó de tot, no? I per contra tenim discursos de merda que els veiem amb els polítics
1: articulats.
0: Sí, totalment, o sigui, totalment fora de, o sigui, gairebé d'al·lucinògens. I molta gent que els segueix, vull dir que no... Llavors, tornant a allò d'abans, perdona que me'n vaig per les branques, però tornant al tema de la virilitat, doncs jo crec que no està malament fer ús d'una certa competitivitat sempre quan estigui ben entesa i sigui una competitivitat, és a dir, la part del procés de creació va ser mirar el que és la dinàmica, la coreografia de les lluites, i vam estar a Costa Rica en una escola d'arts marcials i veus, te n'adones que una cosa que està tan estigmatitzada que és, com, que és la lluita, no? Les arts marcials. Bueno, jo ja sabia això per altres professors que havia, i pràctiques que havia fet. Jo vaig provar una miqueta de boxeig també, no? I tai chi, quan vaig anar a Xina. Bueno, això anys enrere, eh? Però te n'adones que les arts marcials hi ha molta fraternitat, molta cura cap al teu company, el teu oponent, i molt respecte, sobretot molt respecte. Llavors, crec que no vol dir que haguem d'abogar per un model que sigui totalment desnaturalitzat, en el sentit de que, és a dir, jo crec que és repensar i potser sí, reeducar o arribar a nous models que siguin molt més consistents, crec. I això vol dir que no s'ha d'anar pel contrari, o no s'ha de culpabilitzar i demonitzar-ho tot. Llavors, començant potser per una radiografia i una reflexió més que un assenyalament, perquè crec que ens estem assenyalant tots tot el rato i si ens estem instaurats en un recel constant, que l'entenc, perquè a vegades a mi també pot passar, no potser amb això, però amb altres coses, no? És a dir, no sé, inclús l'assertivitat, què és l'assertivitat? És una pregunta d'avui en dia, perquè m'he trobat a vegades en alguna situació que l'últim que volia ser era assertiu, el que volia ser era cagar-me tot. Vull dir, el que vull dir és que som humans i, hòstia, tampoc, és a dir, és que estem massa, tendim massa a voler ser perfecte o no? A no cometre errors. Potser el primer és admetre que podem cometre errors i a partir d'aquí. No ho sé, jo és una opinió, però no...
1: I aquest qüestionament i aquesta reflexió oberta que llences amb la teva feina, diries que va dirigida a homes exclusivament o també a dones que d'alguna manera potser sostenen aquests atributs d'aquesta masculinitat una mica més rància que ara comentava?
0: No, això va, sí, és per tothom, perquè a més la masculinitat crec que és... Igual que el feminisme no és implícit de les dones, sinó que és una corrent de pensament que pot atravessar qualsevol persona, qualsevol gènere, binari, no binari, és a dir, la masculinitat també, i de fet estem tots sota un patriarcat i una masculinitat a nivell cultural, no ens podem escapar, i hem crescut amb això. I sí, justament evidentment pels homes i el guai de la peça és que a més hi he tingut moltes reaccions diferents, des de gent que ha plorat, de gent que potser gent que mai ha vist teatre ni dansa i tot plegat. Sí, m'ha vingut a veure també gent que venia del gimnàs, és a dir, que gent molt diversa, i tothom té una reflexió, i hi ha gent que per motius de vivència doncs li remou algo que li ha passat amb el seu pare, o una frustració hi ha gent que li mou, que veu un homo, que pot veure molt homoerotisme possible el fet de que hi ha alguna escena que hi ha els dos personatges molt a la vora, però en cap moment hi ha res explícit, vull dir. És a dir, crec que me n'he anat perquè... però provoca moltes sensacions diferents i depenent molt de... Això és el guai, crec, que depèn de la motxilla que portis tu, t'obre cap un camí cap un altre. I a més, llavors, les dones, sobretot de certa generació, també noies joves, que avui en dia ho veiem, si és que les generacions joves molt com tan pitjor que les adultes. Moltes dones tenen uns models molt marcats i elles són les primeres que perpetuen conductes que són bastant qüestionables. Llavors, crec que està guai, i sobretot trobar aquest espai de comunió, des del teatre, que venim tots, venim d'igual a igual i anem a empatitzar amb una cosa que està passant a l'escenari. I això ens empatitza, ens interpel·la a tots. Llavors, que surtin... El guai d'això, que a vegades ha vingut un pare amb una filla i el pare potser li fotrà més canya a la filla després, perquè la filla potser ho entendrà menys que el pare. O sigui, és a dir, és que al final l'art hauria de ser per això, i les arts escèniques avui en dia encara més.
1: Àngel, estem sobre el temps gairebé, ja per acabar. Quines diries que són les principals avantatges de la dansa a l'hora de comunicar coses tan profundes com les que hem estat parlant fins ara?
0: Que la dansa, entesa com el moviment o l'expressió corporal, perquè, clar, la dansa... Entenem que hi ha molts tipus de dansa i molts tipus de però bueno, jo diguem que en anglès fem servir... A mi m'agrada molt perquè tenim professors que... O jo on vaig estudiar a l'estranger, ells parlaven de movers, de gent que es mou, i que per tant s'estudia el moviment més que la dansa. Llavors, clar, és que és una cosa que no és universal, és que és natural. O sigui, és a dir, qualsevol persona, qualsevol sigui l'ésser humà, ens movem. Doncs hi ha un llenguatge, o sigui, està codificat dintre el nostre sistema. Llavors és universal per ser, igual que la música. Llavors el fet de travessar o incidir tan directament amb una emoció o una representació, perquè senzillament parles un llenguatge universal, això obre molt. Però a més, com que també té una part molt ambigua, pot tenir una part molt ambigua, pot suggerir molt, que a vegades potser el teatre, doncs amb el discurs, clar, el discurs acaba verbal, pot acotar moltíssim, no? És a dir, tu pots dir porta i sí, evidentment pot ser una metàfora, però ja cotes molt. I en canvi amb el moviment pot suggerir bastant, hi ha un pols, hi ha una emoció ja continguda que crec que està molt guai. I de fet, sempre ho dic jo, que crec que el que se'n diu escena híbrida, que seria aquest xoc on conflueix teatre, llenguatge de moviment, circ, no sé, performance, i realment el caldo cultiu i el més interessant, perquè és que realment allà els discursos són molt més rics. I animo a la gent a anar a veure, evidentment, no, que no s'esperin un Netflix, no es tracta d'això. I crec que, evidentment, quan vas a menjar a un restaurant més experimental o un bon restaurant, no vas a fotre un llamó formatge. Si vols un llamó formatge, ja saps on anar. Però evidentment sí, la dansa jo crec que atrapa per això, quan i sobretot quan dones amb un creador que t'inspira, perquè evidentment hi ha un estil per cada creador. Jo aposto per una cosa molt física i teatralitzada, però hi ha gent que aposta per coses molt performàtiques, molt minimalistes i que realment poden ser molt, molt, molt críptiques, molt, molt, molt, molt hermètiques, que també està bé, evidentment. Vull dir, cadascú connecta amb algú, no? No tothom li agrada en Tarantino o no tothom li agrada, no sé, els Javis, doncs el mateix, no?
1: Molt bé, doncs Àngel, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres al programa.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bona per aquests reconeixements i per la meva feina.
0: Moltes gràcies.
1: Una idea preconcebuda habitual, molt corrent, i és la de que el creixement interior comporta inevitablement una renúncia del món material. Aquest és un gran, gran, gran error. El que determina el creixement d'una persona no és la quantitat de béns materials dels que disposa, sinó la relació que es té amb aquests béns. Diu que hi havia un convent de monjos en el qual hi havia dos monjos, i era una ordre que era molt laxa, és a dir, era molt permissiva amb els monjos i els deixava viure l'estil de vida que ells volien, no? I un d'aquests monjos era un monjo que era molt asceta, és a dir, no tenia pràcticament res, la seva cel·la era austera, no? El següent només tenia una fusta, no tenia ni matalàs, i l'únic que tenia, l'únic que disposava era un bol en el qual hi posava el menjar.
2: I al costat, a la cel·la del costat, hi havia un monjo que, si entraves a la seva cel·la, allò semblava Las Vegas. Semblava un hotel de luxe, de 5 estrelles. Tenia un matalàs extraordinari d'aquest de viscolàstica. Tenia el lavabo, tenia un jacuzzi, una sauna. Tenia una tele de 60 polzades, amb totes les plataformes per veure tot el que vulguis, Netflix, amb Disney, tot el que tu vulguis, no? I el monjo més pobre, que no tenia tanta cosa, sempre li estava recriminant, retraient, home, que això no era un monjo ni era res, que això era un farsant, no? I l'altre no deia res i callava. I un bon dia, el convent sencer decideixen anar a fer una excursió a Montserrat. Se'ls emporten d'excursió a tots i deixen el convent buit. Mentre estan a Montserrat visitant la Moreneta, entren uns lladres al convent i s'ho emporten tot, absolutament tot. No deixen res al monestir. Res de l'habitació del que tenia de tot, no queda res, i el bol, inclús, del que només tenia el bol, també, pum, li pispen. Els monjos arriben al convent i el que tenia l'habitació, com l'hotel Palace, es queda igual, es queda tan ample. I en canvi, el que només tenia el vol munta un drama, ja està bé, com pot ser que s'han pensat aquesta gent prendre el vol a un pobre monjo que només tinc això? El monjo pobre estava més aferrat al vol que al ric a totes les seves pertenences. De fet, quan estic aferrat a alguna cosa, apareixen dos classes de pors automàticament. Una, a no tenir-ho, i dos, a perdre-ho. Llavors ens convertim en esclaus psicològics d'aquella cosa. La pregunta que s'hagués hagut de fer el monjo pobre, que estava tan aferrat al vol, és: qui té a qui? Jo tinc el vol, o el vol em té a mi? Arriba el torn de la secció de la setmana. Aquesta vegada tenim a la Susana Pérez, i per tant això vol dir que ens arriba la secció Susana Acompanya. Susana, benvinguda.
3: Bon dia, contenta d'estar aquí amb vosaltres.
2: Nosaltres també estem molt contents de tenir-te. Avui de què ens parlaràs, Susana? Què ens explicaràs?
3: Bé, avui explicaré una història que em va passar quan acompanyava a un pacient. I em va sorprendre moltíssim.
2: Okay.
3: I ho compartirem. Bé, com jo faig, entro a l'habitació, li demano permís al pacient, si li ve de gust, que li acompanyi, i ell em diu que sí, que sí. I, bueno, li pregunto com es troba, i amb una rialla gran em diu: pues més bé que mai, perquè demà em donen l'alta.
2: Toma.
3: Dic: ai, pues que bé, no? Estupendo. Una bona entrada.
2: Premio.
3: I clar, la meva pregunta és: fa molt que estàs aquí? I diu: pues sí, perquè he estat 4 mesos en coma.
2: Uala, en coma.
3: 4 mesos en coma.
2: Uau.
3: I jo dic: però això és com un... què ha passat? Ha sigut un èxit científic, o és un èxit miraculós? Què ha passat? I ell arruga una mica la cara, com que no s'atreveix a parlar. I jo, pues, bueno, li intento dir que si és algo molt, molt, molt extravagant, molt especial, que confiï, perquè serà una conversa molt confidencial. I que si ja li ve gust, que m'ho expliqui, i si no, pues no passa res.
2: Clar.
3: I ell em diu: bé, és que sincerament no m'atreveixo obertament a parlar del tema, perquè és algo molt especial. Dic: bueno, pues com tu ho sentis. Bé, total, fa uns segons de pausa i em diu: és que va ser la meva àvia que em va ajudar a sortir del coma.
2: Carai.
3: Dic: uala, magnífic. I em pots dir com? Diu: bé, després de 4 mesos, pues, clar, jo no me'n recordo ben bé què passava, però sí que va ser ella la que un dia em va visitar i em va dir si estava disposat a estar connectat a la màquina per molt temps més, o volia tornar a la vida. I clar, jo quan la veig amb ella, la sento amb ella, sento la seva ànima, sé que era ella. Diu: ja sé que físicament no pot ser i costa molt d'explicar, però la vaig sentir que era ella, i vaig sentir que estava en un lloc tan fantàstic, amb un espai que bueno, que invadia i estava florit de pau, amb un espai que jo volia estar contínuament al seu costat, al seu costat.
2: Per tant, perdona, Susana, estem parlant de que la seva àvia, com es dedueix, estava morta, havia traspassat ja.
3: Efectivament, ja feia molts d'anys, però ella havia tingut una relació molt, molt especial amb ella, perquè havia viscut amb ella pràcticament la seva vida fins que es va independitzar. I doncs la seva àvia li va dir, com pots veure, jo em trobo molt bé aquí. Ell ho confirmava, àvia, no m'imaginava un espai tan, tan pacífic, tan ple d'amor. Gràcies per haver-nos fet partícip d'aquest espai, i jo em voldria quedar amb tu, perquè aquest espai era algo no ha viscut mai per mi. I l'àvia li va dir que li havia vingut a visitar justament per fer-li aquesta pregunta, si volia estar connectat més temps o volia venir amb ella. I ell li va dir que es volia anar amb ella, perquè això era algo no ha viscut mai. No obstant, l'àvia li va oferir que no era el seu moment, que estava bé que coneixés que estava en un espai meravellós. No obstant, no era el seu moment, que ell tenia de despertar i tornar a la vida, però d'una manera molt diferent a lo que havia estat abans la seva vida. És a dir, la seva àvia li va passar com unes imatges, ell em va dir, com si fossin fotos ràpides, en plan diapositives que es feia abans, sí. I em va ensenyar espais, moments de la meva vida on jo em vaig sentir representat, que no ho havia fet bé a la meva vida. I havia estat una vida desordenada, una vida de no veritat, una vida que no tractava bé a les persones. Bé, em va fer com una autorreflexió d'adonar-me que no ho havia estat bé, ni a la meva família, ni als meus companys de feina. I doncs ella em va dir, si vols tornar a la vida, que és el que jo et diria que fessis, però tu tens l'última paraula, naturalment, tindria de ser posant nova llum en aquesta nova vida que tindràs a partir d'ara. Ja veus, diu, sí, em vaig quedar tot parat de poder veure aquesta reflexió amb tanta facilitat, amb tant d'amor, sense gens de judici, però sí, efectivament la meva àvia em va convidar d'una manera tan amorosa que vaig escollir la vida, però vaig escollir la vida com ara estic parlant amb tu, amb alegria, amb ganes de sortir de l'hospital i amb ganes de poder ser una nova persona, molt més rica d'esperit, molt més rica de vida, molt més afectuosa, molt més amorosa, bueno, siguent un exemple de vida cap als demés, no? Especialment cap als meus fills. I així va ser com va despertar aquest noi. Que ell es va donar compte que la seva vida i la seva iaia li estava donant aquesta nova oportunitat de tornar a viure la vida, però molt diferent.
2: De fet, amb molta gent, això ara el doctor Sanz, no?, també ho ha posat molt en està en boca de tothom, no?, aquest tema de les experiències properes a la mort. Un dels trets o vivències comunes d'aquestes persones és precisament aquest que explicaves tu al principi, que moltes d'aquestes persones, quan viuen aquestes experiències i tenen la possibilitat de quedar-se en aquest altre estat, espai, no volen tornar. I en aquest cas l'àvia d'aquesta persona l'estava convidant a que la feina encara no l'havia acabat d'alguna manera, oi?
3: Tal qual, així és. I aquesta persona, quan tu anomenes les experiències properes a la mort, és un cas que quan és un estat de coma no es considera ben bé una experiència propera a la mort.
2: D'acord.
3: Perquè el doctor Sanz Segarra, ell diu que és una experiència quan el cor deixa de funcionar, el seu cor deixa d'estar sense oxigen, doncs es considera un paro cardíac, mort, mort aquesta persona i tornar a la vida. Ell és quan ho considera una experiència propera a la mort. No obstant, aquest cas és absolutament similar, no? Perquè aquesta persona ha estat, no sé, jo no conec més intensament què passa quan una persona està connectada a una màquina 4 mesos, per tant en coma, i doncs no sé exactament, però el que sí que és veritat és que aquesta persona va tornar a la vida, es va despertar perquè la seva àvia li va venir a visitar i dir: noi, què penses fer? Molt més temps així, una cosa o altra, no? I doncs l'àvia pues li va ensenyar els dos mons, el que passa quan deixes d'estar pues aquí a la Terra i què passa quan tornes a estar.
2: Clar, les persones que no hem viscut aquesta experiència, quan sentim aquestes coses, el primer que ens passa pel cap és, bueno, però efectes de la medicació, efectes de... en canvi, la gent que les ha viscudes afirma amb rotunditat que per ells va ser molt real, és a dir, que no tenen cap dubte, d'alguna manera, que això ho van viure, i imagina tu la potència d'aquestes experiències, com poden ser la porta oberta a canvis vitals tremendos, no?
3: Sí, sí. Així és, perquè dius, aquí els metges que deuen pensar que ha sigut, no sé, un suero especial que li han canviat de marca, que ha sigut la causa, no?, que aquesta persona torna a la vida. A nivell científic, jo no sé quines respostes, preguntes es deuen fer. El cas és que ell no gosava compartir-ho ni amb els metges ni amb la seva pròpia família. Clar. Perquè deia, jo no puc parlar això, o més ben dit, em deia, o tinc de preparar-me perquè algun dia jo pugui explicar al meu voltant, als meus éssers estimats o amb les persones que puguin entendre-ho, jo ho tinc de divulgar això, perquè per mi és un miracle. Jo no hi crec en res, però és que això s'escapa de lo que és les creences religioses. Això és una vivència que li tinc de donar veu. Jo vaig ser l'afortunada de que ho va poder compartir amb mi, però ell no s'atrevia, perquè diu, qui en creurà? Pensaran això, pues que ha sigut pues lo que automàticament pensaria la gent, no? Bueno, pues mira, un canvi això de medicació o algo. Sí. Però ell no, ell ho confirma absolutament amb una rialla, amb una alegria, que és que dius, és que aquesta persona ho ha viscut plenament, no?
2: Totalment.
3: I així m'ho va traslladar.
2: I aquestes experiències, també una altra de les coses que són comunes, és que moltes d'aquestes persones no troben orelles ni gent que les vulgui escoltar o que les pugui bàsicament entendre, o si més no, escoltar sense judici, considerant el que diuen. És un autèntic goig que pugui haver-hi persones com tu que els escolten sense judici i amb aquesta mirada amorosa i comprensiva. Sí. Susana, moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre.
3: Gràcies a vosaltres. Una abraçada. Per escoltar, poder compartir dia a l'interior.
2: Una abraçada ben forta, Susana.
3: A vosaltres, gràcies.
2: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, Susana, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent, sense falta. Ah, i no oblidis el més important. La mesura que busques és dins teu.

0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club CERT de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
4: Pots mirar el passat i triar el futur. Pots triar on vas, com i amb qui. Pots triar què fas, qui ets i qui t'agradaria ser. I pots triar com vius i fins i tot com sobrevius. Tria el món on t'agradaria viure.
5: Noves emocions a cada segon.
6: Bona nit.

t'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Proximitat,
2: participació,
1: educació,
2: informació,
1: connexió,
2: companyia,
1: cultura.
3: Propostes en xarxa.
4: 214 escales i com a recompensa una vista panoràmica de Reus i la Costa Daurada. Des de dalt del campanar reusenc també veureu Tarragona, Salou, Cambrils, els cingles de Mussara i les muntanyes de Prades. Si encara us falten excuses per visitar-lo, us en dono algunes més. Dubte que el campanar de Reus és un dels elements més emblemàtics de la capital del Baix Camp. És el punt més elevat de la ciutat i, poca broma, el segon campanar més alt de la demarcació de Tarragona. S'hi arriba a través d'una escala de cargol, obra de Gaudí. De fet, l'arquitecte el va posar com a model de campanar on conflueixen l'ús religiós i el civil, ja que actua com a punt de guaita. Però si sou curiosos, també us agradarà saber que al sostre de la tercera planta hi ha una clau de volta on s'hi pot llegir 1562. És l'any de construcció de la torre. Una mica més amunt, a la cinquena planta, hi ha un dels escuts més antics de Reus, i a dalt de tot, les dues campanes originals. Són la Petra Clàudia, la més gran i l'encarregada de tocar les hores, i la de Sant Bernat, la més antiga, també coneguda com la dels gegants, perquè repica durant la sortida d'aquestes figures per les festes del Corpus, Sant Pere i la Misericòrdia. Hi ha més campanes, però haureu d'anar-hi un cap de setmana perquè us ho expliquin. Els dissabtes i els diumenges al matí podeu visitar el campanar de Reus. En trobareu tota la informació als webs reus.cat i reusturisme.cat.
5: Busques inspiració?
6: Et mou la ciència? Tot un munt d'activitats al teu abast. Consulta el programa d'activitats al web setmanaciència.cat.
7: Amb el suport de la FECIT i del Ministeri de Ciència e Innovació.

0: bé, no? Propostes en xarxa.
1: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a mare

0: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdona vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
1: Bé, la veritat és que no sé què dir. En fi, m'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
0: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients Amazon Prime. On està avui a Prime?

0: que está na agenda. El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny pertany a les comarques d'Osona, la Selva i el Vallès Oriental. Va ser declarat el 1978 Reserva de la Biosfera per la UNESCO. Allà hi trobem un element al qual se li atribueixen propietats màgiques: l'aigua. D'aquí emergeix la nostra llegenda: les dones d'aigua. Diuen que una nit d'estiu, un jove hereu d'una rica masia prenia la fresca assegut al peu d'una alzina. De sobte, la darrera d'un saltant del riu, en va sortir una dona d'aigua, una ninfa que habita les aigües cristal·lines dels gorgs del Montseny. Era tan bonica que de seguida el jove se'n va enamorar. La noia va accedir a casar-s'hi amb una única condició: que mai no li retragués que era una dona d'aigua. Van tenir una filla i un fill. El seu mas va prosperar i durant molts anys tots quatre van ser molt feliços. La Gemma Font en sap molt de literatura i dels contes i llegendes que corren pel Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Segur que podem aprendre molt de tant de coneixement. Benvinguda, Gemma.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: Escolta'm, això de les dones d'aigua, diríem que és una espècie de fada, com una sirena d'aigua dolça?
1: Bueno, aquest potser és una mica la imatge que tenim ara actualment, però en realitat les dones d'aigua, més que fades, podríem dir que són éssers o esperits mitològics vinculats una mica amb la naturalesa i especialment amb l'aigua. Nosaltres aquí al Montseny també les anomenem goges, les anomenem encantades i nimfes també, nimfes d'aigua. Per tant, sí que tenen una mica aquesta aparença de fada, tot i que evidentment no són com les fades de dibuixos, sinó que són uns éssers molt més antics i molt més màgics, fins i tot, més llegendaris.
0: I quina simbologia tenen?
1: La simbologia vindria una mica, primer, per la seva manera de ser, que són aquesta personificació de la natura, de l'aigua, vinculada doncs, en un espai natural molt, molt ric, i que ja sabeu que la natura doncs, sempre té aquestes dues vessants. Per una banda, una natura que pot ser bondadosa, que pot ser fèrtil, l'aigua doncs, té aquesta font de vida que porta doncs, riquesa antigament a la gent de pagès i a la gent que vivia a la muntanya, però per altra banda, aquesta natura també té una part fosca i desconeguda, una part misteriosa. I llavors en aquest personatge de les dones d'aigua s'ajunten una mica aquestes dues vessants, tant per una banda el que seria la vessant més dolça, més femenina, més mitificada de la dona d'aigua com a ninfa, i per l'altra banda doncs, aquest aspecte com més d'encanteri, una mica més de foscor, una mica més doncs, de lloc o d'ésser que pot provocar algun malefici, que seria doncs, aquesta altra vessant més obscura.
0: Clar, les dones d'aigua, a més tu ara ens ho deies, apareixen en llegendes i en contes de molts tipus d'arreu del món, però per què concretament estan vinculades al Montseny?
1: Segurament venen doncs, una mica en relació amb el paisatge que tenim aquí a la muntanya. El Montseny des de sempre ha sigut un massís molt forestal, amb molts de boscos sovint bastant infranquejables, i que de tant en tant doncs, apareixen doncs, creuats per rius, torrents, salts, gorgs, i en tots aquests llocs on hi ha tanta riquesa d'aigua, però també doncs, aquesta foscor, aquesta presència una mica d'esperits antics, doncs, ha fet que la imaginació de la gent del lloc hi vegi una mica aquesta simbologia amb éssers de la mitologia més antiga, precristiana fins i tot, i que s'han volgut vincular doncs, amb aquesta riquesa i abundor d'aigua que hi ha al Montseny.
0: Un capvespre, una tempesta amenaçava d'arruïnar la collita i la dona va ordenar iniciar-ne la sega, tot i que encara no era el moment. Finalment, però, la tempesta va passar de llarg. El marit, en tornar a casa i veure el desfici, va cridar molt enfadat: «Dona d'aigua havies de ser!» I en un tres i no res, la dona va desaparèixer i l'home no la va tornar a veure mai més, encara que va pregar i es va disculpar. Els fills asseguraven que la mare mai no els va abandonar, ja que cada matí els venia a pentinar i els deixava una perla sobre la tauleta de nit. Gemma, quina és l'ensenyança que traiem d'aquesta història? No sé si potser hi ha una part de voler posar en valor la societat femenina en un món tradicionalment masculí.
1: Aquesta és una mica la visió que hi tenim ara, perquè és el que ens agradaria entendre d'aquesta llegenda, però jo crec que el valor principal que t'ensenya aquesta llegenda o aquesta rondalla o aquesta creença és que no s'han de trencar mai les promeses. I especialment les promeses que es donen a gent que t'estimes, a la teva família, als teus amics. Això és una mica el que ens explica aquesta llegenda, que les promeses s'han de complir. I si no es compleixen, doncs sempre hi ha un efecte negatiu, una cosa que produeix un mal a les persones que l'han trencat. És un avantatge molt bàsic que molt sovint aquestes llegendes són el que portaven en aquestes societats antigues, aquests coneixements de tota la vida, però que s'aprenien en base a aquestes llegendes i aquestes rondalles.
0: Les dones d'aigua són personatges que apareixen en moltíssimes llegendes, uns personatges recurrents per molts escriptors de fantasia. En coneixes alguns concrets que utilitzen aquests éssers mitològics en la seva literatura?
1: Bueno, podríem dir que des de final del segle XIX, des de que va començar el moviment de la Renaixença literari i del romanticisme especialment, de seguida van començar a aparèixer escriptors, folcloristes, van començar a recollir aquestes llegendes i tradicions que havien perdurat des de feia centenars o, per què no, quasi bé milers d'anys, i havien perdurat de forma transmeses de forma oral. Llavors, aquests primers excursionistes, com Artur Osona amb les seves guies, però també escriptors com en Pau Piferrer o, més endavant, en Víctor Balaguer, que va ser el primer que va posar per escrit aquesta llegenda vinculada en el salt d'aigua de la Riera d'Arbúcies, van ser els primers que ho van transmetre, podríem dir, a la societat en general. I des d'aquell moment, tot això s'ha anat reescrivint, retransmetent de forma oral, però també escrita. I ara actualment, és veritat que es torna a viure com un període de renaixença una mica d'aquests llibres fantasiosos o que utilitza el moment actual, però també amb fantasia extreta d'aquestes llegendes, i trobaríem literatura molt, molt variada, des de la Maria Aritzeta, per exemple, o també altres escriptores com la Marta Ribera d'Arbúcies o fins i tot la Teresa Sagrera, que en les seves últimes novel·les utilitzen personatges misteriosos, poden ser bruixes o poden ser dones d'aigua, que donen un aspecte una mica màgic en aquests llibres que s'escriuen actualment.
0: Gemma Font, moltíssimes gràcies per acostar-nos des de les llegendes més antigues fins a les novetats literàries més recents que tenen com a protagonistes aquestes dones d'aigües encantades, com tu ara ens deies que també es poden dir. I ja ho sabeu, si algun dia caminant pel Montseny, prop d'algun gorg, veieu una dona de gran bellesa, sabreu de què es pot tractar? D'aquestes dones d'aigua que s'amaguen en aquest parc de llegenda, el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: ni.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Davant la pobresa, la injustícia, la desigualtat, no valen les paraules. El que cal fer és actuar. No donis l'esquena a qui ho necessita. Donem el millor de nosaltres.cat. Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi.
2: Bla, bla, bla.
1: Apuja el volum.
2: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
3: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: música, informació, participació, programes, cultura.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: Aquesta ferocitat amb què triem bàndol quan opina un famós és fascinant, alhora que instintiva, perquè si no t'hi has aturat a reflexionar, cosa que en els temps que corren és poc habitual, les postures decisives acostumen a ser dues. Si estàs a favor del que el famós diu, consideres la seva opinió necessària i aplaudeixes que utilitzi l'altaveu del reconeixement públic. Si no hi estàs a favor, en canvi, apareix aquell recurrent «més val que es dediqui a lo seu». Estic convençut que la majoria en reconeixem en totes dues postures i això diu molt de la nostra contradicció. No tenim clar si volem que els famosos opinin d'actualitat o si, més aviat, preferim que no ho facin. Mentre no ens decidim, res com Ràdio Vila-sacra, l'única a la comarca que sembla treballa de debò.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
5: Gent Ràdio Vila-sacra.

0: Bona nit.
1: I parlant d'emocions,

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai. I ara?

0: Quan pensem en animals prehistòrics, sovint imaginem dinosaures, però els taurons són molt més antics. Els primers taurons van aparèixer als oceans fa aproximadament 400 milions d'anys. En canvi, els primers arbres moderns van començar a formar grans boscos uns 350 milions d'anys enrere. Això significa que els taurons ja nedaven al mar milions d'anys abans de que existissin els boscos a la Terra. Durant aquest temps immens, han sobreviscut a diverses extincions massives, inclosa la que va acabar amb els dinosaures fa 66 milions d'anys. La seva longevitat evolutiva es deu a la gran capacitat d'adaptació. Esquelet cartilaginós lleuger, sentits molt desenvolupats com l'electrorecepció i una eficient estratègia de caça. Tot i que sovint se'ls presenta com a fòssils vivents, els taurons han evolucionat constantment. Les espècies actuals no són exactament iguals a les primitives. Aquesta dada canvia la nostra percepció del temps geològic i mostra fins a quin punt la vida marina té una història profundíssima, molt anterior als paisatges terrestres que avui en dia considerem habituals.
1: Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: Propostes comercials, sensacionals.
1: Chic Roses. Compra la teva entrada a chicroses.es.
2: A l'Espai Gironès el temps no passa en hores.
1: Passen somriures, passen il·lusions, en emocions, passa entre i
2: Perquè a l'Espai Gironès el temps passa en experiències.
1: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
2: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
3: Dinet, neteges professionals, apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats a veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Dinet. Telèfon 610 93 64 65. 610 93 64 65. Truqui i veurà el resultat.

0: Vintena Festa de la Sardana.
1: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
2: A càrrec de la principal de les Escaules.
3: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: no?
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp.
3: Aquesta ferocitat amb què triem bàndol quan opina un famós és fascinant, alhora que instintiva, perquè si no t'hi has aturat a reflexionar, cosa que en els temps que corren és poc habitual, les postures decisives acostumen a ser dues. Si estàs a favor del que el famós diu, consideres la seva opinió necessària i aplaudeixes que utilitzi l'altaveu del reconeixement públic. Si no hi estàs a favor, en canvi, apareix aquell recurrent «més val que es dediqui a lo seu». Estic convençut que la majoria ens reconeixem en totes dues postures i això diu molt de la nostra contradicció. No tenim clar si volem que els famosos opinin d'actualitat o si, més aviat, preferim que no ho facin. Mentre no ens decidim, res com Ràdio Vila-sacra, l'única a la comarca que sembla treballa de debò.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
6: Ràdio Vila-sacra.
4: Repetirás.

0: WhatsApp de rádio Vila Sacra 656 de novo 70 602. I am Michael Jackson and from heaven we always listen to you.
1: O sigui que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vila Sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques.
1: Aquí, intentant canviar el món.
0: Que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.

Què en saps de la Rosa dels Vents? Coneixes tots els vents que tenim a Catalunya? Doncs a Ràdio Vila-sacra te'ls expliquem, un a un, de tant en tant, amb una sardana.

vent de llevant, un vent derivat de levare, és a dir, el vent d'on s'alça el sol, per això és el vent de l'est. La paraula llatina de la qual deriva, com dèiem, és el levante, que vol dir aquell que s'alça, fent referència, com dèiem, per on surt el sol. Un vent que toca molt de prop la costa de l'Alt Maresme, especialment a Calella, i per això Francesc Assú va representar doncs el 75è aniversari de la plec de Calella amb aquesta metàfora vent de llevant que simbolitza doncs la ciutat de Calella a l'Alt Maresme, una sardana que estrenava el 2002 pel 75è aniversari de la plec de Calella i que vol simbolitzar també aquest vent de llevant. L'escoltem.

informació, música, entreteniment.

Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda, iogurts com ningú més els fa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El sector de l'hostaleria celebra una temporada turística a Catalunya que tillen de molt bona. Els mesos estrella, juliol i agost, han deixat xifres d'ocupació que freguen el ple total a moltes destinacions. Les preferides continuen sent les de platja, amb pics d'ocupació també a l'interior, impulsats per l'eclipsi solar. Laura Zurriaga.
2: Els establiments hotelers catalans registren xifres de rècord al juliol. L'agost, a falta de conèixer el balanç oficial, ha estat un mes molt bo. Judit Lloberol, gerent del grup Costa Brava.
3: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i un 95%.
2: Rècord d'ocupació també als càmpings gironins gràcies a la desestacionalització. Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings.
4: Jo crec que aquest any superarem els 12 milions de pernoctacions, tinguent en compte que aquest augment s'està produint pràcticament a la pre- i la post-temporada.
2: Explica que preveuen assolir els 22 milions de pernoctacions enguany a tot Catalunya, malgrat que la factura elèctrica s'ha duplicat aquest mes per les altes temperatures. A les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada, mitjana d'un 90% d'ocupació, amb estades més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona.
5: La gent, diguem-ne, s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no fer més dies gastant menys. Prefereix viure el que vol viure, fer l'experiència que vol fer.
2: A Lleida s'han disparat les pernoctacions gràcies a l'eclipsi. Josep Castellarnau, president de la Federació Hotelera de Lleida.
6: La valoració, per tant, és positiva. Hem estat entre un 70 i un 80 la primera setmana, d'un 90 a un 95-100. El pont està al 25.
2: A Catalunya ens visiten principalment turistes nacionals i europeus, tot i que a Barcelona lideren els estatunidencs.
7: Jo visité la Sagrada Família, el Palau de Música.
8: Pues fui a visitar la Sagrada Família, el Parque Güell.
2: Cal preparar la butxaca, això sí, perquè a la capital catalana el preu per habitació s'enfila a 180 euros. Al territori català, el juliol s'ha encarit un 34% en comparació amb l'any 2019.
0: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
9: Eo! Notícies, curiositats, música i sensació.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Ei, com estàs?
2: Amb Ràdio Vilasacra, sempre per fer.
3: 012, la millor resposta.
4: Mira, el pare m'acaba d'enviar una foto d'una botiga de la Vall d'Aran on diu que hi venen un formatge boníssim.
5: I com està escrit aquest cartell?
3: L'aranès, l'occità de la Vall d'Aran, és una de les llengües pròpies de Catalunya i oficial a tot el país des de l'any 2006. Tots els ciutadans tenen el dret d'utilitzar-lo quan es relacionen amb les administracions públiques a Catalunya. A més, aprendre l'aranès suposa un enriquiment lingüístic i cultural per tota la ciutadania i permet viure de manera plena a l'Aran. Informeu-vos-en a llengua.gencat.cat.
5: E tornatge!
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Torna a connectar amb la vida.

Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.

0: Volem saber com et lleves. Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole! Aquí
5: actuar amb seny és la millor recepta.
6: Vine a sentir.
7: Sabies que l'explotació de la torba emet més del doble de CO2 que tot el trànsit aeri del món? Per fi pots cuidar les teves plantes reduint la teva empremta de CO2 amb Vital Garden, el substrat sense torba que, gràcies a la seva formulació, ofereix el màxim desenvolupament de les plantes protegint el planeta. Vital Garden.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: La qualitat i el preu més baix van de bracet. Action. Petits preus, grans somriures.
12: Vols gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites? Demana online al triple.
13: Telepizza.es.
12: Telepizza, el secret és a la massa.

0: Autotaller Joanola. Mecànica, electricitat, pneumàtics.
1: Líder europeu de taller multimarca.
0: Especialistes BMW.
2: Confiança i seguretat exclusives. Carrer Garrigàs 13, Figueres.
0: Telèfon 972 50 55 55.
1: Escoltant, sentiràs.

0: I parlant d'emocions,
1: 51. A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
2: 29.688, a les 11 hores i 30 minuts, és la combinació en premi d'avui a la nostra web.
1: És la teva? Truca al 656-19-70-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: uns tocs de cultura.
1: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
2: Feia tallar mans i caps i exercia el dret de cuixar.

0: I malgrat tot va ser un dels més grans poetes en llengua catalana. I és que una cosa no treu l'altra, i la vida en aquella època es mesurava d'una altra manera. Ausiàs March va néixer el 1400 i va morir el 3 de març del 1459, i era un cavaller d'Alfons el Magnànim. De fet, era el seu falconer, i aquests animals no els tallava ni ales ni potes, sinó que en tenia bona cura perquè els necessitaven per la caça. Tampoc no tallava les mans de les dones que estimava, que van ser moltes, perquè es va casar als 40 anys i fins aleshores va ser una mena de solter d'or de la cort dels Trastàmara establert a València. Però era un senyor feudal i, com a tal, va exercir tots els seus drets sobre els esclaus que li cultivaven la terra. Coses de l'època.
1: Del temps present no em trobe amador, mas del passat, que és no res he finit. D'aquest pensar me sojorn em delit, mas quan lo perd, s'esforça ma dolor.
0: La poesia d'Ausiàs March no necessita música perquè ja la porta incorporada. En els seus magnífics poemes d'amor no idealitza la dona com els trobadors, sinó que li lloa les qualitats i li retreu els seus defectes. A més, va ser un dels primers que va escriure en català en lloc de fer-ho en llemosí, com era costum, entre els que feien versos. Va ser molt prolífic escrivint i va reunir els seus poemes en cicles com Llira entre cars, Amor o Follamor. Però també va escriure sobre temes terrorífics, parlant de morts, de tragèdies i de cementiris, com una mena d'esperit romàntic, ancorat al segle XV.
2: Lletres d'or.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 5 anys que no hi ha peatges a les principals autopistes. Durant aquest temps, el trànsit a la P7 s'ha incrementat un 45%. En aquesta via, l'esfondrament d'un talús que va provocar l'accident ferroviari de Gelida a principis d'aquest any va suposar un punt d'inflexió en el seu manteniment. Ho ha admès el seu director, Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: L'increment de tensió sobre la infraestructura es produeix des de l'episodi del gener a l'alçada de Gelida. A partir d'allà jo penso que hi ha un punt d'inflexió i tots ens hem posat una mica més a disposició els uns dels altres.
1: Davant de l'increment de trànsit, el govern ha creat un grup de treball per avaluar si cal tornar als peatges. En aquest sentit, l'economista Anna Matas considera que és bàsic tenir un bon finançament per poder mantenir les carreteres en condicions.
3: Si no tenim uns impostos o uns preus que estiguin directament lligades en aquest finançament, el manteniment de les carreteres és insuficient i, a més, va creixent en el temps si només confiem en el pressupost públic.
1: Pel que fa a la sinistralitat amb camions implicats, ha crescut un 22%. Aquest estiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reobert el debat sobre recuperar un sistema de pagament per ús a les vies d'alta capacitat en un termini de 2 o 3 anys per reduir-ne la massificació i també els accidents. Requeriria d'un ampli consens polític per aplicar-se a nivell estatal.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra. Que la música forma part de la banda sonora de la vida d'una persona. Deixa que Ràdio Vila-sacra sigui la teva banda sonora. Sense interrupcions, Ràdio Vila-sacra,

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Estimem la ràdio. Ixe mitjà càlid i proper que connecta les persones. Una ferramenta aliada de les causes justes. Vivim la festa de la ràdio amb els qui la fan i tenen cura d'ella. Música.

0: la notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Parin atenció a aquesta dada. Catalunya, més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa iniciaran aquest curs sense beca menjador, segons les dades presentades per l'ONG Educo. Són majoritàriament alumnes de l'ESO perquè en els seus instituts no hi ha un espai Marga Esparza habilitat com a menjador.
2: Només un 30% dels instituts tenen un espai on els alumnes puguin dinar, i si els centres educatius no disposen d'aquest espai o d'una alternativa on puguin anar a dinar, deixen de tenir dret a una beca. Guiomar Tudó, directora d'Educo, assegura que hi ha solucions alternatives.
3: Això passa, doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions i el que demanem és que aquestes solucions es facin extensives a tot Catalunya.
2: Són menors que en la majoria de casos el dinar és l'únic àpat saludable i nutritiu que poden fer durant tot el dia.
3: Els adolescents, evidentment, les seves necessitats alimentícies són altíssimes. Si tu tens la panxa buida, no pots estudiar, això està claríssim, no? I per tant necessitem assegurar aquest àpat al dia.
2: Tot i així, aquest curs s'ha incrementat el nombre de menors amb beca menjador perquè el govern ha invertit més diners, però encara queden 135.000 infants i adolescents sense beca. Des d'Educo també reclamen la universalitat de les beques menjador, que només representarien el 0,4% del producte interior brut de Catalunya.
4: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.

0: perquè és que ningú respon. Eh?
1: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
2: Per què el món? Amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres. Va de mal a pitjor cada cop. Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
0: Si tens algun per què més, 972-51-1268.

ara diu, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Si crides més, tu passes més bé. Respecte al descans dels veïns. Màxima diversió, mínima molèstia.
1: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
2: El secret de l'amor.
3: Miquel, Marta, 75 anys, casats.
4: Miquel, Pedrosa, Ros.
5: Marta, Margall, Cordomer.
4: El dia 12 de març vaig fer 99 anys. 96 en té allà.
3: 96.
4: Va néixer el dia 10 de juny de l'any 25.
3: I quan porteu casats?
4: 75 anys farà demà, el dia 14 de setembre de l'any 1946. El 1946. I miri, i així ara jo vaig sentir per la ràdio. Jo estem allà tot el dematí, poso la ràdio, poso... Tots som amics. Ah. Per què? La meva germana és la Lluïsa Pedrosa. L'Agapit Torrent, la seva dona. L'Agapit Torrent és el meu cunyat. Tota la vida hem estat a Figuera.
3: I com va anar que us vareu conèixer? Com va anar?
4: Miri, perquè el meu ofici és matarife, oi?
6: Què vol dir matarife?
4: Matarife, matador, que treballo amb un matader.
6: Ah, vale.
4: Els meus pares eren carnissers. Vale. En el carrer Parlada, els meus pares eren carnissers. Ah. I d'allà, miri, vaig anar treballant al matadero i vaig a matarife. I a les tardes, com que no treballaven, vaig anant aquí a Can Cruzet, que és aquí darrere a casa, a treballar-hi. I ells, com que aquesta casa tan gran que ara aquí davant, era l'horta de Can Cordomí. I ella era filla d'aquí, el seu avi era en Cordomí. I eren en aquesta horta i era aquesta carretera, que era una carretera d'uns plàtanos molt grossos que hi havia. I jo amb la bicicleta, pues, passava. I aquí al costat hi havia un caminet i anava ja directe a Can Cruzet. Jo amb la bicicleta, des de casa, des del carrer Parlada, pues, me'n venia a treballar aquí. I un dia ella estava menjant una figa i jo vaig passar al costat seu i li vaig dir: "Ai, nena, a parar mal aquesta figa." Coses de jovent. Sí. I miri, i així, i em vaig anar fixant amb ella, i fins que vaig mirar a enraonar-hi, vaig mirar allà on anava a ballar, que anava a la rata normalment. I ens en vam anar allà, vaig anar a la rata, perquè solíem anar molt al casino, nosaltres. Era més a prop de casa. I llavors vaig començar a anar a la rata i vam començar a ballar i a sortir junts. Però esclar, llavors havia d'anar a fer la mili jo. Vaig fer 3 anys de mili, que era del 43. Però vaig tenir la sort que sempre vaig estar al voltant de Figueres. Aquí Figueres mateix, a Maçanet de Cabrenys, a Portbou, a Garriguella. Sempre era aquí al voltant de Figueres i, esclar, sempre es vam anar veient i fins que en l'any 46 em va llicenciar. I llavors es van casar.
5: D'això posti, fill. El mateix et feia d'ells. Eres també un noi jove, i mira, i venia, no anàvem, no anàvem pas, també anàvem al que s'han segat.
6: I es van casar enamorats, molt enamorats.
5: Sí. Fins que vam arribar-nos a casar.
3: I quin és el seu secret de l'amor? Per vostè.
4: Ai, em penso cap, perquè no... És una cosa espontània.
3: No, ja.
4: Això jo considero una cosa espontània. Que surt sense pensar.
5: No te trobes, tu contents, te pas, i d'un dia a l'altre fem.
6: Si volen enviar algun record o alguna salutació a algú...
4: Jo, a tota la meva família, perquè ho fem amb tots els meus nebots i netes i d'allò, i amb la meva germana, principalment, amb la Lluïsa Pedrosa, que sempre ens hem fet molt, i ara, pobrota, també es va trencar el fèmol, com jo. Vaig caure aquí, en el menjador, bueno, el menjador, el fem servir en menjador. I vaig caure aquí i em vaig trencar el fèmol. Tan lleuger que anava a casa, entén? L'any passat encara tenia el carnet de conduir. Me se va acabar el dia 12 de març de l'any passat, del 2020. Comprenc que ja en aquesta edat no és per portar cotxe. Ja només ho feia aquí a Figueres, eh? Però tot i això... I això encara em veig en condicions, diguéssim, de portar-la. Però em fa una cosa.
3: És admirable.
4: Per allò de dir, és tan gran i... Perquè arribaràs als 100 anys si no hi ha res de nou. És un compromís per la casa que et fan el carnet, eh? També és un compromís per ell.
1: Un viatge en el temps.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: De oca a oca y tiro per quien toca.
1: Ara farem un petit experiment. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
2: El coverol.
3: Sou de demanar la lluna en un cove, vosaltres? És a dir, impossibles? O us acontenteu amb coses segures i fàcils? I apa, peix al cove. Sigui com sigui, ja veieu que la paraula cova forma part de diverses expressions. Afegint-hi el sufix ol, que indica petita magnitud, igual com de vent fem ventijol, de riera, rierol i de puig, pujol, de cova fem coverol. Un coverol seria un cove petit, o bé una cova petita. Té forma de cova, i tot i ser petit, hi cap una persona. Aquesta persona és l'apuntador, que en alguns dels grans teatres d'òpera del món és una mena de director a l'ombra. A l'ombra del coverol, des del centre del prosceni i amagat del públic, xiu-xiueja les frases als cantants perquè no perdin el fil. En català hi veiem un cove petit o una cova petita, i en canvi, en castellà en diuen conxa, perquè es fixen que el coverol està cobert per una mena de petxina. Altres llengües hi veuen un forat. En italià i en francès en diuen, respectivament, buca del suggeritore i trou du soufflé. En italià, per la forma de cúpula, també en diuen cupolino. I pel fet que cobreix el cap de l'apuntador com una gorra, cúfia. En anglès l'anomenen prompt box o prompter's box, que vindria a ser la capsa de l'apuntador. La tecnologia canvia les maneres de treballar. Abans, l'apuntador feia servir un mirallet retrovisor per veure el director des del coverol, i ara el veu per una pantalleta. També com a evolució, però no sé pas si com a millora, a molts teatres ja no hi ha coverol, perquè diuen que tapa l'escenari, i l'apuntador, si n'hi ha, ha de xiu-xiuejar les indicacions des d'un lateral. Avui, doncs, no tan sols hem portat una paraula poc coneguda, sinó també una realitat en perill d'extinció: el coverol.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Treballa per apassionar-te.
1: Evoluciona ja.
0: Apassiona't treballant.
1: Evoluciona ja.
0: Treballa per explorar.
1: Evoluciona ja.
0: Explora treballant.
1: Evoluciona ja.
0: Treballa per canviar les coses.
2: En definitiva, tenir cura del nostre benestar psicològic més enllà de la imatge exterior.
3: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
4: La gestió responsable.

0: Sabies que el cervell humà té una capacitat sorprenent? S'estima que conté al voltant de 100.000 milions de cèl·lules nervioses anomenades neurones. El més fascinant és que cada neurona pot establir connexions amb milers d'altres neurones, formant una xarxa complexa de comunicació dins del cervell. Aquesta xarxa neuronal és responsable de les nostres capacitats cognitives, com ara el pensament, la memòria, la percepció i el llenguatge. A mesura que aprenem i experimentem coses noves, aquestes connexions neuronals s'enforteixen o debiliten, cosa que influeix la nostra manera de pensar i en les nostres habilitats. Una altra curiositat interessant és que el cervell humà és altament eficient en temes de consum d'energia. Tot i que només representa al voltant del 2% del nostre pes corporal, consumeix aproximadament el 20% de l'energia total del cos. Això és perquè les activitats cerebrals, com la transmissió de senyals elèctrics i la síntesi de neurotransmissors, requereixen una quantitat significativa d'energia. A mesura que els científics i investigadors continuen estudiant el cervell humà, descobreixen cada cop més detalls fascinants sobre la seva estructura i funcionament. Aquesta curiositat infinita per comprendre l'òrgan més complex del cos humà impulsa avenços en camps com la neurociència, la intel·ligència artificial i la medicina, i ens apropa cada cop més a desentranyar els misteris de la ment humana.
1: Fil musical de Ràdio Vila-sacra, molt més que barrejar música.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els

Els camells són capaços d'ingerir més de 100 litres d'aigua en una sola presa, que després el seu organisme s'encarrega d'administrar fins al punt de poder aguantar sense aigua durant 10 dies a una temperatura de 50 graus. De fet, poden arribar a perdre fins al 40% del seu pes sense morir. La clau es troba als seus ronyons, que són capaços de concentrar considerablement l'orina per evitar la pèrdua d'aigua. També compta amb glòbuls vermells ovalats, de manera que poden ser transportats fàcilment pel cos, fins i tot quan la sang s'ha tornat espessa a causa de la deshidratació. Aquests glòbuls s'encarreguen d'alliberar sistemàticament l'aigua emmagatzemada a mesura que el cos perd fluids. A més, el seu pelatge li permet aïllar-se de la calor ambiental, evitant la transpiració, i l'estructura mucosa del seu nas és 100 vegades més gran que la dels éssers humans, cosa que li possibilita retenir el 66% de la humitat de l'aire. En contra de la creença popular, els camells no utilitzen els seus geps per emmagatzemar aigua, sinó que es formen per l'acumulació de greix durant el període en què l'aliment és abundant. És una reserva energètica que el camell crema en absència del menjar. Aquesta reacció química aporta, a més, una petita però invaluable quantitat d'aigua metabòlica. La descomposició del greix produeix l'hidrogen que es combina amb el diòxid i, absorbit per la respiració, forma l'aigua. Combinant les aigües metabòliques i cel·lulars, la limfa, intersticial i el plasma pot romandre durant un llarg període de temps sense aliment. Quan l'animal ha consumit totes les reserves de les gepes, aquestes queden penjant a un costat del cos.

0: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
1: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
2: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
3: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
6: Hola, sóc la Clara Gardella. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges. I les teves carícies sempre somiades.
5: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper embaladits. Adeu.
6: Adeu, embaladits.

0: t'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com l'ensenyament, aquest any s'ha repetit l'esquema. L'atur ha augmentat a Catalunya de 14.500 persones i ho ha fet especialment entre els joves i a la demarcació de Girona. Ara hi ha gairebé 330.000 parats registrats, una xifra lleugerament superior a la de fa un any. Des de la UGT, Òscar Riu critica justament aquest factor estacional del mercat laboral.
5: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
4: El procés de regularització d'immigrants que va fer el govern espanyol explica en part l'increment de l'atur, perquè molts d'ells s'han incorporat per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització, però, també ha servit per mitigar la pèrdua de llocs de treball. A l'agost s'han afiliat a la Seguretat Social 64.000 estrangers a Catalunya, un de cada cinc del conjunt de l'Estat. El saldo final d'afiliats continua en nivells històricament alts, per sobre dels 3.900.000.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
4: La paraula, la raó i la veritat.

0: manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Avui, ja em disculpareu, us haig de dir una cosa poc agradable. Brutegem. Sí, així, en general, tots, com a societat. Cada dia generem tones de residus que la Terra ja no pot empassar. Empudeguem l'aire i contaminem rius i mars. Som tan expansius que fins i tot hem creat brossa espacial. 6 dècades de carrera espacial han deixat en òrbita milers de tones de ferralla que ja arriben a amenaçar els sistemes de comunicació al nostre planeta. Però bé, tornem a la Terra. Sembla que una cosa tan senzilla com llançar la brossa allà on toca s'ha convertit en tot un problema. Fa fredat, el volum d'andròmines, runa i deixalles fora dels contenidors i, el més greu, en plena natura. Per això, la importància de l'activitat del Let's Clean Up Europe, una acció comuna a tota Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llancem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges i marges de rius. El més important és que hauríem d'aprendre a generar menys residus i llançar-los allà on toca, perquè, com bé diu la dita, no és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta.
4: Aquí i amb tu.

0: Així sonen les 500 hores diàries que es destinen a treure pintades, adhesius i cartells als carrers. I així sonen els 22.000 euros al dia que costa aquesta neteja. I si cuidem el que compartim?
1: Què en penses? Perquè tu també penses, no?
2: O no? Sí, no?
3: Confiem en ell, però, esclar, aquesta rialla emprenya.

0: pareu d'aquesta cosa, jo en tinc un molt piador. I el cotó que la coneta n'has enamorat de vos. De quan l'han de tenir cantades, molt més que us encantaré. I això que hi mala camisa i de sota que tindré. I a l'hereu d'aquesta cosa no n'hi voldria cap mal, sinó una xicla de ronya i pigota i també mal de queixol. I llavors a l'hereu d'aquesta cosa crec que tots no em coneixeu. M'ha caigut de peus a l'aigua per un gat que no s'hi veu.
1: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
2: Abonar-se a Saba és un win-win.
3: Un què?
2: Un win.
3: Un o dos?
2: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
3: Apa, quin win!
2: Doble win, doble d'avantatges.
4: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
4: Música, havaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
3: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
4: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
3: Fira d'Indians a Begur.
5: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: L'enginyer francès Gustave Eiffel va ser l'home dels ponts de ferro a Catalunya del segle XIX, just abans d'aixecar la famosa Torre Eiffel a París. La historiadora de l'art Lluïsa Menós repassa i documenta els més de 80 ponts que va fer des de la línia de tren Girona-Portbou el 1876 fins al pont portàtil sobre el llarg del Parc de la Ciutadella durant l'Exposició Universal del 1888. Ho fa en el llibre L'enginy d'Eiffel a Catalunya.
1: Documentació d'Eiffel, molts plànols, fotografies, perquè es conserven fotografies dels ponts quan estaven in situ. És un llibre que el seu objectiu, en certa manera, és fer atractiu un patrimoni que potser, de bones a primeres, costaria d'entrar. Va ser l'home dels ponts, sí. En deixa uns 85.
0: L'enginyer va treballar en tots aquests ponts, dels quals només se'n conserven 3 a Girona abans de construir el seu edifici més famós, la Torre Eiffel. Va ser el 1889 a París i no a Barcelona, a la qual, segons una anècdota històrica que l'autora posa en dubte, Eiffel podria haver ofert instal·lar-la l'any anterior.
1: Sí, sí, la poso en dubte, clar. Si resulta que hi ha un document que certifica això, doncs magnífic, aleshores treballem-ho, no? Però jo, com a mínim, treballant aquest tema dels ponts, jo no m'he trobat documentat això de la torre que l'oferís.
0: L'enginy d'Eiffel a Catalunya forma part d'un projecte de recerca i divulgació del patrimoni metàl·lic del país.

0: Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure a mis carrers aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.

0: Salut i humor.
1: De la FM.
2: Tot el que no cal saber quan no ho vol saber.
3: Tothom coneix la història de la Guerra Civil Espanyola, un capítol de la història nacional, fosc i tenebrós, que molts voldrien oblidar. Va ser la primera guerra fratricida i el preludi del que seria la Segona Guerra Mundial. Va suposar un abans i un després a la memòria col·lectiva d'un poble i per això ens disposem a conèixer la seva història, la història dels qui van ser allà.

0: Per poder explicar l'envergadura dels fets, ens centrarem en els atacs aeris i marítims que es van viure a Figueres i Palamós, dues ciutats empordaneses. Figueres va ser bombardejada 18 cops en només 16 dies i a Palamós es van derruir més de 400 habitatges. Francesc Carreras i Sala, un palamosí, tenia només 6 anys quan començà la guerra i Salvadora Planes i Ballart, de Figueres, 13.
1: Ja feia setmanes que es parlava d'una visita d'un barco rus, que es veu que havia de portar aliments o coses, en fi, la gent veia la vida normal, però molta va anar al moll a veure aquest barco, si venia o no venia, o entrava al port o què feia, perquè es passejava per aquí davant, va fer diversos vols.
2: Varen tirar una bomba en el carrer Nou mateix, aquell mateix dia, el primer dia que van fer, varen volar tres cases.
1: Les quart d'una o una aproximadament, jo estava en el meu carrer de casa, amb la meva mare, sortim de comprar d'una botiga, sentim un obús, bum, saps, una explosió. I diu, no és el barco rus, què serà, què serà? Van dir, no, és el Canàries.
2: I tant com sentíem pressa només que podien ser les bombes, ja ens aixecàvem, me'n recordo que un dia estàvem tinant, i diu, ai, jo ja sóc aquí. I ja ens vam aixecar, i vam baixar amb aquell túnel, i anàvem a baix sota els tines. I la Margarita deia, acabàvem de dinar i menjàvem un flam. I diu, ai, tu deixa'm acabar-me de menjar el flam, almenys un mató ben tipa. I jo estava espantada.
1: La gent no sabia on anava. I tant és així que no se'ls va acudir res més, que tothom agafava les pertinences més urgents, no sé, uns un bocadillo, altres la roba, l'altre un sac, l'altre qualsevol cosa, una manta, qualsevol, i tothom escampar allà on podia. Uns s'amagaven aquí i l'altre allà. Des de quarts d'una a l'una del migdia fins a les 5 de la tarda, per dir alguna cosa, la gent va estar amagada en boscos. Uns se'n van anar a Vall-llobrega, altres van anar a Palafrugell, l'altre es van anar en alguna casa muntanya, l'altre es van anar, la majoria o molts van anar a Calonge.
0: L'economia es va veure afectada per la Guerra Civil. En el cas de Palamós, les indústries tancaren i moltes van ser derruïdes. La gent començà a passar gana i per això molts anaren cap a poblacions més petites per poder viure de l'agricultura. La pesca també es va veure afectada pel risc que suposava anar a pescar.
2: Varen passar joves a ser molta dona i com jo, força, no passo tot.
1: I molts, com estàvem a pagès, ens fèiem el pla amb unes miques de farines d'ordi de diferents granes, en feien pans amb forns que ens ho comien. I inclús, com va acabar la guerra, per anar a buscar peix, quasi havies de fer cola per agafar una simple maire.
0: Després del primer bombardeig, començà a haver-hi les primeres conseqüències, entre elles els assassinats. També es produïa una crisi de subsistència que va impedir l'arribada de materials, combustible i aliments per proveir la ciutat.
1: I mira si va impactar, que aquella nit hi van haver els primers assassinats. En allà ja en varen començar a pelar uns quants. No sé si en varen matar aproximadament una mitja dotzena de persones.
2: La gent, tothom deia la seu, allà al carrer, gent de carrer, i jo deia, Mare de Déu.
1: A partir del primer bombardeig d'avió, l'Escola Nacional, l'Escola de la Vila, que hi havia els refugis i ens hi vàrem refugiar una o dues vegades, ja a la segona vegada de bombardejos ja vàrem dir això s'ha d'arreglar. I vàrem fer l'escola en pisos particulars. I molts vàrem marxar. Jo concretament vaig anar a Vall-llobrega.
0: Es va construir una xarxa de sirenes fixes i en el cas de Figueres, com que aquestes no bastaven a tota la ciutat, es va instal·lar una sirena a un ciclomotor que havia de circular per la ciutat en cas d'atac real. A més, es disposava de 13 refugis a Figueres i 10 a Palamós.
1: Ja sulfatejava com se sentia un avió, perquè normalment no en passaven gaires de línies.
2: Els avions, uns avions negres, petits, lleixos, i anaven en grups. Que els avions primer feien quatre vols.
1: Ja hi havia un guarda, algú, i tocava les sirenes, que era molt contínua, a vegades era una falsa alarma.
2: Tothom corria. Hi havia refugis, però com que ja avisaven força, molta gent ja abans de sentir les sirenes ja se n'anaven.
1: A Palamós també hi havia el millor refugi de tot Catalunya, que era el que en deien de la cloaca, que travessava el poble. O sigui, esclar, tu tenies la cloaca i la pudor perquè tot anaven allà. però tenies els passillos de cada banda amb tot un poble a sobre. No hi havia cap bomba que pogués baixar els 15 o 20 metres o 30 d'alçada pel món. Perquè les cases, per norma, des de que va venir el Canàries, varen decidir fer una cosa que era molt curiós, però té una explicació. Posaven totxos en els peus del llit, dos o tres totxos, i així, si estaves llit i bombardejaven, es posaven Sant Innocenci, si vols tu, a sota el llit. Per què? D'un guarda, d'una perforar unes teules o baixar a sota el llit, des de l'aigua salvaves. Tenies un petit detall més de protecció. El que solia quedar, que si algú s'hi va salvar, és sota les escales. Saps? A la curva de l'escala és una de les proteccions que amb bombardejos sempre sol quedar. Però llavors els refugis, sí que van ser vitals i tots estaven relativament ben construïts.
0: Els bombardejos en general es feien a l'atzar i afectaven a tothom, sense tenir en compte els bàndols.
1: Se suposa que eren a l'atzar, però esclar, poder era més determinant el moll.
2: El que volien era fer mal, tenir la gent en pànic.
1: El moll va ser un punt neuràlgic perquè el varen rompre i inclús algun barc ho va rebre.
2: Perquè, esclar, si tiraven bombes en passos que no, que sembla que no els havia d'interessar, doncs, imagina's, allò que els interessaven, si en feien de mal.
1: Sí, que van bombardejar aquestes poblacions veïnes, però especialment Palamós, que varen derruir sobre, calculo, unes 400 i pico de cases, carrers enters. Diuen que eren italians que bombardejaven Palamós, però també hi havia algun català, però ningú ho sabia. El que feien, li va dir, això per la meva part, li va dir-li, miraven de no fer mal, de tirar tot el que podíem en mar.
0: Aquests bombardejos deixaren múltiples conseqüències, la fam, misèria, malalties, però entre elles, la por. Una por que encara continua present.
1: Ens va anar creant una por.
2: Passàvem molt de temps, molt espantats, molt.
1: La gent que avui dia té més de 60 o 70 anys encara la té impregnada.
2: Vaig passar molts anys quan plovia i amenaçava tormenta, que tronava, que trona. Jo des de sentir aquells trons que marcaven pluja, que marcaven tormenta,
3: oh, pensaves que eren les bombes una altra cosa.
2: Que eren les bombes. Però això m'ha donat temps, Hi va haver com a mi coses, molts, no, però molta gent.
1: Que com que degut als bombardejos, les poques bombetes que quedaven o que hi havia al poble els varen pintar de blau, a l'acabar la guerra, com que no hi havia ni cinc, doncs varen continuar encara algunes d'aquestes bombetes. O sigui que, inclús al vespre, una vegada a partir del 5 de febrer, que encara no havia acabat la guerra, però es va poder tornar a fer la vida semi-normal, el poble era fosc.
2: Però jo coneixia una botiga, que eren electricistes, allà. I van tirar una bomba, van tallar el cap d'una noia que no la coneixia, que era un nom que coneixies, però fins es coneixia tothom. I va quedar el cap penjat amb els fils de l'electricitat.
0: Per la gent que ho visqui, va marcar un abans i un després, però es recorden actualment.
2: S'ha de recordar sempre més tothom.
1: Parlen gent gran com jo.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ha estat l'estiu més càlid que ha viscut Catalunya des que hi ha registres, amb una temperatura mitjana 3 graus més, 3 graus per sobre del que tocaria en més del 80% del país. El que estem vivint és un exemple del que avui han denunciat les Nacions Unides. L'escalfament global va a l'alça i que ja no es podrà evitar superar el grau i mig d'escalfament. La pujada de temperatures a nivell global serà de com a mínim 1,8 graus. És la constatació del fracàs en l'assoliment del principal objectiu de l'acord de París, com ha reconegut Antonio Guterres, que és el secretari general de l'ONU.
2: La humanitat està conduint a tota velocitat cap a la catàstrofe climàtica. Fa 10 anys, a París, els governs es van comprometre a limitar l'escalfament al grau i mig, el límit que, segons els científics, és fonamental per evitar la pitjor devastació climàtica. El món no ha complert amb aquesta promesa i sobrepassarem el grau i mig en els pròxims anys.
1: Amb l'escalfament a l'alça hi haurà més onades de calor, més fenòmens meteorològics extrems, més incendis i més pèrdues de l'agricultura. Mentrestant, però, els termòmetres continuen pujant. Aquest estiu a Catalunya han batut diversos rècords. Diverses localitats, sobretot de les comarques de Lleida, han registrat fins a 20 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus. I a Barcelona hi ha hagut 59 nits tòrrides. Ara sentirem Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades, en declaracions a 3CAT Info.
3: No és que hem tingut dies de calor mai vistes, sinó que sobretot hem tingut setmanes consecutives de calor molt intensa. I de fet, des de mitjans de juny fins ara molt a final d'agost s'han mantingut aquestes calorades. El juny va ser un dels més càlids registrats a Catalunya, només per darrere del 2025. El juliol va ser càlid sense precedents, el més càlid també mesurat a Catalunya, i l'agost només es pot comparar al de l'any 2003.
1: L'estiu també està molt sec en diversos punts de Catalunya, malgrat els aiguats de la Costa Daurada de finals d'agost. En alguns sectors de Ponent o de les Terres de l'Ebre gairebé no ha plogut en tot l'estiu, i la temperatura de l'aigua del mar també ha batut rècords. A l'Estartit, per exemple, el 13 d'agost, l'aigua estava a 27,8 graus. És una xifra mai registrada des que es tenen dades en els últims 50 anys. Amb l'escalfament a l'alça hi haurà més onades de calor, més fenòmens meteorològics extrems, més incendis i més pèrdues de l'agricultura.
4: Però com pot ser? Amb la quantitat de llestos que governen el món i les grans cadenes de televisió amb les seves grans informacions i tertúlies de savis, com pot ser?
5: 20a Festa de la Sardana.
6: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
7: A càrrec de la principal de les Escaules.
8: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.

Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Més de 350 activitats per tots els gustos ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb la Setmana del Llibre en Català. Aquest any incorpora novetats, Montse Camps.
1: Novetats com oferir un podcast en directe cada dia, com Ràdio Maconda o Què t'ha passat, el nou espai per difondre els oficis del llibre que aquest any es centra en les biblioteques, o el nou col·laborador, la Casa de Creació Digital, que traslladarà la seva programació a la setmana el dia de la Mercè. Hi haurà 282 editorials a gairebé 100 casetes que ompliran 9.000 metres quadrats que mostren tota la riquesa editorial en català que ha reivindicat el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
2: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: A més de

comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: I parlant d'emocions,
2: 86.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
4: Moments d'òpera. Els dijous a la una

0: Sabies que a Talent You personalitzem la formació corporativa amb intel·ligència artificial? Doncs ara també revolucionem la captació de talent.
1: Talent You utilitza la IA per crear ofertes atractives, fer valoracions objectives, estalviar temps i entrevistar candidats 24/7 amb resultats òptims i sense límits.
0: Talent You, formació personalitzada, selecció justa.
1: Descobreixeu a talentyou.ai perquè el futur del talent és ara.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
4: Yee-haw, gosnakers!
5: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: els caps de setmana passen coses, coses, coses bones.
1: Hola a tots i totes.

0: tireu bé l'orella.
1: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Figueres uneix la mostra del vi i el fòrum gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
2: Pareu bé l'orella.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
4: Bueno, una de les coses que no entenc és com a vegades, o sovint, més que a vegades sovint, els mitjans de comunicació es bomben una notícia greu i important, els mitjans de comunicació, que són un poder molt important, a poc es va difuminant el tema, fins arriba un moment que quasi ja no se'n parla. I llavors això, vosaltres, que, sobretot vosaltres i la premsa i tal, que sou un poder tan important dintre de la comunicació, poder, si es anés, no es anés refredant el tema, si es anés matxacant sempre sobre aquests temes, poder els que s'han de fer càrrec d'aquestes coses, justícia, agents de policia, tot el que fos, poder no pararien, poder tant de, no ho deixarien tant de banda com dona la impressió. La impressió que les coses es vagin deixant fins que arriba un moment que es difumina i una notícia que potser ha donat molt que parlar, que ha conmogut potser tota una nació o tot un poble i que semblava que allò era molt important, doncs després es va difuminant i arriba un moment que passa a l'oblit. I passa tant a l'oblit que fins i tot el dia que després, al meu cap d'anys, surt el tema, moltes vegades les versions que es donen són, ja ni s'hi semblen, a les autèntiques, inclús les opinions de la gent del carrer, no? I llavors, clar, tot això comporta que dius, no ho entenc, no entenc com aquestes coses es poden anar oblidant, perquè casos que són extremadament greus i forts. Evidentment que és difícil, però no deixo de veure-ho com una cosa que em preocupa i que penso que la veig allò que no m'hi cap al cap, no? Com es poden oblidar situacions a vegades tan greus, no? És a dir, que de coses greus, importants, i dono la impressió que bueno, ja es va fer el que es tenia que fer. Ja hi van anar allà un grup de bombers, una sèrie de coses, i aquí s'ha acabat tot. O sigui, clar, la impressió que et queda és aquesta, no? El mal regús aquest, gent desapareguda, coses així, que clar, poder moltes vegades convé, ens pensem que s'ha deixat i no s'ha deixat, poder interiorment es continua investigant i fent, poder sí, però sobretot la part del tema dels mitjans de comunicació, de cop i volta és una gran flamarada per encarar quedar quatre restolls, no? Tingueu un bon cap de setmana tots, adeu.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
3: Què vols dir?
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Això sí.
6: És així i ja està.
7: Ui, quina joia que ve ara.
8: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.
9: Comença a haver-hi nivell.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: Actualitzem.
3: Bon dia a tothom.
4: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
5: Radiovilasacra.cat.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que si busquem entre poemes sempre trobem un poema que parla d'un mes de l'any? El poema que ara sentirem parla del novembre. Descobrim què diu d'ell.
8: Hola, sóc l'Ariana Maria Alexe. El poema que he escollit es diu El novembre i ho ha escrit Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè el meu aniversari és al novembre. El novembre. Comença el mes de novembre. Castanya va, castanya ve. I panillets també. Un començant tan dolç, més d'una vegada enfilat. Per això és molt pertundent menjar sense de missa, perquè no queda gens bé. Peca de golferia, el mes començat amb Tots Sants, després va Sant Celícia, patrona com prou se sap, el ritme i la melodia que sens deslibe sense sentits, sí, més no per els musiquells. Novembre, el mes de la tardor, que l'hivern ja els anuncien. Els teus silenciosos són plens d'una música molt fina que ens ressona al fons del cor com la cançó petita i ens ajuda a fer-nos grans sense gens de malalteria. S'acaba el mes de novembre. Castanya ve, castanya va. Que el torro ja vindrà.
7: Moltíssimes gràcies, Ariana, per escollir aquest poema que et fa recordar el teu aniversari. I vosaltres, embaladits, sabeu quin mes de l'any és el vostre aniversari? Fins al proper, embaladits. Adeu.
8: Adeu, embaladits.

T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Exit, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Al sector de l'ensenyament hi ha un element que ha vingut per a quedar-s'hi i que està revolucionant la manera de treballar. Parlem de la IA, la intel·ligència artificial. Ofereix un ventall de possibilitats a l'hora de buscar informació i fins i tot pot elaborar treballs. Per això els mestres han d'estar molt atents per tal de detectar aquesta possibilitat, si l'alumne ha fet realment la feina. La IA fa replantejar-se la tasca dels docents i també la dels estudiants. Marius Martínez és pedagog, doctor en Ciències de l'Educació i president del Fòrum d'Intel·ligència Artificial i Educació del Consell de l'Educació de Catalunya. Benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: Des de fa un temps hi ha un convidat més a l'aula i sobretot a casa a l'hora de fer els deures i els treballs. La IA pot ser una ajuda, però també una excusa per escaquejar-se i no treballar, no? Aleshores, IA sí, IA no. Suposo que la clau és trobar l'equilibri, que sigui una eina d'ajuda, però que no eximeixi l'alumne de fer la seva tasca.
2: Justament. La IA ha de ser una eina al servei de l'aprenentatge i no un substitut del procés d'aprenentatge que ha de fer l'alumne. Per tant, la IA ens col·loca davant del mirall i ens fa pensar quina proposta li hem de fer a l'alumne perquè l'alumne pugui aprendre i alhora treure un rendiment addicional utilitzant les eines que en cada moment han d'estar al seu abast.
1: O sigui, tenim beneficis, també inconvenients, de la intel·ligència artificial, i un dels perills és pensar de què serveix estudiar si una màquina et pot fer la feina, no? Però després ens trobem estudis com el que recentment s'ha fet a la Xina, segons el qual la IA et pot fer aconseguir una bona nota en un treball, però a llarg termini els resultats dels exàmens són pobres. Aleshores, no és sort tot el que lluu, no?
2: Clar, estem en un inici d'una transformació. I aquest inici, segons diuen alguns experts, ens durà un procés de reflexió, de proves i d'anar ajustant què volem fer, que ens pot durar potser 20 anys. Si pensem, per exemple, el que hem tardat amb el tema de les pantalles i els dispositius mòbils a prendre consciència dels beneficis que pot tenir en determinats moments, però també dels perjudicis que en pot tenir d'altres, doncs els mòbils estan entre nosaltres des de fa més de 20 anys i les pantalles majoritàriament també. I tot just ha estat fa molt poc temps que s'ha començat a regular quan sí que és interessant, doncs, que hi hagi pantalles i dispositius mòbils i quan no, perquè interfereix en el desenvolupament de competències i de dinàmiques que són molt interessants. Amb la IA ens passarà el mateix, tot just acaba d'aterrar fa 2-3 anys i ara estem en fase, primer alguns de fascinació, altres de terror. Crec que hem d'aprendre a trobar el punt mig a base de ser molt crítics, d'utilitzar-la amb molta cura, amb molta supervisió, i d'anar mesurant quins efectes té. Aquests estudis, com el de la Xina o d'altres que han anat sortint, ens van mostrant algunes idees que haurem de tenir en compte a l'hora de prendre decisions de quan sí i quan no, i haurem de poder decidir que en alguns moments no.
1: Clar, la màquina pot fer les coses millor que algunes persones en molts moments, però segurament en un moment com aquest de tantes incerteses, on costa tant discernir el que és veritat, el que és mentida, les notícies falses, potser és més necessari que mai tenir un esperit crític, no? Saber pensar, i això no t'ho dona la tecnologia, això sí que t'ho pot ensenyar un professor.
2: Clar, però no només l'esperit crític, sinó també la capacitat d'empatitzar, de posar-se en el lloc de l'altre, o de contextualitzar, d'entendre les coses en un determinat context, amb elements que provenen d'aquest entorn, no pròpiament del que estem fent, són qualitats que atribuïm, almenys de moment, a la intel·ligència natural. I, per tant, és el que hem de desenvolupar en interacció entre persones, no amb màquines.
1: Com canvia la intel·ligència artificial la professió de docent? Perquè canvia la vida dels alumnes, però també la dels mestres, no? Com us ha canviat?
2: Jo crec que ens obligarà, no és que ens hagi canviat encara, perquè jo crec que encara estem una mica astorats i una mica amoïnats i una mica veient què podem fer, ens obliga a repensar què és el que volem que un alumne faci amb nosaltres, quina proposta és la que li hem de fer per tal que aquesta persona desenvolupi allò que volem que desenvolupi. I també ens obliga a repensar què avaluem. Potser no estem avaluant el que fa l'alumne, sinó el que ha fet la màquina.
1: En el cas dels mòbils es va establir, doncs, un límit d'edat, no? A partir de quina edat es podia accedir al mòbil, no? O seria adequat per als nois. En el cas de l'intel·ligència artificial, hi hauria un límit d'edat? A partir de quina edat es podria treballar amb la IA?
2: Bé, jo crec que la recerca en educació s'ha de cuidar justament d'això, I per tant ha de començar a determinar en quin moment un alumne és capaç de discernir que el que la màquina li està proporcionant és una cosa o és una altra, és informació veraç o no, i per tant, doncs, a partir d'aquest criteri, potser haurem d'introduir potser una edat i també, sobretot, moments en els quals sí i moments en els quals no. En el tema dels mòbils, i torno a aquest tema perquè, com deia abans, perquè és un tema del qual tenim 20 anys d'experiència, no? Perquè és que amb la intel·ligència artificial no en tenim d'experiència, és nou. Però en el cas dels mòbils es va poder determinar, o de les pantalles, que fins als 3 anys l'efecte és nociu en tots els casos, i per tant no hi hauria d'haver mòbils, no només en interacció amb els infants, sinó en el seu entorn immediat. Quan un adult ha de fer servir un mòbil amb un infant, hauria de retirar-se. I això ho sabem perquè la recerca ho ha pogut demostrar. I després la introducció ha de ser progressiva, supervisada, amb propòsit, reduïda, en poca estona, combinant coses, etc. No? Doncs en aquest cas haurem de fer el mateix. A partir de quina edat? Ho haurem d'anar determinant. El que és clar és que un alumne no pot pensar que el que té a l'altra banda és un humanoide, perquè no ho és. Ni és una persona, perquè no ho és. Ni tot el que diu la màquina és cert, perquè no ho és. Aleshores, en quin moment l'alumne té capacitat de discernir tot això, o fins a quin punt pot fer un ús o un altre de tot això? Doncs això és el que la recerca i les proves molt, molt curoses i progressives ha d'anar mostrant.
1: Està clar que la IA ha irromput al món de l'ensenyament, com en altres aspectes de la vida, i no ho podem obviar, sinó que l'hem d'integrar, però amb les millors condicions, no? Que sigui una aliada, que sigui una eina i no pas un problema. Màrius Martínez, president del Fòrum d'Intel·ligència Artificial i Educació del Consell d'Educació de Catalunya, moltíssimes gràcies.
2: Fins una altra, moltes gràcies.
0: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Pot ser part del canvi.
6: Sensacions positives.
7: A l'Alt Empordà.
8: No, ja.
9: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Propostes en xarxa.
3: Durant el segon terç del segle XX, Caltrapat va ser referent a nivell estatal en la producció de maquinària agrícola. Així es coneixia la fàbrica J. Trapat de Tàrrega, principal productora de garbelladores, talladores o lligadores. Si no sabeu per a què servien aquestes màquines, tinc la proposta perfecta per aquest diumenge. O per qualsevol. Diumenge, sense haver de reservar plaça, podeu visitar a partir de les 12 del migdia l'antiga fàbrica Trapat, un espai ple d'història de la capital de l'Urgell, una mena de viatge en el temps cap a un passat industrial i social. Una història que a Caltrapat s'explica en primera persona des del punt de vista d'haver estat protagonista de la mecanització agrària i la conseqüent transformació del camp català i espanyol. L'empresa va començar a funcionar l'any 1914, fa ja més d'un segle, en uns petits tallers que estaven ubicats al casc urbà de Tàrrega. Cap als anys 30 ja tenia 19 naus. Tota una revolució per al dia a dia dels pagesos que van poder incorporar màquines lleugeres, manejables i a un preu assequible gràcies a la feina de l'equip de Josep Trapat. Cada diumenge a les 12 del migdia, visita guiada a Caltrapat, la fàbrica de maquinària agrícola de Tàrrega. En trobareu tota la informació al web museutrapat.cat.

Possiblement no ens hauria d'estranyar aquestes alçades de la vida que de les cavernes i els garrots de la prehistòria, de l'edat de pedra, dels cavalls i les espases de l'edat mitjana o de les pistoles i les bombes més recents haguem arribat a l'armament nuclear i els drons d'avui dia. No ens hauria d'estranyar que la realitat del món actual estigui dirigida per personatges que porten la humanitat al caos dins d'un planeta que mostra ja clars símptomes d'estar fins als nassos dels humans. I és que entre guerres, destrucció, morts d'innocents i interessos, no ens hauria tampoc d'estranyar que el mal, que no té cap límit, s'imposi al bé on el límit és no fer mai el mal.

Quina és la solució a aquest futur incert i desolador? No tinc ni idea, però el que no és de rebut fer és posar-nos a plorar en un racó i estar patint 24 hores al dia. No.

0: El que sí, potser, ens convindria és utilitzar el cervell a l'hora d'escollir a les majories. Potser que, en definitiva, són les úniques capaces de canviar l'actual rumb. Saber triar i evitar allò que fins ara no ens ha portat res de bo. Mentrestant...
1: Per deixar de patir, Ràdio Vila-sacra tens aquí.
0: Tot ben organitzat, ben confeccionat, a la seva hora, amb la seva mesura estudiada, per donar-li al cervell estabilitat emocional, cultura i benestar, tenint en compte, a més...
1: Entreteniment, música, humor, curiositats...
0: D'aquesta manera evitarem el neguit constant del nostre cor, estabilitzarem la nostra raó i potenciarem millor la nostra resposta humana davant tant de terror i tant de mal. Tot això...
1: I la necessària informació per evitar el mal rotllo que genera la malícia del manipulador.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
4: Aquest estiu,
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Protegeix-te amb l'ABC de la calor.
5: I Ràdio Vila-sacra.
4: Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret.
5: I Ràdio Vila-sacra.
4: Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre.
5: I Ràdio Vila-sacra.
4: Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: I Ràdio Vila-sacra.

0: Play.
1: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: Les sensacions només a Ràdio Vila-sacra.
1: Ho entens, oi?
2: Preguntes sense resposta. Ai, ai, ai, ai.
3: Algú em pot explicar si els dibuixos animats que ofereixen les diferents cadenes de televisió, on hi ha agressivitat, violència, llenguatge groller i poc respectuós, són adequats per al públic infantil i juvenil de la societat actual? Quin tipus de persones dirigeixen mitjans de comunicació on divulgar la vida poc grata de famosos, conèixer els detalls dels uns i els altres, amb els seus draps bruts i baixeses, i creure que són d'interès en hores de màxima audiència? Anem bé? És aquesta la societat que volem? Són preguntes a les quals jo no tinc resposta i si algú em fa el favor de fer-me arribar una resposta, li ho agrairé de tot cor.
2: Contestador 972511268 i WhatsApp 65619 7062.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: I parlant d'emocions...
3: 36.
4: Això és la caixa de sorpreses.
5: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
6: Mira, mira, mira.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, doncs ja tenim aquí la dorsal anticiclònica que ahir anticipàvem que s'estava avançant cap a casa nostra i que, a més serà la responsable d'aquesta pujada de la temperatura que ens espera. Una pujada que a partir d'avui ja començarà a fer-se notar, però el plat fort queda reservat per finals d'aquesta setmana. Divendres començarem amb una temperatura mínima que serà força similar a la de la nit anterior i a més tindrem cel serè a tot el país. Predomini de l'ambient assolellat al llarg del matí, però és que a més s'allargarà fins a bona part de la jornada. A partir del migdia tindrem el creixement d'alguna nuvolada al sector oriental del Pirineu, que no s'espera però que deixi precipitació. I ja a la tarda començarem a notar aquesta pujada de la temperatura que farà que s'assoleixin els 40 graus a diversos punts de Ponent i de la Vall de l'Ebre, però és que a més els 37 i els 38 seran força generals a punts de l'interior de Catalunya. La sensació de calor serà general. Tindrem sensació de ple estiu a inicis de setembre. I de cara a les properes jornades, a part d'aquesta sensació de ple estiu, tindrem predomini de l'ambient assolellat amb nuvolades al Pirineu i, a més de cara a diumenge, la nuvolositat anirà en augment. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.
2: Contestador 972 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62.
3: Aquesta ferocitat amb què triem bàndol quan opina un famós és fascinant, alhora que instintiva, perquè si no t'hi has aturat a reflexionar, cosa que en els temps que corren és poc habitual, les postures decisives acostumen a ser dues. Si estàs a favor del que el famós diu, consideres la seva opinió necessària i aplaudeixes que utilitzi l'altaveu del reconeixement públic. Si no hi estàs a favor, en canvi, apareix aquell recurrent més val que es dediqui a lo seu. Estic convençut que la majoria ens reconeixem en totes dues postures i això diu molt de la nostra contradicció. No tenim clar si volem que els famosos opinin d'actualitat o si, més aviat, preferim que no ho facin. Mentre no ens decidim, res com Ràdio Vila-sacra, l'única a la comarca que sembla treballa de debò.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Hola a tots i totes.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un viatge a través de les lleis de la termodinàmica.
1: Es tracta de l'obra El frigorífico d'Einstein, de l'enginyer, productor de documentals i divulgador científic Paul Sen. El llibre explica com les lleis de la termodinàmica regeixen tot l'univers i ens descobreixen les ments que les van desxifrar. Investigadors en àrees tan diverses com l'enginyeria, la física, la química, la biologia, les matemàtiques o la cosmologia. En l'obra, Sen ens presenta tots els protagonistes que van contribuir al coneixement d'aquestes lleis i ens explica com són d'importants, ja que determinen coses tan diferents com el comportament de les nostres cèl·lules o la dinàmica dels forats negres.
0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Sant Miquel de Campmajor, a la comarca del Pla de l'Estany, demana a Telefònica que retiri les línies que no es fan servir perquè hi ha robatoris de cable. Avisa, a més, que el plàstic que embolcalla el cable s'ha convertit en un residu que provoca accidents amb animals i maquinària. La companyia es posa a disposició del poble. Girona, Laia Claret.
2: Des de fa un parell d'anys, els pagesos de Sant Miquel de Campmajor pateixen un problema que ha anat en augment. Arran de la normativa europea que dictamina que les línies de telefonia per cable s'han de deixar d'utilitzar i s'han de canviar per les de fibra, han augmentat els robatoris. I ja és habitual que els agricultors i ramaders es trobin el plàstic que embolcalla el cable llançat pels camps i boscos del municipi. L'alcalde Oriol Serrà denuncia què comporta.
3: Això és un problema molt greu, sobretot per l'agricultura i la ramaderia, ja que aquests plàstics, doncs, si no ho veuen i el tractor es tritura, acaben quedant plàstics molt petits, que si el bestiar se'ls empassa, doncs, potser pot provocar fins i tot la mort. A part de tota la contaminació que provoca en el territori, al final qui ho ha d'acabar fent, doncs, són els diferents propietaris.
2: Serra, que també és vicepresident de l'Associació de Micropobles de Catalunya, argumenta que també passa d'altres municipis. La companyia assenyala a l'ACN que es posa a disposició de l'Ajuntament per atendre, a través dels canals habituals, qualsevol petició. Ressalta que, malgrat haver sofert un robatori de cablejat de coure, la connectivitat es manté. Val a dir que, segons la legislació actual, l'empresa no està obligada a retirar la instal·lació, si bé això es posa a disposició del consistori. Arran de la normativa europea que dictamina que les línies de telefonia per cable s'han de deixar d'utilitzar i s'han de canviar per les de fibra, han augmentat els robatoris. I ja és habitual que els agricultors i ramaders es trobin el plàstic que embolcalla el cable llançat pels camps i boscos del municipi. I ja és habitual que els agricultors i ramaders es trobin el plàstic que embolcalla el cable llançat pels camps i boscos del municipi.

0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Paraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar, no sé, és una novetat per mi de veure mis carrers, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
4: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
5: D'amor?
4: Sí.
5: Quan?
4: Aviat.
5: Aviat?
4: Molt aviat.
5: Molt aviat?
4: Ja.
5: Ja?
4: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Abans us parlava d'un llibre, Egoísmo y moral. Hay un párrafo que dice: el egoísta, al entregarse a su propia lógica, a la lógica de su yo, se posee a sí mismo. Este hecho lo constituye como persona totalmente inmadura. Bé, no sé, el Robopluf, si té frases que ens parlin d'aquest tema. A veure, Robopluf, digues.
1: Moltes gràcies, Xavier.
0: De res.
1: Doncs bé, he trobat una quantitat de frases, no gaires.
0: No.
1: Però les que he trobat considero que les hem de compartir tots junts.
0: Ah, vinga.
1: Hemos de aprender a ser generosos porque todos nacemos egoístas, ens deia l'escriptor Richard Lewis.
0: Mira tu, qui ho diria?
1: No sé, què en penseu? Todos nacemos egoístas?
0: No ho sé.
1: Una altra frase: egoísta és aquell que exige a los demás que se haga lo que él dice.
0: Ah.
1: Ens deia Esquilo de Eliusus.
0: D'aquests sí que n'hi han.
1: Lo único bueno que tienen los egoístas es que nunca nos reconocen sus defectos, ens deia l'escriptor Rafael Escudero. Més frases sobre l'egoisme. El egoísta es capaz de pegarle fuego a la casa del vecino si ve que l'acaba de pintar.
0: Carai.
1: Ens va dir Publio Ciro.
0: Ostres, tu.
1: Hay personas que se colocarían en el fin del mundo con tal de llamar la atención.
0: Fixa-t'hi tu.
1: No sé si això és ser egoista o no.
0: No ho sé, ara ens ho
1: frase de Sófocles. Un egoísta es una persona que piensa más en ella que en mí, ens deia Jean Cousteau. El egoísta encuentra un placer enorme en turbar la alegría de los demás, ens deia l'actriu Andrew Harpoon. Jo, de totes maneres, em quedo amb aquesta.
0: A veure.
1: No sé, potser és la que més m'agrada.
0: A veure.
1: Tampoc us sabria dir per quin motiu.
0: A veure.
1: La frase que a mi m'agrada més aquesta setmana és aquesta.
0: A veure.
1: Dime cuántas veces me dices tu nombre en una hora y valoraré tu egoísmo. Frase de Sócrates. Fins la setmana que ve.
0: Ostres. Ostres. Ostres.
2: Hola.
3: ¿Qué tal?
4: La ràdio de Vilasacra és...
2: És. És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
5: Són de confiança. Són d'aquí.
6: 107 de la FM. Frases fetes amb Maribel Gutiérrez.
7: Hola a tothom, com esteu? Cantarem la canya. Sí, com ho sentiu? Cantar la canya, com molts de vosaltres sabeu, vol dir confessar la veritat a desgrat. Dir-li a algú la veritat sense gaires contemplacions, buidant el pap, tu. Joan Amades, destacat etnòleg i folclorista català i ja conegut per tots vosaltres, apunta que també significa obligar algú a dir la veritat. Segur que vosaltres l'heu sentida o fins i tot l'heu posada en pràctica, segur. Per parlar de l'origen d'aquesta frase feta, permeteu-me que faci una miqueta d'anàlisi etimològica del terme canya. Canya és el terme amb què es designa la tija de diferents poàcies lignificades. El seu nom prové del llatí canna, amb dues enes, i del grec canna, amb dues enes i ca. Segons Amades, el significat de la frase el trobem en el costum ja antic de sentar deutes i deures. Sembla ser que en alguns oficis, per calcular la feina feta i en algunes botigues per calcular el valor dels articles venuts a fiar, s'utilitzava una fusta per enregistrar els moviments de compra-venda, els tractes entre amo i treballador, etc. Era una fusta, un bastó, una talla, una canya. Rebia diferents noms. Se la serrava pel mig de llarg a llarg i cada una de les parts, comprador, venedor, amo, treballador, se'n quedava un tros. Aleshores, quan calia establir una quantitat, les dues parts de la fusta es posaven de costat i amb un ganivet es marcava un tall que agafés equitativament els dos trossos de fusta. Això sí, cap de les dues parts no podia afegir-hi cap marca més, sense que l'altra part ho sabés, és clar. Era una manera de passar comptes. Cadascuna de les parts presentava el seu bastó amb les seves marques, que havien de ser les mateixes per banda i banda, com a manera de comprovar les gestions fetes. Avui dia això ho fem amb factures. Sembla ser que era un sistema força estès per tot Catalunya. Era freqüent entre bosquerols i carboners, per exemple, perquè quedés prova de les carretades de llenya o de carbó que s'havien fet. Cantar la canya, doncs, era acceptar el compte real, el càlcul real dels comptes que revelava la canya. Algunes variants d'aquesta frase feta són cantar la cartilla o cantar les 40, frases que també trobem en castellà.
3: Volem saber com et lleves.
8: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
9: Aquesta és la diferència.
10: Pues no me n'entero.
11: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
8: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
9: Aquesta és la diferència. Oh.
12: Ole.
9: Oh.
12: Ole.
9: Oh.
12: Ole.
13: Associació Remplen Flimfla. Ho entens ja?
14: Doncs això i així de clar.
15: Des de Girona.
16: Ai, mira!
17: Temporada-alta.com. Sí!

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Es publica un llibre que vol omplir un buit en la memòria històrica. Es titula La revolució en veu de dona i és un treball de la periodista Llúcia Oliva que ha recollit els diaris inèdits de 8 dones que van ser víctimes de la violència des de la rereguarda. Ens ho explica la Montse Camps.
3: Montserrat Marcet, Pepita Marín o Mercè Oliva, tieta de l'autora, són tres de les 8 dones que ofereixen el seu testimoni a través de diaris privats i memòries escrites posteriorment a la guerra. 8 històries diferents de filles, de famílies d'industrials, petits o grans empresaris o propietaris rurals que vivien una vida segura i que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any, com explica aquesta emissora Llúcia Oliva.
4: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen en aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
3: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
4: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies i són les que tenen que procurar els seus fills, el menjar, la vida quotidiana, l'han de liderar elles.
3: I la tesi final del llibre és clara.
4: Penso que és important ara que en aquests moments a Europa es proposa resoldre els conflictes que tenim per la via de les armes, doncs recordar que la guerra és una tragèdia tremenda que destrueix vides, destrueix famílies, des de les coses més quotidianes de la societat civil es fan impossibles, no? com menjar, però també aquestes nenes es lamenten, és que no vaig poder anar a escola.
3: La revolució en veu de dona, publicat per l'Avenç i en pròleg de l'especialista Maria Campillo, vol fer una defensa del llegat de les dones en la història recent del país i recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
6: Alguna cosa està canviant.
7: Hola.
6: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
7: Ara.
6: Una manera nova de sentir la teva ràdio, dins teu.

0: fan de la creativitat.
1: Soc fan de descansar amb la família.
2: Soc fan dels colors atrevits.
3: Soc fan de descobrir nous camins.
4: Soc fan d'agafar aire.
5: Soc fan de fer història.
6: Soc fan dels grans escenaris.
7: Soc fan de Catalunya.

comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Tens de tot a prop de casa. Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts al costat del mar, gratuïts. A l'estiu tot és millor a Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
1: Vila Sacra sense punxero. Efa Ema.
2: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
3: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.
4: Tanca els ulls.
5: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu et regala una experiència inoblidable des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia la tens des de l'aire.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, doncs ja tenim aquí la dorsal anticiclònica que ahir anticipàvem que s'estava avançant cap a casa nostra i que, a més serà la responsable d'aquesta pujada de la temperatura que ens espera. Una pujada que a partir d'avui ja començarà a fer-se notar, però el plat fort queda reservat per finals d'aquesta setmana. Divendres començarem amb una temperatura mínima que serà força similar a la de la nit anterior i a més tindrem cel serè a tot el país. Predomini de l'ambient assolellat al llarg del matí, però és que a més s'allargarà fins a bona part de la jornada. A partir del migdia tindrem el creixement d'alguna nuvolada al sector oriental del Pirineu, que no s'espera però que deixi precipitació. I ja a la tarda començarem a notar aquesta pujada de la temperatura que farà que s'assoleixin els 40 graus a diversos punts de Ponent i de la Vall de l'Ebre, però és que a més els 37 i els 38 seran força generals a punts de l'interior de Catalunya. La sensació de calor serà general. Tindrem sensació de ple estiu a inicis de setembre. I de cara a les properes jornades, a part d'aquesta sensació de ple estiu, tindrem predomini de l'ambient assolellat amb nuvolades al Pirineu i, a més, de cara a diumenge, la nuvolositat anirà en augment. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.
2: Contestador 972 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62.
3: Aquesta ferocitat amb què triem bàndol quan opina un famós és fascinant, alhora que instintiva, perquè si no t'hi has aturat a reflexionar, cosa que en els temps que corren és poc habitual, les postures decisives acostumen a ser dues. Si estàs a favor del que el famós diu, consideres la seva opinió necessària i aplaudeixes que utilitzi l'altaveu del reconeixement públic. Si no hi estàs a favor, en canvi, apareix aquell recurrent «més val que es dediqui a lo seu». Estic convençut que la majoria en reconeixem en totes dues postures i això diu molt de la nostra contradicció. No tenim clar si volem que els famosos opinin d'actualitat o si, més aviat, preferim que no ho facin. Mentre no ens decidim, res com Ràdio Vila-sacra, l'única a la comarca que sembla treballa de debò.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
7: Sí.
8: Bé.
9: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
10: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Dom Empordà.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
2: Mama, t'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món, he parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal.
3: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
4: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
5: I parlant d'emocions.
6: 83.
7: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmerman i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Tu pots ser part del canvi.
4: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Radiovilasacra.cat.
4: Xato! L'estiu s'acaba.
5: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
7: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
8: Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Truques i dius la teva?
2: Tu saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
3: Bon dia, bona hora. Escolta, jo volia fer un petit agraïment, sobretot a vosaltres. Heu situat en el mapa que no hi era pobles que perduts per allà, i home, això és d'agrair. I sobretot m'heu ajudat a mi a vèncer la meva timidesa, i gràcies a això. I bueno, jo per acabar, si podíeu posar una mica, quan era petit, i jo recordo que quan era petit i ho estava passant bé, que és com ara, sempre sentia una mateixa sintonia quan s'acabava el bo, que era aquella de "Lástima que termino", eh?
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Sigues intel·ligent.
6: Fes volar la imaginació.
7: Sí.
8: Eternament.
5: Ai.
9: L'opció dels que en saben.
10: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
11: This is the story of my baker.

0: Propostes en xarxa.
1: 214 escales i, com a recompensa, una vista panoràmica de Reus i la Costa Daurada. Des de dalt del campanar reusenc també veureu Tarragona, Salou, Cambrils, els cingles de Mussara i les muntanyes de Prades. Si encara us falten excuses per visitar-lo, us en dono algunes més. Dubte que el campanar de Reus és un dels elements més emblemàtics de la capital del Baix Camp. És el punt més elevat de la ciutat i, poca broma, el segon campanar més alt de la demarcació de Tarragona. S'hi arriba a través d'una escala de cargol, obra de Gaudí. De fet, l'arquitecte el va posar com a model de campanar on conflueixen l'ús religiós i el civil, ja que actua com a punt de guaita. Però si sou curiosos, també us agradarà saber que al sostre de la tercera planta hi ha una clau de volta on s'hi pot llegir 1562. És l'any de construcció de la torre. Una mica més amunt, a la cinquena planta, hi ha un dels escuts més antics de Reus, i a dalt de tot, les dues campanes originals. Són la Petra Clàudia, la més gran i l'encarregada de tocar les hores, i la de Sant Bernat, la més antiga, també coneguda com la dels gegants, perquè repica durant la sortida d'aquestes figures per les festes del Corpus, Sant Pere i la Misericòrdia. Hi ha més campanes, però haureu d'anar-hi un cap de setmana perquè us ho expliquin. Els dissabtes i els diumenges al matí podeu visitar el campanar de Reus. En trobareu tota la informació als webs reus.cat i reusturisme.cat.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: Hi. WhatsApp 656 19 70 62. Hi.
2: Sigues intel·ligent.
3: Fer volar la imaginació.
4: Sí. Eternament.
5: Ai. L'opció dels que en saben.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'atenció primària ha atès prop de 5.800 episodis de salut vinculats a les altes temperatures des de l'1 de maig a Catalunya. Més de la meitat dels casos han estat insolacions i cops de calor. Les urgències hospitalàries també han atès 2.000 persones durant aquest llarg període de calor de primavera i estiu. La majoria d'aquestes arribades de pacients tenen a veure amb deshidratacions. Són dades actualitzades pel Departament de Salut. També recullen que les altes temperatures a Catalunya han provocat 300 ingressos hospitalaris per deshidratació i 43 per insolacions o cops de calor.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
3: I ara una mica de música.

Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Vintena Festa de la Sardana.
3: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
4: A càrrec de la principal de les Escaules.
5: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Nosaltres som la Maria i l'Ariadna i la nostra recomanació és un llibre que ha canviat la manera de pensar de molts adolescents. Aquesta història és Boulevard, que té com a autora Flor Salvador.
1: Luke i Hasley no eren el prototip de parella perfecta. No obstant això, ells li van posar una definició a allò que van crear entre dos. Aquesta és una història de dos adolescents que creen el seu propi Boulevard, on s'ajunten per una banda un blau càlid i per una altra un blau elèctric, tenyint-se per complet d'un gris nostàlgic.
0: Com diu l'autora, ¿quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?
1: No us mentiré. Jo, abans de llegir aquest llibre, no m'agradava gens la lectura, però un dia la Maria me'l va recomanar i des de llavors no he pogut parar de llegir més llibres.
0: Aquesta història a mi m'ha ensenyat que no necessites jutjar una persona sense conèixer-la, ja que pots ser la persona que et salvi la vida.
1: Doncs a mi m'ha ensenyat que no necessites una etiqueta per estimar una persona, i més si aquest resulta ser l'amor de la teva vida. I que la gent només canvia si de veritat la val la pena per la persona que ho fa.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: puntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Obre les portes i les finestres i les terrasses i els jardins.
4: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà.
5: El Servei Català de Trànsit recorda que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, doncs ja tenim aquí la dorsal anticiclònica que ahir anticipàvem que s'estava avançant cap a casa nostra i que a més serà la responsable d'aquesta pujada de la temperatura que ens espera. Una pujada que a partir d'avui ja començarà a fer-se notar, però el plat fort queda reservat per finals d'aquesta setmana. Divendres començarem amb una temperatura mínima que serà força similar a la de la nit anterior i a més tindrem cel serè a tot el país. Predomini de l'ambient assolellat al llarg del matí, però és que a més s'allargarà fins a bona part de la jornada. A partir del migdia tindrem el creixement d'alguna nuvolada al sector oriental del Pirineu, que no s'espera però que deixi precipitació. I ja a la tarda començarem a notar aquesta pujada de la temperatura que farà que s'assoleixin els 40 graus a diversos punts de Ponent i de la Vall de l'Ebre, però és que a més els 37 i els 38 seran força generals a punts de l'interior de Catalunya. La sensació de calor serà general. Tindrem sensació de ple estiu a inicis de setembre. I de cara a les properes jornades, a part d'aquesta sensació de ple estiu, tindrem predomini de l'ambient assolellat amb nuvolades al Pirineu i, a més, de cara a diumenge, la nuvolositat anirà en augment. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: Hi. WhatsApp 656 19 70 62. Hi.
2: Contestador 972 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62.
3: Aquesta ferocitat amb què triem bàndol quan opina un famós és fascinant, alhora que instintiva, perquè si no t'hi has aturat a reflexionar, cosa que en els temps que corren és poc habitual, les postures decisives acostumen a ser dues. Si estàs a favor del que el famós diu, consideres la seva opinió necessària i aplaudeixes que utilitzi l'altaveu del reconeixement públic. Si no hi estàs a favor, en canvi, apareix aquell recurrent «més val que es dediqui a lo seu». Estic convençut que la majoria ens reconeixem en totes dues postures i això diu molt de la nostra contradicció. No tenim clar si volem que els famosos opinin d'actualitat o si, més aviat, preferim que no ho facin. Mentre no ens decidim, res com Ràdio Vila-sacra, l'única a la comarca que sembla treballa de debò.
4: Participa amb nosaltres.
5: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
7: Repetiràs.
8: I parlant d'emocions.
9: 97.
10: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
11: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
12: Paraules de nen.
13: Em dic Jordi Martínez, vaig a l'escola Gonçal Comelles i visc a Avinyonet de Puigventós. M'agrada la música pop, m'agradaria que poséssiu Ràdio Avinyonet.
14: Hola, em dic Fàtima Uabi i el tipus de música que m'agrada és qualsevol, mentre que a mi m'agradi.
15: Hola, em dic Aminata Sidibé, m'agradaria que em vinguessin nens a cantar amb el seu idioma.
16: Hola, em dic Maria Guané i m'agradaria que vingués l'Iniesta, que ens parlés amb el seu vídeo.
17: Hola, em dic Mohamed Abercut. M'agradaria que fessin una entrevista a tots els jugadors de Barça.
18: Soc la Clàudia Masacs i m'agrada la ràdio perquè m'agrada molt la música pop.
19: Em dic Berta Santos i m'agradaria que la ràdio tingués un programa d'explicacions de crítiques de pel·lícules.
20: Em dic Iman Lawani i m'agradaria que hi hagués música de tot el món.
21: Em dic Marina Salvador i m'agradaria que a la ràdio fessin, bueno, un programa per infantil, un de juvenil i l'altre per adults.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Pompeia i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
3: Claqueta final!
4: És una història de traïció, és una història d'abandono.
5: Yo no sabía que tenía su hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
4: ¿Cuál es la pregunta?
2: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
4: Has canviat la cara, tan que m'han estat d'oro. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
6: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
3: ¡Jasper!
2: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
7: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
8: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
9: Mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
2: A Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, Loli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
10: Estarem junts sempre.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i el

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp.
4: Aquesta ferocitat amb què triem bàndol quan opina un famós és fascinant, alhora que instintiva, perquè si no t'hi has aturat a reflexionar, cosa que en els temps que corren és poc habitual, les postures decisives acostumen a ser dues. Si estàs a favor del que el famós diu, consideres la seva opinió necessària i aplaudeixes que utilitzi l'altaveu del reconeixement públic. Si no hi estàs a favor, en canvi, apareix aquell recurrent més val que es dediqui a lo seu. Estic convençut que la majoria en reconeixem en totes dues postures i això diu molt de la nostra contradicció. No tenim clar si volem que els famosos opinin d'actualitat o si, més aviat, preferim que no ho facin. Mentre no ens decidim, res com Ràdio Vila-sacra, l'única a la comarca que sembla treballa de debò.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
7: Repetiràs. Per la màgia del moment.

0: què t'han entrat ganes de ballar?
1: I parlant d'emocions.
2: 33.
3: K25. Gent que és feliç fent feliços els altres.
4: Està molt bé.
1: Quan parlem de menjar, saps quin ve al cap?
5: Ai, aquí.
1: La Maria.
5: Ai, home, ara acabo de venir jo, ara.
1: Cada cop que parlo de menjar, o que menjo alguna cosa bona, me'n recordo la Maria.
5: On està la Maria? Què
1: aquí, farà? Aquí, la teva mare, la Maria. Bon dia, Maria.
6: Bon dia.
1: Què tal, com estàs?
5: Home, bé. Maria, què tal?
6: Estic estupendo, jo.
1: Veus?
6: Molt bé, molt bé.
1: Veus?
6: Que us vaig escoltar, estic ansiosa perquè no podré venir.
1: Què dius ara?
6: Però mira, què com està la botifarra aquesta que mengeu?
1: Ah, deliciosa.
6: Ah, ja ho sembla, perquè no doneu temps ni de parlar d'aquí. Andrepant.
5: Xavi, passa'm el vi.
1: Què?
6: Mireu que tenim molt bon dia per davant, eh? Tanto.
5: Gràcies.
6: Molt de cuidar.
5: Ui, no passa res.
6: No ho sé.
5: Hem vingut en bicicleta.
6: Ja ho he sentit. Escolta, ja portes casc?
5: Sí.
6: Ah, val.
5: El casc del cabell.
6: No, doncs has de portar casc, eh?
5: Sí. Vaja, que saps què passa, Maria?
6: No sé.
5: Que volia notar la frescor. Volia notar la frescor a la cara.
6: Avui un dia fabulós.
5: T'arriba l'olor de la botifarra?
6: Sí, i tant. Ja saps que d'aquí aquest telèfon és per tot.
5: És molt especial.
6: És per tot, sí.
5: Sí, sí. Mira quin Xavier, tu. Quin gozo que has d'anar. La botifarra.
6: Us ho passeu bomba.
1: Maria.
6: Mana.
1: Diu que hi havia un que tenia molta gana, no?
6: Sí.
1: I estava menjant. I el plat que tenia davant era molt bo.
6: Ja.
1: Com, per exemple, ara el bocata de la botifarra, no?
6: Ah, està bé. De quina botifarra és?
1: De quina botifarra és? No ho sé, però està boníssima.
6: Ah, val. El principal que sigui bo.
1: Boníssima, boníssima.
6: Molt bé.
1: I estava menjant. Ara com nosaltres menjant la botifarra, no? I això que entra un amic.
6: Sí.
1: Entra un amic i el veu allà menjant. I diu, hombre, Antonio, què fas per aquí? Bé, ja veus. Què? Veig que estàs animat i tal. Sí, estic animat, sí. Em van dir que en Pepito l'ha ingressat i s'havia mort i tal. Sí, s'havia mort, sí. I què? I com ha anat tot això? Doncs ja veus, s'ha mort. Sí, i tal, i l'altre anava menjant. Diu, bueno, però i de què s'ha mort? I diu, de cop i volta. No sé si l'entens, eh?
6: No, la veritat és que no m'he agafat pas.
1: Bueno, és igual.
6: De cop i volta.
1: Perquè tenia tanta gana.
6: Oh!
1: Tenia tanta gana i estava tan bo que no li volia donar explicacions.
6: Val. Sí, ja va acabar tot.
1: A l'altre li anava fent preguntes i aquell volia menjar.
6: Ja que ho tenia, era gana i
1: no... Exacte, i no volia estar parlant.
5: Ha sigut una manera molt cordial de dir, anda, no me preguntin més i deixa'm menjar aquí la botifarra.
6: Deixa'm en pau i deixa'm menjar la botifarra.
5: Sí. Que bo. Ai, que
6: vale,
5: bo,
6: doncs.
5: que bo. Bueno, veig que aquí l'ocell canta i piula.
6: Oh, sí, amb aquest bon dia, què vols que no canti, pobreta? Estàs aquí, sí. Deu el sol i...
5: També és veritat.
6: I està feliç. Està feliç. No, ara no canta gaire, eh?
1: Bueno, Maria.
6: Vale.
1: Que passeu un dia meravellós.
6: Bueno, igualment.
1: Si et pots, escapes, i si no...
6: M'agradaria moltíssim.
1: Si no, estàs aquí amb nosaltres, ja ho saps, que sempre vale. Estàs aquí, de totes maneres.
6: D'acord.
1: Un petó molt fort.
6: Molt bé, fins a quina hora dura, això?
1: Ui,
6: quina hora és aquesta hora? Jo aquesta hora no la conec.
5: Anem per llarg.
6: Per llarg. Bueno, fins cap
1: allà. Mira, el programa posa hora d'acabada a l'últim que caigui terra.
6: Oi, verge, així no ho dic. Perquè igual em toca a mi. No. No em presento, eh? No. Escolta, amb aquestes condicions... A més que d'aquí tecito.
1: Maria, et dedicarem una cançó.
6: Ah, molt ara. Bé, moltes gràcies.
1: Una cançó que, encara que estiguis ara, per exemple, a Vilatenim, ara ens ajuntarem mentalment i mirarem el mar. Sembla bé?
6: Avui ha de ser meravellós, també.
1: El mar avui, en aquest dia.
6: Ai, sí, fa un dia quiet.
1: Pues un petó.
6: Igualment, una abraçada per tots.
1: Adéu.
5: Vinga, adéu.
6: Adéu.

0: Miami. Tú.
1: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
2: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club CERT de l'Escala, Alfons Martí.
3: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
2: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
4: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mis carrers, d'aprendre les estratègies.
2: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.

0: en el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vila-sacra, feina, i anònimament. Gràcies.
1: Avui cal més feina i menys ximpleria.

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Riu, riu.
2: En el 107 de la FM.
3: Activitat, fruita i verdura. 30 més 5. Si vols fer salut, suma. 30 minuts d'activitat física diària, més 5 peces de fruita i verdura al dia.
4: Camina a pas lleuger.
5: Pren fruita per esmorzar.
4: Fes servir les escales.
5: Tria verdures i amanides com a guarnició.
4: Mou el cor.
5: Inclou fruita al berenar.
4: Balla.
5: Tria la fruita com a postres.
4: Surt a passejar.
5: Menja sa i variat.
3: Treu profit de la teva vida diària per fer salut. Suma. 30 minuts d'activitat física diària, més 5 peces de fruita i verdura al dia. Si vols fer salut, suma.
6: Tallets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Cerco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
7: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
6: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
7: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: El ruc savi. Un dia, al despertar-se, el ruc va dir, vull aprendre de llegir. Si els savis per ser savis fan això, també vull ser savi jo. I el Sansa se n'anà sense més raons, dret al mestre de Minyons. Bon dia, senyor mestre, ja em té aquí, vull aprendre de llegir. El mestre li va dir, molt ben pensat, n'aprendràs si ets aplicat. I li posà al davant un cartipàs ple de lletres com el nas. Aquesta que aquí veus i que és talment la teulada d'un convent és la primera lletra i es diu A. Digues A per començar. El ruc obrí una boca de tres pams i engegà un parell de brams. I el mestre satisfet digué, bé va, dius perfectament la A. El ruc inflat d'orgull pagant un bot exclamà, doncs ja ho sé tot. I ruc com va venir se'n van tornar i de ruc mai més passar. De Marina Pau.
5: Hola. No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres. Yes, sir.

0: música, entreteniment.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: L'origen de la gelatina es troba en l'ús del col·làgen animal, extret d'ossos, pell i teixits connectius que es bullien per crear una substància gelatinosa. A l'edat mitjana, les classes altes d'Europa gaudien de plats elaborats amb gelatina, com carn i peix, considerat un luxe perquè el procés era laboriós i requeria molt de temps. La gelatina moderna, però, va néixer al segle XIX. Al 1845, l'americà Peter Cooper va patentar un mètode per produir gelatina en pols, però va ser Pearl B. White, al 1897, qui va transformar aquesta idea com el postre que coneixem avui, comercialitzant la primera gelatina amb sabors de fruita sota la marca Jell-O. El producte es va popularitzar ràpidament als Estats Units gràcies a la seva facilitat de preparació i al seu atractiu visual. Durant el segle XX, la gelatina es va convertir en un llenç per als plats extravagants, com ara amanides de verdures o formatge suspeses dins de motlles de gelatina, una moda quiche que avui provoca més rialles que ganes de menjar-s'ho.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: 20a Festa de la Sardana.
1: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
2: A càrrec de la principal de les Escaules.
3: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
4: Sona bé.
5: Ministrius de Llars.
6: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
5: Ministrius de Llars.
6: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
7: Escolta.
8: Jordi Portell Jardiner. Més de 15 anys d'experiència en el disseny i manteniment integral del jardí. Poda, manteniment, sistemes de rec, manteniment de piscines, instal·lació de gespa artificial, il·luminació. Demana ja el teu pressupost sense compromís al 699 31 55 92 o per correu electrònic a jordiportelljardiner@gmail.com.

0: avui...
1: Sí?
2: A vegades, per veure el món des d'un angle nou, necessites fer coses que no has fet mai.
3: Mai estaràs sola.
4: Hola, em dic Ona Coromines i avui us explicaré un acudit molt xulo de desvampi. Un vampir molt afamat tenia moltes ganes de menjar sang i va veure un altre vampir de la seva edat amb la boca tota plena de sang i li va dir: d'on has tret tota aquesta sang? I ell li va explicar: veus aquella paret? Doncs jo no l'he vista. Doncs vinga,

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300
1: a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Volem parar atenció a un capítol fosc de la nostra història recent. La desaparició de nadons durant la dictadura, robats en néixer a les seves mares, moltes adolescents i vulnerables, que va durar fins a la democràcia. És el cas de la Clara. Ella va donar llum als 14 anys, s'havia quedat embarassada fruit d'una violació i va ser tutelada per l'administració. Va parir a la clínica de Xeus l'any 1987 i li van dir que la criatura havia nascut morta. 27 anys després va saber que tenia una filla viva que l'estava buscant.
2: Lo que yo sí que recuerdo fue despertar, preguntar y me comunicó que, bueno, que mi hijo había fallecido. Y a mí me dieron el alta el día 21 y mi hija nació el 18 de junio de 1987 a la 1:00 p.m. Y el día 21 por la mañana es que ya me echaban. Es decir, no es que me llevaban al centro, es que me invitaron a marchar y no tenía dónde ir. Me dejan en la calle y yo recuerdo perfectamente de estar yendo a la estación de Sants en ese momento, andando con 16 puntos, con fiebre, además se me había infectado, porque no me llevaron más al hospital a una revisión. ¿Sabes lo que pasa? Que en aquel momento, cuando eres una persona bastante vulnerable, hacen contigo lo que quieren. Lo que hicieron conmigo fue, inhumano. Porque una persona vulnerable, donde está pasando una situación en su casa trágica, donde la violan, porque yo fui una niña violada, entonces lo que hacen es seguir atacando, seguir haciéndote daño. Yo solo pido justicia, que se reconozca la verdad, lo que me hicieron, que se me reconozca que el Tribunal de Menores actuó mal, que yo jamás ni abandoné, ni di a mi hija en adopción.
1: Casos com el de la Clara n'hi ha més, molts més. Es parla d'uns 300.000 nens robats a Espanya, Llorenç Llop.
3: Mai s'ha realitzat una investigació oficial i, per tant, no coneixem la xifra real, però en els darrers anys s'ha parlat que podrien ser 300.000 els nadons sostrets a Espanya durant els anys 1940 i 1990. En aquella època existien centres de reclusió i internament per a joves solteres, embarassades i sense recursos. Allí patien càstigs, humiliacions i eren amenaçades perquè donessin els seus fills en adopció. 300.000 mares van ser enganyades per aquesta xarxa mafiosa, milers de bebès robats i intercanviats per diners d'altres donats per morts, però entregats a una família diferent. Moltíssims casos que encara no s'ha pogut resoldre i que afecten a moltes famílies que només volen justícia, conèixer la veritat i reparar el mal. Neus Roig, antropòloga i autora del llibre sobre el tràfic de nadons No llores, que vas a ser feliç, explica la realitat que viuen les víctimes.
4: Hi han entregat més de 2.500 identitats de persones que volen saber qui és la seva mare. Ni una sola reclamació econòmica, ni una sola queixa. O sigui, les persones el que busquen és trobar qui són.
3: A banda dels nadons, el govern espanyol calcula que hi ha unes 114.000 víctimes de desaparicions forçades, de les quals a Catalunya n'hi hauria 2.400. La major part d'aquestes desaparicions van ser comeses durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Tampoc existeix una classificació oficial de països, però el president de l'executiu, Pedro Sánchez, va assegurar que Espanya és el segon país amb més víctimes, només per darrere de Cambodja.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Vila-sacra!

0: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
1: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai.
4: Ai.
3: I ara?
5: Sabem l'esforç que suposa tirar endavant una empresa. Si és el teu cas, respira. Hi ha algú pensant en tu. A Pimec hem aconseguit que l'impost de societats vagi baixant des del 25 al 20% per a micro i petites empreses. Pimec. Descobreix el que podem fer per tu i la teva empresa.
6: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
7: Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, Terra

T'agrada i no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Dia 28 d'abril del 2025. Dia de la gran aturada. On eres tu?
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Home, aquí a Vilafranc directament han tancat, eh? Ja s'ho sé, que no es podia anar a comprar res. Jo també he pensat molt en vosaltres i és una sensació generalitzada, jo crec, no? Que és un toc d'alerta interessant, no? Fins a quin punt depenem de l'electricitat, de la telefonia mòbil, de som molt, molt, molt dependents de coses de les que no tenim absolutament ni gens de control, no? I això fa rumiar moltíssim. I per altra banda, hi ha una altra cosa que a mi també m'ha fet rumiar, que és que el fet de no tenir, sobretot el no tenir telèfon, no tenir internet, no tenir això, almenys entre els veïns, el bloc de pisos on jo visc, ens ha fet ser més altruistes, ens ha fet comunicar-nos, hem sortit a l'escala, hem comprovat que la gent gran tingués el que necessitava, hi havia un veí que tenia gas en comptes de vitroceràmica i s'ha ofert a fer el menjar per tots. Vull dir que, d'alguna manera, en molt poques hores també ens hem organitzat, eh?
3: Apagada global, Ràdio Apiles.
7: Quant de temps es duraria així? És a dir, jo trobo que hem de fer els nuclis familiars, hem d'estar més preparats, és a dir, sobretot els que tenim nens i demés, doncs tenir aquests mínims. És a dir, jo crec que és una responsabilitat pròpia el fet de tenir ja no tant també el que necessitem, sinó els coneixements mínims que requereix una situació així, no? O inclús si hem d'agafar i, escolta, que això no va bé i hem de marxar de la ciutat i hem d'anar a un altre lloc, sabeu on anar, què heu de portar? És a dir, requereix una... No vull ser alarmista, no? Però jo crec que això ens ha donat un toc d'atenció en el fet de dir, escolta, tenim un pla B per si el pla A no funciona? És que ha sigut espectacular, perquè jo, mira, a casa, tal com he arribat, he encès la ràdio, l'he deixat posada, és l'única via d'informació que ha funcionat avui. No hi havia res més. Llavors, ha sigut la feina que heu fet els de la ràdio, a mi m'ha semblat espectacular, realment. A mi em sap molt greu dir-ho, no? Però és que quan ja t'ho avisen tantes vegades i no fas res, ja arriba un punt que dius, mira, doncs està bé que passi, perquè a veure si d'aquesta forma n'aprens, no?
3: Apagada global, Ràdio Apiles.
8: Mira, ara una coseta que, sobretot quan passin coses d'aquestes, esperem que no passin més, que es tingui en compte la gent gran, perquè jo, per exemple, tinc una mare de 90 anys i que la medalleta tampoc funcionava. El primer que se m'ha acudit, venint de la feina a peu, és anar a veure la mare i saber, i una veïna que tinc, que és molt gran, per saber com estan, perquè, clar, elles no es poden comunicar amb res ni amb ningú.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
9: Repetiràs.
10: Mare meva, quins oients que tenim.
11: Doncs sí, oients de primera.
10: Clar que sí.
12: Però què vols?
10: No, increïble. Abraçada gegant.
12: Us estimo.
13: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: viatgen al temps.
1: La badia de Sant Pol i S'Agaró la veiem des de les terrasses, gaudint de bona cuina mediterrània, amb peix de les llotges empordaneses, tapes, sushi, al final del dia la posta de sol, amb un sopar a la fresca i el bar de copes exclusiu amb còctels d'autor. Ciclo Palàbriga, Sant Feliu de Guíxols. Una experiència 100% Costa Brava. Tota la info a labrigaciclub.com i a Instagram.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: És un dels pescadors més joves de Catalunya i el seu desig de treballar a la mar ja bategava des de que era molt petit. Oriol Bru, benvingut i moltes gràcies per ser amb nosaltres aquesta tarda.
2: Bona tarda a tothom.
1: Bé, com arribes al món de la pesca? Perquè crec que cap familiar teu ha treballat mai en aquest sector, veritat?
2: No, cap membre de la meva família ni proper ha treballat. De tota la vida teníem un pis a l'Alt Empordà, a Llançà, i jo anava a veure les barques arribar de pescar i mira, vaig dir, jo vull ser pescador. I sí, dit i fet.
3: I això amb quina edat? En quina edat ja tenies clar que et volies dedicar a això?
2: Jo des de ben jovenet, des dels 10 o 11 anys ja ho sabia. I als 16, quan vaig acabar els estudis, em vaig treure les titulacions i als 18 cap a mar.
3: A que s'ha d'estudiar per ser pescador, Oriol?
2: Sí, t'has de treure, sí, ara avui en dia, no? I tot és burocràcia.
3: I quins són aquests estudis?
2: Per anar com a mariner t'has de treure formació bàsica i marinero pescador. I ja si després vols ser patró motorista ja t'has de treure titulacions professionals.
1: I com recordes el primer dia que vas sortir a feina allà?
2: Buah! Primer dia va parlar malament, vaig pillar una santíssima turca que no se m'oblidarà mai. Mare de Déu, tot el dia marejant.
3: Però es va quedar en això en un mareig i punt o va anar més enllà la cosa?
2: No, va anar, mira, sort vam tindre que hi va haver pesquera, que me van dir que tant de vòmit alimentava els peixos perquè tot el dia vomitant. Vaig arribar i semblava el papa donant-li petons al terra.
3: I això va ser el primer dia i ja està, o va continuar la cosa uns dies més?
2: No, tant mareig va ser el primer dia. Ara només si hi ha una mica amb el temps, una encaparradeta i ja està.
3: Molt bé, podem dir que encara ets el pescador més jove pel que fa a la pesca d'arrossegament?
2: Sí, encara ho soc, el més jove de Catalunya.
3: Molt bé, a la confraria de Llançà, poca broma, eh?
2: Confraria de Llançà, sí.
4: Escolta, però que allà, quan vas començar ja ho eres, continues mantenint aquest títol i tens constància de que hi hagi alguna persona que te'l pot treure?
2: Sí, curiosament, a la mateixa confraria hi ha el fill d'un patró que també ara, als 18 anys, ara s'embarcarà també d'aquí un anyet, com a molt tard.
4: Sí, que en un any és possible que et treguin aquest títol, que portes molt temps arrossegant-lo, però és normal, tothom creix, clar.
2: Sí, jo ja en faré 21 i ell en tindrà 18. Però bueno, estem orgullosos que els dos més joves siguem del Port de Llançà.
4: I quin consell donaries tu a ell ara que comença?
2: Sobretot que si vas amb ganes, tot el que es fa amb ganes es fa bé. Et costarà més o menys, però si vas amb ganes i t'estimes la mar, arribaràs sempre a bon port.
3: Com és un dia a dia de la teva vida? Un dia normal. Oriol, a quina hora et lleves? Què fas exactament a la barca?
2: Nosaltres dilluns, dijous i divendres arribem a la barca a les 5 per sortir a mar a les 6. Arribem una hora abans.
3: Convocatòria a les 5 de la matinada, molt bé.
2: Convocatòria oficial a les 5. I dimarts i dimecres la convocatòria oficial és a la 1 del matí, perquè tenim permís per sortir a les 2.
3: Ai.
2: Arribo a la barca, hem de carregar tot el gel per posar-li gel al peix, s'arriba, s'engega el motor i marxem cap a mar. Naveguem, tirem la xarxa, estem pescant durant tot el dia i ja quan arriba seran les 2, les 3 del migdia, depèn del dia, aixequem la xarxa, triem el peix, li posem gel, el posem maco i el preparem per vendre a la subhasta mentre naveguem cap a casa.
3: I
2: quan
3: possible?
2: Arribem a casa, sí, descarreguem i quan arribem a casa descarreguem i cap a la subhasta.
3: És possible, Oriol, que tu, a més de pescar, facis alguna cosa més?
2: Què vols dir, alguna cosa més?
3: A la barca.
2: Ah, sí, home, jo a la barca cuino, a la barca dorms també un rato, jo sóc el cuiner oficial de la barca.
4: Escolta, està clar que si esteu a la barca mengeu peix, no?
2: Bueno, peix i carn, depèn del dia.
4: Porteu, o sigui, no és la que agafeu. Hi ha dies que si aprofiteu el que agafeu i hi ha dies que no, o no?
2: Hi ha dies que sí, però hi ha dies que també t'ha de gust una bona hamburguesa o un bon xuletón.
1: I suposo que s'ha de tenir una molt bona relació amb els companys, no? Al cap i a la fi compartiu un espai relativament petit, no?, durant moltes hores.
2: Sí, has de tindre molt bona relació perquè, clar, són 28 metres de barco, però t'hi estàs 14 hores. O sigui, això de canviar de vorera no ho pots fer, o canviar d'oficina no ho pots fer. Això has d'estar-hi amb ell cara a cara tot el dia.
1: I sempre m'he escoltat a parlar dels veterans de la mar, no? Els vells marins. Suposo que per una influència directa de la literatura, però com som els teus veterans?
2: Bueno, els veterans... I a cada porta existeix la gent veterana, i en un moll pesquer encara més. Els veterans és gent dura, és gent que estava acostumada a treballar molt més del que es treballa ara, perquè ara són més senyoritos. Abans es treballava molt més i es treballava molt més dur, i bueno, existeixen, però també sempre et donen molts bons consells.
3: Oriol, com veus el futur del sector de la pesca?
2: El veig fotut, perquè no hi ha massa relleu, i per problemes burocràtics cada cop ho tenim més fotut, i jo el veig fotut, la veritat. Si no canviem una mica tot, i el preu del petroli i el preu del peix i tot, jo veig que perilla el meu futur, sí.
4: Escolta, clar, és que he flipat una mica amb això de 14 hores a la mar. 14 hores a la mar, o tot el procés que has explicat des de que sortiu, pesqueu i ho porteu a la llotja per vendre?
2: No, mira, nosaltres els dies que sortim a les 2 del matí, a les 2 del matí surts a mar, i ben bé no arribaràs fins les 5 i mitja, a les 6 de la tarda.
4: Déu meu! I a què va temps per fer alguna altra cosa que no sigui navegar?
2: Bueno,
3: preparar el dinar i el sopar.
2: Depèn de com t'ho muntis.
4: Clar, perquè em dius... clar, també canvies el teu horari, no coincideix amb el de ningú més. És a dir, no. Per el tema de coincidir amb amics o amb gent, és bastant complicat.
2: Sí, amb amics, amb parella, sobretot, és complicat. Sobretot, ja et dic, la nit de dilluns a dimarts i de dimarts a dimecres, clar, tu arribes a casa poder a les 7, 7 i mitja de la tarda, quan has acabat de fer-ho tot, i a les 12 i mitja te sona el despertador. I llavors, clar, també has de descansar les teves hores.
3: I com es concilia això amb la vida familiar o amb la vida sentimental, amb la parella? Tu tens parella, Oriol?
2: Sí, jo tinc parella.
3: Què tal, com va?
2: Bé, estic força content.
3: Sí? És comprensiva amb els teus horaris, amb la teva feina, l'entén, et dona suport...
2: Sí, sempre ho ha entès des del primer dia i sempre m'ha donat suport, però bueno, clar, si els dies llargs, pues jo arribo cansat a casa, ella també té la seva feina, tots tenim mals dies, i bueno, hi ha dies que són complicats, però amb amor s'arriba sempre a bon lloc.
1: A mi m'agradaria saber què és el que pesqueu exactament.
2: Bueno, doncs mira, va, depèn. Si donen bon temps, refereixo, si podem anar lluny amb el barco i tot, nosaltres normalment anem a gambes, camarlà, gamba blanca, gamba vermella, agafem quatre maires, quatre raps. Després, si hi ha mal temps, que és quan ja fa molt de vent o un dia que plou molt i hem d'anar més a prop, doncs pesquem un altre tipus de peix, que ja és roger, lluç, capellans, bruixes, palaies... Va, nosaltres, clar, depenem sempre molt del temps. Depèn del temps que anem en un lloc, depèn del temps que anem en un altre.
3: Com es diu la teva barca?
2: La meva barca es diu Nova Harmonia.
3: Nova Harmonia?
2: Nova Harmonia.
3: Mira que bé. I és l'única barca a la que has treballat o no? Perquè això, no, són, això jo... són, suposo, com els equips de futbol, no? Tu ara estàs defensant els colors de la Nova Harmonia, però abans no sé si havies fitxat o havies defensat els colors d'una altra barca, d'un altre club...
2: Sí, jo primer vaig fitxar pels Germans Maura, que és una barca de fusta petitona, i ja quan vaig aprendre l'ofici, així l'essencial, vaig canviar a la Nova Harmonia, que diguem que és un rango més a dalt, és un equip millor.
3: És una fina segura, la teva, Oriol?
2: Sí, avui en dia anem amb molta seguretat. Sempre tens la incògnita de que el mar és sorprenent, el mar de cop pots tindre calma, que de cop se't pot girar onades de 3 i 4 metres i te cagues, però avui en dia anem molt segurs. Els partits meteorològics són molt segurs i nosaltres anem amb tota la seguretat que es pot anar al barco.
4: Estem parlant d'Oriol Bru a la pesca, perquè ell és el pescador més jove de Catalunya. Oriol, doncs que continuï sent-ho durant molt de temps, perquè, no sé, a lo millor el noi aquest que s'ha de posar les piles, doncs tardarà una mica menys, no? Gràcies. Vinga, per estar amb nosaltres.
1: Gràcies.
0: Ràdio
1: Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
5: Tu pots ser part del canvi.

Els astrusos, aus no voladores més grans del planeta, són criatures fascinants que habiten la sabana africana. El cor robust, les llargues potes i els poderosos músculs els permeten córrer fins a velocitats de 70 km per hora, cosa que els converteix en les aus més ràpides del món. Les seves grans ales, encara que no els permeten volar, els ajuden a mantenir l'equilibri al canviar de direcció ràpidament. Els astrusos són animals omnívors que s'alimenten d'una varietat de plantes, insectes, petits rèptils i mamífers. Tenen un bec fort i un estómac capaç de pair fins i tot els aliments més durs. Viuen en grup de fins a 20 individus, composats principalment per femelles i les seves cries. Els mascles adults solen ser solitaris i només s'ajunten als grups durant èpoques d'aparellament. Els astrusos són les aus que posen els ous més grans, amb un pes de fins a 1,5 kg i un gruix de la seva closca de fins a 2 mil·límetres. La incubació dura uns 50 dies i és realitzada per les dues parelles. Malgrat la seva gran mida, els astrusos són animals espantadissos que fugen davant de qualsevol situació de perill. Quan se senten acorralades, ataquen amb les seves fortes potes, cosa que pot causar greus lesions.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mirendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: A la vida, tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.

Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra.
11: Ràdio Vila-Sacra.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

tornar a la rutina costa, però a Bonpreu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bonpreu i Esclat, tornar costa menys.

0: informació, música, entreteniment.
1: De ràdios i emissores de televisió hi ha a mils. De Radio Vilasacra, només Radio Vilasacra. Per què ens hem d'enganyar a aquestes alçades?
2: La Municipal.
3: A la vida, tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
4: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve.
5: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
4: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els països catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
6: Escolta,

0: Una curiositat sorprenent és que l'espai exterior no és completament silenciós, encara que sovint es digui el contrari. És cert que el so, tal com el percebem, no es pot propagar en el buit perquè necessita un medi com l'aire. Però això no vol dir que no hi hagin vibracions o ones. Per exemple, en zones com núvols de gas o al voltant d'objectes massius, hi ha partícules suficients perquè es produeixin ones de pressió. Un cas famós és el cúmul de les galàxies Perseus Cluster, on els científics han detectat ones que es poden interpretar com una mena de so. Aquestes vibracions són extremadament greus, molt per sota del que l'oïda humana pot percebre. De fet, si es poguessin escoltar, serien com un to profund i constant. Els científics han convertit aquestes dades en sons audibles, augmentant la seva freqüència, creant el que es coneix com a sonificació. Això ens mostra que, tot i que l'espai sembla buit i silenciós, en realitat està ple de fenòmens físics actius.
1: Ràdio Vila-sacra per sentir-se bé.
2: Com a casa.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
3: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
2: Ràdio, no et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: els dies on totes les cadenes de televisió i ràdio parlen del conclave del Vaticà, dia i nit, a totes hores i a totes les tertúlies. I milers i milers i milers i milers de persones esperen la fumata blanca allà davant mateix, com si de la fi del món es tractés, la meva gran imperfecció es va submergir en una realitat que ni el Vaticà ni gaires tertúlies sembla volen tocar. La de la solitud de la gent gran en les residències, sobretot el Dia de la Mare. Catalunya és l'autonomia amb més centres residencials, el 21% dels 6.831 existents a l'estat espanyol. I el Dia de la Mare passat vam voler conèixer quants fills visiten a les seves mares aquest senyalat dia.
1: No venen a veure perquè estan fora els dos. Que la mare ve a veure'ls, clar, com totes les mares.
2: M'agradaria que vinguessin, però no ho sé. Perquè, com que ells també tenen família, si venen, fantàstic. I si no venen, què hi farem?
0: Només el 31% reben habitualment la visita dels fills el Dia de la Mare i habitualment la resta dels dies. No puc dir gairebé més que ens vam quedar de pedra i millor no posar totes les sensacions rebudes ni totes les converses mantingudes perquè a nosaltres quasi ens vam fer plorar de la realitat que ningú vol veure i que tenim a casa.
3: Necesito verlos, es mi vida. Si no, mi vida no tendría ningún sentido.
4: Aquí vius molt bé, però trobes a faltar a la família.

0: atenció, si us plau. Si reps un missatge de text, si reps un correo, si et truca una veu que sembla de la teva família, si et visiten a casa teva per a qualsevol tasca que tinguis que pagar. Atenció! Verifica bé la realitat del que et demanen o, en cas de dubte, truca a la policia de seguida. No deixis entrar desconeguts a casa. Prou d'estafes. Tu tens l'última paraula. És un consell de Ràdio Vila-sacra.
1: Lo Bailao, la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise, t'ofereix aquest espai.
2: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un llibre referent sobre el TOC, el trastorn obsessiu compulsiu.
3: Es tracta de l'obra Desbloquea tu cerebro, del prestigiós psiquiatre expert en TOC, Jeffrey Schwartz. L'obra ajuda a identificar els símptomes d'aquest trastorn i resumeix la tècnica que va desenvolupar Schwartz per intentar-hi fer-hi front. Concretament, el llibre explica el procés en quatre etapes que haurien de seguir els afectats per TOC per minimitzar-ne els símptomes i recuperar la qualitat de vida. Bàsicament, el llibre destaca la importància que els afectats reconeguin i acceptin que pateixen el trastorn, intentin identificar-ne els efectes i puguin adquirir hàbits que els permetin revertir-los. Una obra de referència que ofereix una visió molt completa sobre les característiques del TOC i com afecta la vida d'aquells que el pateixen.
4: Atenció, sisplau. Els advertim que el que sentiran a continuació és una experiència estereofònica inigualable. Així que, seguin el sofà, apugin el volum de l'aparell d'alta fidelitat i obrin bé les orelles.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.

0: Jep menja el fetge d'un penjat. Si el penjat es despenja, els setges jutges del jutjat no podran menjar més fetge del penjat.
1: Saltem amb el teatre.
2: Impulsem els nostres escenaris.
1: Saltem amb el circ.
2: Impulsem les nostres carpes.
3: Saltem amb la poesia.
2: Impulsem les nostres lletres.
3: Impulsem la cultura.
4: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
5: Hola, sóc la Laura Geli. Avui us explicaré una història d'aventures que es diu Geronimo Stilton, el regne de les fantasies. En Geronimo Stilton va anar a les golfes a buscar una cosa. Es va trobar, estava tot fosc i de sobte va trobar una caixa d'or. La va obrir, va aparèixer una porta, va entrar, era molt, molt, molt petita i va entrar. I allà va caminar i es va trobar un gripau. A partir d'aquí va tenir que passar moltes aventures per salvar la reina de les fades, passant per els set reines. A mi m'agrada aquest llibre perquè és d'aventures i a mi m'encanten molt els llibres d'aventures i us els recomano molt. Moltes gràcies per haver-me escoltat i espero que us hagi agradat i us animo a llegir-ho.
6: La darrera cosa bona que t'ha passat. Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
7: Hola, Joan.
8: Hola, Sílvia.
7: Què fas aquest cap de setmana?
8: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
9: El rei de la rajola. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Biure d'Empordà i Palafolls.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Totes les persones que vivim a Catalunya som Catalunya.
5: Les persones que ja hi eren i les que arriben ara.
6: Totes diferents, totes iguals.
5: Tenim orígens diversos, és cert. I també és cert que de la diferència en podem aprendre.
4: I el més important...
7: Pots consultar el text integral del Pacte Nacional per la Immigració a gencat.cat. Som Catalunya, país de convivència. Generalitat de Catalunya.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Els alcaldes de l'Alt Empordà exigeixen serveis dignes. Viure en un poble no pot significar serveis de menys qualitat. 23 ajuntaments denuncien talls de llum, problemes de cobertura i deficiències en telecomunicacions que afecten greument els municipis i les persones. L'Alt Empordà viu un estiu de rècord amb més de 42 graus i una nit històrica de 32 a Portbó. El canvi climàtic no s'atura. Tot i les veus negacionistes. Portbou registra 16 nits tòrrides i protagonitza la mínima més alta mai observada a Catalunya en un estiu que ha estat el més càlid des que hi ha registres. Un càmping de l'Alt Empordà, el preferit d'Espanya entre els turistes alemanys. L'Aquarius de Sant Pere Pescador lidera el rànquing Pink Camp Most Wanted 2026 i 6 càmpings del municipi se situen entre els 15 primers de tot l'estat.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions...
3: 30.
4: Vale. Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt. Punt.
5: Ràdio Vila-sacra, informació comarcal, oci, esports, programes especialitzats.
6: Què te voy a decir?
2: I parlant d'emocions...
3: 25.
7: Opa! Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
8: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emociona.
1: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
2: Sí.
3: Bé!
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Calma.
4: Ara ens toca.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La platja de l'Estartit fa anys que perd sorra per l'augment del nivell del mar, que ha pujat uns 10 centímetres en les darreres 3 dècades com a conseqüència del canvi climàtic. També influeix el fet que cada vegada hi arribin menys sediments. Josep Pasqual és observador meteorològic.
2: Hi ha pantans en els rius i, per tant, abans, quan hi havia una arribada, arribaven molts sediments, ara n'arriben molt pocs, i a més el canvi climàtic comporta canvis de vents. Per exemple, la tramuntana cada vegada s'observa amb menys freqüència i menys intensitat, i això també afecta els corrents marins, i tot plegat, doncs, la platja es veu perjudicada.
1: Per combatre aquesta erosió accentuada pels temporals de llevant, l'Ajuntament fa més de 10 anys que aposta per recuperar el sistema de dunes natural. Ho fa amb trampes i vegetació que ajuden a retenir la sorra i el sediment. Això també està contribuint a reduir l'entrada d'aigua marina als camps de la zona. Jordi Colomí és l'alcalde de Torroella de Montgrí.
3: Sembla ser d'aquella salinització que avançava d'una forma brutal, doncs, els últims 15 o 20 anys, sembla que ha generat un alentiment important, i a veure si es produís una recuperació. Seria clau per l'agricultura i també pels aqüífers.
1: Segons Greenpeace, el 2050 el nivell del mar al litoral català podria pujar uns 26 centímetres. Per això defensa recuperar dunes i aiguamolls en lloc de limitar-se a substituir la sorra després de cada temporal.
4: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber. Allò que llegeixes en diagonal. Què has sentit dir a un veí? Què has vist de passada a les xarxes? T'ho expliquem. Tota l'actualitat al detall, si passa, nosaltres t'ho expliquem.
5: That's it. Great! Wonderful!

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt, celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu Mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Silenci.
8: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
9: Et volem escoltar.
10: La dona que li diu, mira, te voy a dar un escarmiento, voy al gimnasio y conoceré a un muchacho de estos que le llaman ahora un yogurín y te voy a dar un escarmiento. Tú misma. Y dice, no tienes ningún detalle conmigo, no me llamas a bailar, no me llamas a ningún sitio, ningún detalle. Y dice, tú mismo, si me quieres dar un escarmiento, bueno, va a la empresa, que no sé, es un trabajador normal, y se adelanta, se atrasa a la reunión y se va a casa abans de temps. Entra a la habitación del matrimoni y mira al armari y no ve ningú. Mira a un altre lloc, no veu ningú, però veu que hi ha uns pantalons, uns calçotets, una roba interior que no és d'ell, i mira sota el llit i dice, escucha, Antonia, ¿qué hace este muchacho así fortote, de buen ver, de buena planta, musculoso? Dice, aquí debajo de la cama, dice, mira, yo debajo de la cama yo no te puedo explicar, pero aquí arriba hace milagros, ¿eh?
9: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges. El 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
11: 107 de la FM.
12: De tota la vida.
13: Us quedeu, oi?

0: t'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: En el 107 de la FM...

0: el Club d'Escacs de l'Escala a l'Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Paraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar, no sé, és una novetat per mi de veure mis carrers, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.

0: Com ja bé sabeu, els que formeu part d'aquesta gran família que és Ràdio Vila-sacra, des del 2019, que vam començar a crear un arxiu audiovisual de sensacions, tenim de tot. Tenim més de 50.000 arxius de música, poesia, humor, curiositats, records, cuina, en fi. Què us haig de dir jo a vosaltres que no hagueu comprovat ja personalment? D'aquí els motius que nosaltres continuem junts, fent col·lecció, junts fent camí, junts fent història. Avui m'he preguntat si seria possible, a més de tot el que ja tenim, fer un arxiu de notícies. Bé, no de totes les notícies, sinó d'aquelles notícies que dius, carai, tu, quina notícia. Bé, només m'ho he preguntat, eh? Esclar, només això. Només m'ho he preguntat.
1: Notícia del 8 de febrer del 2023.
2: Es recomana dormir entre 7 i 8 hores diàries, però no és només important la quantitat, sinó també la qualitat del son. La doctora Carmen Monasterio, cap de la Unitat de Trastorns Respiratoris del Son de l'Hospital de Bellvitge i presidenta de la Societat Catalana de Neumologia, fa una sèrie de recomanacions per aconseguir un son de qualitat.
3: Hem de baixar les revolucions en un període de transició. Després és molt important que l'habitació tingui temperatura adequada, que no hi hagi llum, que no hi hagi sorolls, intentar mantenir sempre uns horaris més o menys regular, no allargar molt el temps al llit i també és molt important fer exercici.
2: Actualment hi ha un element que ens influeix en no aconseguir aquest descans de qualitat, les pantalles.
3: Emeten un espectre de llum blau que justament estimula la vigília. Inclús en gent, sobretot jove, pot facilitar un trastorn de fase, és a dir, que traci la fase d'iniciar el son més tardana d'una manera important.
2: I adverteix, no dormir al mínim recomanat afecta la nostra salut tan a curt com a llarg termini, sobretot a nivell cardiovascular i cognitiu.
0: Què en penses tu? Pensa.

0: Salut!
1: Però brindes amb aigua?
0: Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
2: Salut!
0: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.

0: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: El consum de fruita. Amb els dies calorosos arriben les fruites més fresques, de colors vermells i ataronjats i sabor dolç. Ja podeu trobar al mercat albercocs, navius, cireres, prunes, ogers i préssecs, o també meló, nectarina o síndria. També els últims nespres i maduixes i els primers paraguaians. Però per què és important consumir fruita i verdura? Perquè aporten fibra, vitamines, minerals i antioxidants a la nostra dieta. Són indispensables pel correcte creixement i desenvolupament. Ens prevenen patologies com càncer, malalties neurodegeneratives o cardiovasculars i trastorns digestius. Hidraten pel seu contingut amb aigua i alhora eviten la retenció de líquids. Ajuden a combatre el restrenyiment. Són saciants pel seu contingut en aigua i fibra. Protegeixen enfront el sobrepès i l'obesitat. Aporten poques calories. Desplacen i limiten el consum d'altres aliments processats i menys recomanables com galetes, brioixeria, patates xips, pa blanc o embotit. És per tots aquests beneficis que l'OMS ens recomana com a mínim arribar als 600 grams diaris entre fruita i verdura, que serien unes 5 racions al dia, i recomanable una de les racions de verdura en cru i una de fruita rica en vitamina C, com taronja, kiwi, llimona o maduixes. No tingueu por de menjar massa fruita. La majoria de la població no arriba ni als mínims recomanats i al final, si consumiu fruita, esteu substituint el consum d'altres aliments menys interessants. Si us costa introduir-la en la vostra alimentació diària, a continuació algunes idees per aconseguir augmentar-ne el seu consum. Poseu un fruit a la vista perquè sigui fàcil pensar-hi, o prepareu-la i talleu-la a la nevera en un bol, com síndria, meló, pinya, mango o tipus macedònia. Per a les sortides o excursions, escolliu fruita transportable, com plàtan, poma, taronja, cireres o peres. Escolliu segons calendari de temporada per provar diferents varietats. Oferiu-la com a esmorzar, postres, entre hores o a les amanides o altres plats salats. Consumiu-la en altres formats com broquetes de fruita, xips o deshidratada. Feu-ne batuts per la tarda, amb fruita i beguda vegetal o llet. Barregeu-la amb iogurt, kèfir, formatge fresc o iogurt vegetal. Creeu gelats casolans. Talleu la fruita a daus, congeleu-la i descongeleu-la 5 minuts abans de triturar. O si teniu motlles de gelats, també podeu fer suc de fruita, omplir-los i congelar-los. Banyeu-la amb xocolata negra desfeta. Presenteu-la amb pòrrits o tortites de cibada casolans. Feu-ne gazpachos, com el de síndria i tomàquet o el de meló i remolatxa, o poseu-la en amanides o salses. Afegiu-la torrades o entrepans. Passeu-la per la planxa o a la brasa. O, finalment, feu una compota o melmelada casolana amb chia i sense sucre. Per tant, mengeu fruita, mínim 3 al dia i com més millor, de qualsevol tipus i a qualsevol hora.
0: Tanca els ulls.
2: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: Ara toca calma.

cada dia des de Puigcerdà un trosset de Cerdanya al plat, trinxat, parafetge, xarcuteria, amb les receptes de tota la vida, a la teva botiga o súper. I si vols que t'ho portem a casa, entra a botiga.carlit.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Rafael Sant Andreu, bon dia i moltes gràcies.
2: Bon dia.
1: La meitat de la població pateix insomni?
2: Sí, alguna forma.

0: trastorns de petita, com afecta? Bé, vas, evidentment, cada nit és una tortura perquè saps que et costarà dormir-te, que t'aixecaràs, que te despertaràs. Al final, a vegades, dorms per pur esgotament, o sigui, després de 4 o 5 nits en les que... Jo he passat nits amb els ulls oberts, o sigui, totes les hores. Després, bé, aquí hi ha tot un tema, diguem-ne, que de més profund, de por al deixar, a perdre el control, en fi. Tota una sèrie de coses íntimes que ara tampoc no entraré, però bé, jo prenc una pastilla per dormir. Estic a només en un nivell d'una pastilla, moltes nits amb pastilla tampoc dormo, i bé, el que no funcionen són ni les infusions ni cap tipus de coses d'aquestes. Vull dir que quan estàs amb aquesta situació, realment necessites una ajuda, diguem-ne, mèdica per poder dormir, perquè sense dormir la teva vida realment és un infern. O sigui, estàs esgotadíssim, és una mica, també t'acostumes, francament acabes acostumant-te a viure sempre amb aquest nivell d'esgotament, de boira mental, etc. Per tant, és una loteria de la vida, i aquí estem. I solució, espero que aquí el doctor avui em doni una bona notícia, però francament fins ara no n'he trobat cap.
1: Quin és l'origen, Rafael, exactament de l'insomni? És a dir, són sempre causes psicològiques o també n'hi ha de físiques?
2: També hi ha de físiques, hi ha en malalties que produeixen insomni, fàrmacs que la gent pren que com a efecte secundari tenen insomni, el dolor crònic, home, que té persones que tenen dolor crònic també els impedeix dormir, però atenció, perquè el 80%, la gran majoria dels insomnis tenen una causa purament psicològica. I un 20% no. És important anar al metge, el primer de tot, perquè descartin aquestes problemàtiques. Però un cop les hagi descartat el metge, que serà en el 80% dels casos, has de tenir en compte que serà psicològica. I dintre de lo psicològic hi ha tres tipus diferents d'insomni. Fixa't, hi ha diferències.
1: Sí.
2: Mira, un que és l'insomni per por a no dormir. És a dir, si tu a tu mateix li agafes molta por a no dormir, que és molt normal perquè portes dues nits sense dormir, comences a dir-te, ostres, aquesta nit haig de dormir, perquè el dia següent tinc no sé què. Clar, aquesta pressió que et fiques a tu mateix és el que t'impedeix dormir. Amb aquesta tensió és impossible dormir. Aquest és el primer tipus d'insomni caracteritzat perquè la gent passa molta angoixa per la nit, perquè no pot dormir. I moltes vegades les pastilles tampoc els fan efecte perquè la força de la por és més gran que la força de les pastilles. Aquest és el primer tipus. Segon tipus, que el té molta gent, i aquest és molt particular. En aquest no hi ha angoixa, però la gent s'aixeca sense raó a les 2-3 del matí i li costa molt tornar a dormir, potser una hora i mitja després tornar a dormir, però així cada dia. Per què és aquest tipus d'insomni? Perquè dormen massa lleugerament. La son ha de ser un mínimament profunda, no? D'aquest tipus que te vas al llit i fins al dia següent amb el despertador no t'aixeques. Però hi ha gent que per casualitats de la vida, per exemple, després de la paternitat o la maternitat, que no dorms bé perquè t'obliga la situació, t'acostumes a dormir lleugerament i en interrupcions. I després d'aquest període et quedes, el teu cervell es queda en això. I això és el pitjor, perquè et desperta qualsevol cosa. Et desperta un ruï, un sorollet, et desperta el fred, el calor, et desperta... Els teus propis somnis et poden despertar.
1: Clar.
2: I això, però també es pot arreglar, el primer, el segon. I el tercer és l'insomni que tots tindrem en algun moment, que és l'insomni que jo anomeno per preocupacions diurnes. És a dir, si tens un examen el dia següent o t'has discutit amb el nòvio, amb la nòvia, doncs et costa dormir. Són aquests tres tipus d'insomnis. I cuidado, que els tres tenen solució. I podem tornar a dormir perfectament bé, sense pastilles, amb un entrenament mental específic.
1: O sigui, un tema de treballar-te psicològicament.
2: Absolutament. I a més, això està superdemostrat amb centenars d'estudis publicats a les millors revistes científiques. El que passa és que o es desconeixen, molt professionals desconeixen aquesta metodologia cognitivo-conductual que està demostrada, o la gent el que vol primer és la pastilla ràpid, perquè l'altre requereix un entreno, I clar, de vegades això és més difícil.
1: A veure, recordo que estem parlant amb el Rafael Santandreu. Ell és psicòleg i autor de diversos llibres, com Sense por, l'art de no amagar-se la vida, però n'hi ha un altre també, que és el que ens

0: ocupa avui, que és un llibre que es titula Dormir quan no pots dormir. Abans d'aprofundir més amb l'insomni, de que aviam si el Rafael Santandreu li pot donar una solució definitiva a la Natàlia Rodríguez, parlem un moment dels rellotges. Sí. Intel·ligents, mm-hmm. perquè és un element que ha entrat a la nostra vida quotidiana, ens dona molta informació de com dormim, però primera pregunta que li vull fer és: són fiables?
1: No molt fiables, perquè per analitzar el son has de fer sí o sí una anàlisi del son fetge a una clínica. T'has de quedar a dormir i t'han de revisar bé totes les funcions amb diferents anàlisis, i aquests no serveixen molt. I a més tenen un problema, a part de la fiabilitat, que tenen un perill molt gran, que poden obsessionar molt a moltíssima gent, que és precisament una de les causes d'insomni, la hiperpreocupació per dormir perfectament. Aquest és un dels grans motius de que hi hagi la plaga d'insomni que vivim en l'actualitat. La idea de que no dormir puntualment és superperillós per la salut, o al dia següent serà terrorífic, no podré treballar, estaré supercansat i inclús deprimit, no? I això és clar, li agafes una por al fet de no dormir, que és paradoxalment el que provoca molt insomni, no? Al contrari, les persones que dormen millor són aquelles que puntualment no dormir una nit no els importa en absolut, es relaxen, i paradoxalment això fa que no els hi passi això, els hi passi molt poc. Per tant, el dels rellotges, realment jo no porto ni penso portar cap d'aquests per aquestes dues raons. Primer, perquè et poden emparanoiar moltíssim, i segon, perquè tampoc funcionen molt bé, així que...
0: Clar, precisament l'Eduard Estivill ha defensat en una entrevista recent, si crec que recorda l'Agència Catalana de Notícies, ell ha rebutjat el rellotge, com estàs fent tu, i ell diu que el que cal és fixar-nos en l'energia que tenim durant el dia.
1: Ah, exactament, exactament, amb això s'obre i basta, perquè a més, aquests nivells que t'indiquen de la quantitat de sueño REM són profund, sí, són lleuger, tampoc et diu la qualitat d'aquest tipus de son REM, d'aquest son profund i d'aquest lleuger. Pots tenir els percentatges adequats, però no amb la qualitat individual d'aquestes, no ho dona aquesta màquina. Per tant, et dona més informació com t'aixeques el dia següent, fixa't.
0: Clar, com et notes, no?
1: Exactament, aleshores són molt imperfectes, i segon, i el més important és que et poden obsessionar. Yeah. Això és el més important. Yeah. És com si tu, ara si portessis un marcador que et diu com respires a cada segon de la teva respiració diària. O sigui, a tu t'agradaria portar això?
0: No.
2: Començaríem a ofegar-nos.
0: Començaries a obsessionar, i a fer-les.
1: Clar, és que, per què? Perquè, a més, el nostre cos, el nostre cos-ment, que moltes vegades va molt unit, està fet perquè això tu no tinguis en compte, no? La respiració no és cosa teva. La circulació de la sang no és cosa teva. Llavors, i és per alguna raó. És perquè prestar-li massa atenció seria contraproduent.
0: Yeah.
1: Moltes vegades, quan ens han parlat sobre l'insomni, erròniament, molt erròniament, ens parlen molt de la higiene de la son, com si fos...
0: Què és això?
1: I higiene de la son, doncs que t'has de dormir sempre a la mateixa hora, amb la temperatura adequada, etc. I això és una errada molt gran.
0: Aquesta cosa rutinària no serveix.
1: És que saps què passa? Que no és ni la causa de l'insomni que té la gent, ni és la solució a l'insomni. No és que... Està bé, no va malament això, però no per aquest tema la gent té problemes per dormir. Tu coneixes gent que té insomni. Tu creus que sí, aquestes persones se'n van cada dia al llit sentint música de AC/DC i prenent cafeïna a tope?
0: No ho fan.
1: No fa ningú. És a dir, la gent ja té una... I sobretot si té insomni, ja té una higiene del son, de la son prou bona. I aquests experts els diuen, no, pues redobla la higiene de la son. Però si aquest no és el problema. És psicològic el problema. És la por a no dormir que dormis massa lleuger, que no té res que veure amb la higiene de la son i els problemes diürns. Però, i llavors, tanta més higiene de la son, el que pot fer paradoxalment és redoblar l'insomni, perquè encara t'obsessiona més que has de dormir. Per tant, fixa't, no és la solució. Un gran problema del tema de l'insomni a Espanya és que ens han informat malament. Entre les pastilles i els experts, pseudoexperts de la higiene de la son, el que han fet és augmentar el problema de l'insomni.
0: I les pantalles?
1: Si veus pantalles molt excitants, com podria ser veure pel·lis d'acció, o seria dolent, però una pantalla normal a la major part de la gent no li fa res. Si la gent, repeteixo, si la gent no dorm, és perquè li ha agafat por a no dormir, una causa psicològica, perquè dorm massa lleugerament i el que ha de fer és tornar a dormir profundament, i perquè els problemes diurns li impedeixen dormir. I aquestes tres problemàtiques tenen una solució, que és molt sorprenent, és molt paradoxal. Si no te les expliquen, mai arribaries a trobar-les. Les voleu saber?
0: Aquesta solució l'amplies i l'expliques, sí, en el llibre, sí, de forma llarga i entrant molt en detall, però si ens ho vols dir, nosaltres encantats.
1: Mira, et donaré, per exemple, una. La gent que té, que dorm massa lleugerament i que li desperta qualsevol cosa, el que ha de fer és adiestrar el seu cervell perquè torni a dormir profundament. I fixa't com es fa. És una manera molt curiosa. S'han d'anar a dormir durant 3 setmanes molt tard. Per què ho fem? Perquè arriben amb més càrrega de son, més cansanci. Llavors, de manera natural, el cervell dorm més profund. Després, a partir de la tercera setmana, el que s'ha de fer és avançar l'hora progressivament l'hora d'anar-se a dormir. I què guanyem amb això? Es va allargant la manera de dormir, però profundament. I el cervell es queda en aquest modo de dormir. I reaprenen a dormir profundament. I això és super sorprenent. Hi ha gent que portava 20 anys dormint de manera lleugera, ja pensava que ella dormia d'aquesta manera, i ha tornat a dormir com quan era adolescent. És a dir, es fica al llit i en 5 minuts es queden roque, i al dia següent els desperta només el despertador i els hi costa despertar-se. Diuen, ostres, com ha canviat això? És per una dada que la gent desconeix i és superimportant, que és que a dormir s'aprèn o se desaprèn. Nosaltres aprenem de petits a dormir profundament i seguit durant 8 hores, però per alguna cosa de la teva vida pots desaprendre i dormir lleugerament, que a més dormir lleugerament és dolent perquè t'aixeques i provoca insomni, però perquè també aquest tipus de son, de son no és tan reparadora com el somni una mica més profund. Per tant, però clar, ningú cauria del que ha de fer és durant un temps anar-se a dormir més tard, perquè les persones amb insomni el que solen fer és tot el contrari, cada cop se'n van a dormir més d'hora per aconseguir més temps de son, no? Més oportunitat de son, però el que estan fent és estabilitzar la seva manera dolenta de dormir, la seva de dormir lleugera, i aquesta és una de les estratègies. Hi ha diverses i totes són molt sorprenents, però atenció, totes estan comprovades científicament.
0: Totes aquestes estratègies les explica el Rafael Sant Andreu en aquest llibre publicat per Rosa dels Vents, que és Dormir quan no pots dormir, amb això que promet el llibre del mètode comprovat per superar l'insomni, amb una suma d'estratègies com aquesta que ens explica el Rafael. Per tancar aquest tema, hi ha una qüestió. Dones i son, menopausa, sí, per exemple.
1: Pues mira, és veritat que la menopausa i també en l'home, l'edat, a mesura que fas anys, et costa més dormir per diferents raons. Però, atenció, si tu dorms profundament, t'afectarà molt poc aquests canvis. Si tu dorms lleugerament, tot es despertarà, ja m'ho diré, un sorollet, les ganes d'anar al lavabo, els símptomes de la menopausa, qualsevol cosa. En canvi, si dorms profundament, això t'afectarà molt poc. Per tant, arribem a la mateixa posició.
0: Què dius, Natàlia?
2: No, perdoneu, és que no vull monopolitzar-ho, però és que ho sento, doctor, però vostè està clar que no ha tingut els efectes de la menopausa. No es tracta de... O sigui, quan a tu et desperta la calor, la suor, no és una cosa que et puguis tornar a dormir, és tremendament complicada de gestionar. El que passa que és una cosa silenciada, que en els estudis no s'ha tingut en compte el que els hi passa a les dones a partir d'una certa edat i que es considera normal, com tot el que té a veure amb la salut femenina, que s'aguantin, mira, doncs, pobretes, el que sigui. No és fàcil dormir amb la menopausa, no és una cosa lleugera que et puguis tornar a dormir, és més, t'interromp el son i després costa moltíssim tornar-lo a agafar, i jo ja no dic, no parlo de les dones que tenen insomni de per se, que a més s'afegeixen totes les preocupacions del dia, etc. Per tant, la menopausa és un factor essencial de salut per les dones i de salut de son per les dones que la pateixen d'una manera, que són la immensa majoria, que pateixen els seus símptomes. Vull dir, no ho sento, però sí. Crec que això se li hauria de donar una mica d'atenció.
1: No, però està clar que hi ha factors físics o mèdics inclús que impedeixen dormir. Això està clar, La menopausa, el dolor perquè t'han operat de les dents o tens un dolor crònic. Però atenció, està comprovat amb estudis que inclús les persones amb dolor crònic d'esquena, crònic, incurable, dormen molt millor fent aquest adiestrament de la ment, que aconsegueix pal·liar, no solucionar completament en aquests casos, per descomptat, però pal·liar molt la dificultat per dormir. Dormiràs menys, és veritat, dormiràs en lloc de dormir 8 hores, dormiràs 7, inclús 6, però no arribaràs a produir-te un insomni radical de dormir 3-4 hores, que és el que li passa a aquest 10% de la població.
3: Rafael Santandreu, moltíssimes gràcies.
1: Igualment.
4: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
5: Uau, Déu-n'hi-do.
6: M'encanta.
7: Seleccions musicals per emportar-se.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: punt per començar el curs? Tant si vas a l'Insti com si vas a infantil o primària, a Emiliana trobaràs tot el material escolar que et puguis imaginar. Libretes, motxilles, escriptura, material de dibuix... I recordeu que Emiliana és un establiment adherit a la campanya del Val Escolar. Emiliana, a la carretera de Roses 34, a només 75 metres del pas a nivell. Un clàssic del material escolar a Figueres. On anem? A Emiliana.
1: Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.
2: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.
2: Propostes en xarxa.
3: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al Castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte, hi trobareu tres torres albarranes: la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al Castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: passió, música, entreteniment.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
2: WhatsApp. Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
4: On et ve de gust que anem a dinar avui?
5: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
4: I això?
5: Cal saber triar en temps estranys.
6: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'eurodigital ja té l'impuls del Parlament Europeu. Aquesta moneda virtual vol ser l'alternativa pública tutelada pel BCE i europea a plataformes de pagament electrònic com Visa, Mastercard, PayPal o Apple Pay, com explica la directora del Departament de Finances de l'Escola de Negocis de la Universitat Pompeu Fabra, Luz Parrondo.
2: A partir del Banc Central Europeu disposaria del control d'aquesta plataforma de pagament o d'aquest sistema de pagament i que, per tant, seria recuperar la sobirania i l'autonomia dels pagaments.
1: L'euro digital serà complementari a l'efectiu, tindrà el mateix valor que l'equivalent en bitllets i permetrà pagar en línia fins i tot sense connexió a internet. Però encara hi ha dubtes que resoldre, com la quantitat garantida, que en el cas dels bancs comercials és d'un màxim de 100.000 euros.
2: Perquè n'hi ha molta por de que la gent faci un canvi i tot ho porti cap a aquest tipus de moneda perquè està 100% garantida pel Banc Central.
1: La moneda virtual encara ha de rebre el vistiplau del ple de l'Eurocambra. El BCE començarà l'any vinent una prova pilot amb l'objectiu de començar a emetre euros digitals al 2029.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
3: Per prendre bones decisions necessitem estar ben informats. Entre tots, fem una societat més justa i transparent.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
1: Si estàs interessat en salses del cor de la setmana. Uf. Si t'interessen les tendències virals de les xarxes... Vaja, quines parelles de famosos es trencaren després de vacances o amb quin patinet vas arribar fa 30 anys al teu poble per muntar la xurreria que ara tothom enveja? No, no és aquí. Aquí només sensacions. Què vols fer-hi? No es pot tenir tot.
2: I parlant d'emocions...
3: 15.
0: Tanca els ulls.

0: 100% Empordà.
1: Ui, ho ensumeu? És l'olor d'una de les errades més freqüents del planeta. Això olora a ranci? En català, el verb olorar significa aspirar aire pel nas per sentir l'olor d'una cosa. La cosa canvia quan voleu expressar que les coses desprenen una olor determinada. En aquest cas, utilitzarem el verb fer olor, entre d'altres. Olorem la colònia del veí, però la colònia fa olor de ranci. Tot sovint, si l'olor d'una cosa no ens agrada, diem que fa pudor, directament. Les clavegueres no oloren a merda, fan pudor de merda. En comptes de això olora molt bé, direm que fa molt bona olor. I en comptes de això olora molt malament, direm que fa molta pudor. Així mateix, els noms que acompanyen les percepcions de l'olfacte i del gust van seguits de la preposició de. Olor de, pudor de i gust de. Com tot en aquesta vida, hi ha una excepció. El verb pudir, que vol dir fer molta pudor, va seguit de la preposició a. L'abric, put, afregit.

Audio City, una nova generació d'audioguies per viatjar. Ja no només llegim, sinó que també ens agrada escoltar. Disfruta dels carrers i monuments de la ciutat mentre disfrutes de tots els detalls i curiositats que la teva audioguia personal et va explicant a la oïda. Audio City.

0: Meine Damen und Herren, Mirte Reis.
1: Els caps de setmana se passen coses bones.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: CostaBravaCruiseSports.com, que ofereix informació actualitzada sobre els serveis portuaris i atractius turístics de Palamós i Roses. CostaBravaCruiseSports.com, que involucra entitats com els Ports de la Generalitat, els Ajuntaments de Roses i Palamós, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i les Cambres de Comerç de Girona i Palamós. CostaBravaCruiseSports.com.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La Mirona de Sal. La Mirona.cat.
2: Què necessites avui?
3: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700.

0: teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, què tal? Escolta'm, jo us trucava per felicitar els de la ràdio, els que esteu a dintre, els que feu programes, a tots aquells que hi col·laboren, que fan possible que aquesta ràdio vagi endavant cada dia més i millor, i sobretot, bon dia.
4: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Xato, l'estiu s'acaba.
6: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: WhatsApp de Radio Villa Sacra, C5, 6, 9, 70, 62. I am Frank Sinatra, and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.

0: Club d'Escacs de l'Escala a l'Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Paraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mis carrers, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
4: Fent mal?
5: Sí, la molèstia al genoll, que no millora.
4: No te la juguis. El fisioterapeuta és el professional sanitari referent de l'exercici terapèutic.
6: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La salut en bones mans. Més informació a fisioterapeutes.cat.
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
8: Llibres de ciència.
9: La nostra proposta d'avui és un llibre que ens acosta de manera planera la genètica, les seves aplicacions i quina pot ser la seva implicació en el nostre futur.
10: Es tracta de l'obra Genètica eres tu, de la bioquímica i doctora en neurobiologia Rosa García Verdugo. L'obra ens ofereix un apassionant viatge a través dels nostres gens i ens ajuda a entendre, per exemple, com les mutacions no són necessàriament negatives, sinó que han estat les que ens han ajudat a evolucionar al llarg de la història. El llibre explica, entre altres coses, què entenem per genètica, per què serveix i quin és el seu futur en camps com ara la medicina personalitzada o els tests genètics per detectar abans moltes patologies. Però també planteja el debat sobre quins límits ha de tenir l'edició genètica i les connotacions ètiques que pot comportar el seu ús.

0: viatge en el temps.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Els aliments fermentats. El nostre cos és ple de microorganismes que ens protegeixen i una gran part es localitza en els nostres intestins. És important tenir equilibrada la nostra microbiota intestinal perquè s'encarrega de moltes funcions. Facilita la digestió de certs aliments, contribueix a la formació d'algunes vitamines, manté íntegra la mucosa intestinal i assegura un bon funcionament del sistema immune i digestiu. Per crear un entorn beneficiós per a la nostra microbiota, cal, a més de ser actius i tenir hàbits de vida saludables, alimentar-se correctament i consumir aliments vius, rics en probiòtics, com són els aliments fermentats. Què són els aliments fermentats? Són aquells que han transformat els hidrats de carboni en àcids, gas o alcohol a partir de llevats, bacteris i floridures, i així potenciar el sabor de l'aliment, augmentar la seva vida útil, facilitar-ne la digestió i reequilibrar la microbiota. Parlem d'aliments ben comuns com el pa de qualitat, els formatges, els iogurts i els confitats com els cogombrets o les olives, però també d'altres menys coneguts, com el miso, el tempe, el tamari, el xucrut, el kèfir o el kombucha. Així doncs, trobarem lactofermentats com les verdures i hortalisses, fermentades en aigua amb sal, com les olives, les cebes tendres, el cogombre, la col blanca, que rep el nom de xucrut, la col xinesa, anomenada kimchi, els pickles, que són de diverses verdures, o la pruna japonesa, umeboshi. D'altres fermentacions amb llevats i floridures, com el llevat mare en el pa, o el tempe, que és un fermentat de la soja amb millor assimilació a la seva proteïna, que es consumeix passat per la planxa uns minuts. O els fermentats amb el fong koji, com el miso, que és pasta de soja per fer moltes receptes, com la famosa sopa de miso, o el tamari, que és la salsa de soja. No ens podem oblidar dels ferments làctics, que a més del iogurt i els formatges, trobem el kèfir, molt ric en probiòtics. I acabem amb la beguda probiòtica per excel·lència, el té kombucha. Com introduir aquests aliments a la vostra dieta? Doncs molt senzill. Si no els has consumit mai, és millor prendre petites quantitats cada dia i anar-los variant. Per exemple, combinar el iogurt i el kèfir, o afegir una cullerada de xucrut o pickles a les teves amanides, o escollir un pa elaborat artesanalment i amb llevat mare, o preparar una sopa de miso, que s'agafa caldo de verdures, s'afegeixen algues rehidratades, tofu i bolets shiitake i es deixa bullir 10 minuts. Amb el foc apagat, es dissol a part amb una mica de caldo calent, una culleradeta de la pasta de miso i s'afegeix a la sopa. Es barreja i llestos. És important que tots els ferments els compreu sense pasteuritzar i que no els porteu a ebullició o a altes temperatures per poder gaudir-ne de tots els seus beneficis.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
1: Sempre 100% Empordà.

0: I parlant d'emocions.
1: 76.
2: Memòria.
3: Nominat.
4: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
0: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
4: Tria Ràdio Vila-sacra.
0: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
5: Carns Damià, estem d'estrena. Et presentem la graella de Carns Damià. Qualitat i bon preu. Servits a taula. Esmorzars de forquilla. Menú de 15,90 €, incloent entrecot gironí i altres carns fetes a la brasa. I sense pagar suplement. La graella de Carns Damià, de dilluns a dissabte fins a les 5 de la tarda. Reserva't lloc al 872 22 21 20.

si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per gaudir en família. Informa't a trailwalker.oxfamintermont.org.

El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu, i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: no cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. Una cosa que penso, que el programa que feu, on hi ha molta gent, o sigui, això jo ho rumiava molts dies i és important seguir-ho. Res més.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Ha quedat clar?
4: Atenció.
5: Ai, ai, ai.
6: Què dius ara?
3: Tu perdràs...

0: 112. La millor resposta.
1: Vaja, una altra casa de corrupció.
0: El govern ha impulsat una estratègia per lluitar contra la corrupció. S'han plantejat 25 mesures consensuades amb experts i membres de la societat civil que s'aplicaran a l'administració de la Generalitat i a tot el sector públic al llarg dels pròxims 2 anys. D'aquesta manera, els ciutadans tindran més eines per denunciar casos de corrupció i tots gaudirem d'una administració més transparent. Informeu-vos-en a governobert.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

avançades de la vida, que de les cavernes i els garrots de la prehistòria, de l'edat de pedra, dels cavalls i les espases de l'edat mitjana, o de les pistoles i les bombes més recents, haguem arribat a l'armament nuclear i els drons d'avui dia. No ens hauria d'estranyar que la realitat del món actual estigui dirigida per personatges que porten la humanitat al caos dins d'un planeta que mostra ja clars símptomes d'estar fins als nassos dels humans. I és que entre guerres, destrucció, morts d'innocents i interessos, no ens hauria tampoc d'estranyar que el mal, que no té cap límit, s'imposi al bé, on el límit és no fer mai el mal.

Quina és la solució a aquest futur incert i desolador? No tinc ni idea, però el que no és de rebut fer és posar-nos a plorar en un racó i estar patint 24 hores al dia.

0: El que sí, potser, ens convindria és utilitzar el cervell a l'hora d'escollir les majories. Potser que, en definitiva, són les úniques capaces de canviar l'actual rumb. Saber triar i evitar allò que fins ara no ens ha portat res de bo. Mentrestant...
1: Per deixar de patir, Ràdio Vila-sacra tens aquí.
0: Tot ben organitzat, ben confeccionat, a la seva hora, amb la seva mesura estudiada, per donar-li al cervell estabilitat emocional, cultura i benestar, tenint en compte, a més...
1: Entreteniment, música, humor, curiositats...
0: D'aquesta manera evitarem el neguit constant del nostre cor, estabilitzarem la nostra raó i potenciarem millor la nostra resposta humana davant tant de terror i tant de mal. Tot això...
1: I la necessària informació per evitar el mal rotllo que genera la malícia del manipulador.
2: Informació, música, entreteniment.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de l'Ado Empordà.
1: Coses de Figueres que cal tenir present.
2: Prepara't, escull la teva nau local i fes una oferta per un preu mínim.
3: Perquè a Altamira pots aconseguir la teva nau local, habitatge o garatge pujant amb fins un 60% de descompte. Tot una selecció d'immobles amb un preu de sortida super rebaixat.
2: Entra a altamiraimmuebles.com o truca'ns al 93 111 0009.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
3: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
4: El sol de la ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 33 anys relacionada amb la mort d'un nadó a Sant Adrià de Besòs. Seria la mare de la criatura que va ser localitzada morta dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar a la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort.
2: Una mica de memòria.

0: servei de socor de Ràdio Vila-sacra 107 FM.
1: Socorro!
2: Es prega la caputxeta vermella i el llop feroç, que estan de viatge de nubis, per vés a saber a on, es posin en contacte urgent amb l'abuelita, que encara està pendent de la cestita, amb les galatetes, la fruita i el potet de mel.
3: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
4: En la varietat i el gust.
5: I en la qualitat, la nostra diferència.
6: Permeti'm la documentació.
7: Hola, Laia.
6: Ostres, Mireia.
7: Ja ets mossa d'esquadra?
6: Sí, ja fa més de 2 anys. I tu?
7: Jo continuo preparant-me online.
6: Et vaig dir que anessis a Òrbita Gironina. Tenen 25 anys d'experiència i et preparen per totes les proves.
8: Informa-te'n al 972-207-216 o a orbitagironina.cat. Si vols ser mosso o mossa d'esquadra, amb Òrbita Gironina, tu pots.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona, segons fonts de la Cambra de Comerç. Alerten que la manca d'accés a l'habitatge incideix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat de treballadors per cobrir llocs de feina. Girona, Maria Rovira.
2: La reducció d'oferta de lloguer i l'augment de preus repercuteix en la mobilitat dels treballadors i redueix les opcions de competitivitat d'algunes empreses, tal com ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
3: Les empreses es troben en què no poden satisfer una sèrie de demandes i necessitats que tenen, com són les d'atraure talent, com les empreses i com els territoris poden atraure el millor talent. I els millors es mouen segons, evidentment, el sou, però també segons el reconeixement, per exemple, que puguin tenir o no, i també, per suposat, segons si tenen dificultats especials en aconseguir vivenda.
2: Precisament algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina.
3: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no? Perquè evidentment tot això ha suposat una reducció important de l'oferta i evidentment si es produeix una reducció de l'oferta es produeix un increment dels preus.
2: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
5: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
4: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
1: Continuem. Connecta amb Ràdio Vila.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los amb pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Ja, ja està.
2: No té molt bon,
1: tio. A veure, però tio, o sigui, però parla, que t'entro... que ja sonés el número. Que no s'hi vau posar, tio.
3: La fem entre tots.
4: Oi.
5: És el que ens motiva dia a dia. I aquesta terra ens porta a fer-ho. Ens connecta amb racons mil·lenaris, sabors autèntics, naturalesa verge i un encant inesgotable. Aquí ho trobaràs tot. Descobreix-nos.
6: Hola, Joan.
7: Hola, Sílvia.
6: Què fas aquest cap de setmana?
7: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Vintena Festa de la Sardana.
1: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
2: A càrrec de la principal de les Escaules.
3: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 28 d'abril del 2025, dia de l'aturada elèctrica general.
1: Segons informa Red Elèctrica, l'alimentació elèctrica s'està recuperant de mica en mica a la corona metropolitana, és a dir, torna l'electricitat a les comarques del Barcelonès, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Maresme. A banda, ja havia tornat a punts a les comarques d'Osona, Ripollès, Garrotxa, Selva i Gironès, després de l'apagada elèctrica.
2: És un caos, efectivament.
3: Estem ja de tornada cap a casa i bueno, pues no passa res per esperar el següent, però la gent que ha d'anar a buscar els nens a l'escola i no arriba, entenc que aquí hi ha un inconvenient o la gent que ha de fer alguna cosa més.
4: Está siendo todo un caos porque no se está organizando muy bien.
5: Intenta sortir, no pot sortir, t'angoixes perquè la teva parada ara no es pararà.
6: He tingut la sort que he agafat el bus a la primera parada, però després ja quasi que ni es podia pujar.
7: Necessitem passar un codi QR que té les caixes. Llavors, clar, la gent que necessita la medicació d'urgència, li podem fer un favor. L'únic que no sabem els preus. Alguns sí que te'ls saps de memòria, però d'altres no. Lo mínimo que podemos es darle la medicación sin que, bueno, sin cobrarles nada y luego ya pues a ver cómo lo podemos solucionar.
8: Ens han dit que se suspenien les classes, que tancaven el campus i que marxéssim a casa com poguéssim, però clar, els trens no van, els ferrocarrils tampoc.
9: I ara estem aquí a veure si hi ha cobertura perquè el meu pare ens vingui a buscar o alguna cosa així.
10: Hem fet classe normal, però a l'hora de fer pipi i això hem hagut d'agafar unes llinternes.
11: Bueno, una mica preocupats perquè no hi ha gaire informació ni de la Protecció Civil ni de les entitats que gestionen les coses allà a Barcelona.
12: Jo he vingut una mica abans pensant que potser, no sé, que estaven els nens ja, però no, estava tancat.
1: L'avaria elèctrica ha fet augmentar avui, per exemple, la venda de ràdios analògiques, d'espelmes, llanternes i bateries solars per carregar els telèfons mòbils als establiments comercials. Una solució per molts ciutadans. Anna Banyeres.
13: Protecció Civil recomana que tinguem a casa, en cas de manca de subministrament, ràdios analògiques, alots i piles, així com diner efectiu a banda de productes mèdics i aigua potable. I avui, coincidint amb la manca generalitzada de servei elèctric, s'ha convertit en productes de màxima demanda, fins al punt que les vendes han augmentat

0: esto vende cada día, pero hoy ha vendido más.
1: El 28 d'abril del 2025 es recordarà com el primer dia a la història de la humanitat d'una gran apagada elèctrica general a l'estat espanyol, Portugal i altres punts que encara no ens han aclarit. Com no ens han aclarit de manera clara el motiu d'haver estat hores i hores sense llum ni telèfon. Des de les 12:33 minuts del dia 28 d'abril del 2025 fins 3:45 de la tarda, l'única possibilitat que vaig tenir jo de comunicació possible per assabentar-me del que passava era la ràdio. Ni la tele, ni internet, ni les xarxes socials, només la ràdio funcionava. Entens la importància de la ràdio o encara et costa?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bona nit. Avui, si podem extreure alguna cosa positiva del desastrós dia que hem viscut, és que molta gent s'ha donat compte de la importància de la ràdio i concretament de la ràdio de tota la vida. Hi ha una paraula que a mi em sap molt de greu que estigui pràcticament en desús, que és transistor. I molta gent ja no té transistors a casa des de fa molt de temps, ho veien com una cosa obsoleta, i avui molts han anat corrents a les botigues de xinos, als pocs establiments que estaven oberts, a comprar transistors i a comprar piles. A veure, és que fa molt poc a la Dana la ràdio hagués pogut salvar vides. Molta gent potser hagués sentit per la ràdio no passis per allà, que et pots ofegar, i s'haguessin salvat vides. Avui la ràdio, avui ha sigut el segon dia del transistor, no? El primer va ser el 23F del 81, que en aquell cas no se'n va anar a la llum, però va haver-hi un intent de cop d'estat. Només hi havia un canal de televisió i estava ocupat pels militars, i per tant va ser aquella primera històrica nit del transistor que els més joves no van arribar a viure. Però els que ja tenim una certa edat, quan abans se n'anava la llum, el telèfon continuava funcionant. Els telèfons fixos tenien la seva línia independent de l'electricitat i et podies comunicar. Ara, com que els fixos entren a través del router, doncs tampoc anaven els telèfons fixes.
1: Pensa.
5: Hola, bon dia. No tinc aigua. Un rejolinet, una miqueta, però era per un plingot, eh? No puc fer res més. D'ahir a la tarda, ens vam quedar sense aigua ja, de seguida. No a l'hora de la llum, perquè a l'hora de la llum jo estava en una botiga darrere meu, la van tancar, però vaig pujar al pis i vam dinar bé, no sé, vam fer coses sense la llum, però el meu marit em va dir ens quedarem sense aigua i ens vam quedar sense aigua a la tarda ja no va arranjar res, horrorós. O sigui, les bombes que porten l'aigua cap a els dipòsits que ens, de la part alta no arribat, molt pesat, perquè no saps què fer. No saps si tirar endavant, no pots fer una renta, no pots rentar ni de plat de mà. Estic una miqueta amoïnada, la veritat.
6: La ràdio, sempre la ràdio, i visca la ràdio, perquè la llum pot tornar-se a apagar i la confiança, si cau del tot, ja no es tornarà a encendre. I el transistor mai no falla.
7: Ante las informaciones publicadas, 2 puntos. No existe riesgo de apagón. Red Eléctrica garantiza el suministro. Això publicava a la xarxa X l'empresa Red Eléctrica el passat 9 d'abril. 20 dies després, la gran apagada s'ha produït, donant la raó als que feia temps que venien alertant d'aquesta possibilitat, tot i ser acusats apocalíptics i conspiranoics per l'oficialitat. Perquè alertes n'hi havia, i tant que n'hi havia. I a l'espera de les explicacions que ens permetin saber-ne la causa i determinar responsabilitats, l'apagada ens convida a reflexionar bàsiques sobre la fragilitat de la nostra manera de viure. Per per no poder, ahir molta gent no va poder ni tan sols fer la compra bàsica en no disposar d'efectiu. No va ser el problema principal ni el més perillós, però serveix com a exemple, ara que des de les elites polítiques es canten les virtuts de la desaparició del diner físic, per preguntar-nos quanta dependència, fragilitat i incertesa de més volem afegir a les nostres vides. I aquesta, exactament aquesta, és també la pregunta que cal fer-se sobre les fonts de producció d'energia, ara que estem en ple debat sobre el tancament definitiu de les centrals nuclears i que tot apunta a la caiguda brusca de la producció d'energia eòlica com a causa principal de la fallida del sistema que ahir va deixar-nos a les fosques.
3: L'apagada demostra com ens som de fràgils, sí, però també com ens som de poderosos. És la doble naturalesa d'això que el sociòleg Ulrich Beck va anomenar la societat del risc. Tradicionalment ens afrontàvem a perills que venien de la natura o del destí, però avui vivim atrapats en una teranyina de riscs que són producte de la nostra activitat. El mateix poder tecnològic que hem desplegat per fer la vida més còmoda ens fa la sensació d'estar sempre al caire del col·lapse. Com que tornar al món premodern no és una opció, només hi ha dos camins. Continuar tractant aquestes crisis com si fossin una fatalitat i anar comprant números de la loteria, o adonar-nos que darrere tota aquesta angoixa no hi ha res més ni res menys que decisions humanes que podríem començar a canviar demà mateix. Els pròxims dies alguns polítics i experts ens parlaran de gestionar la incertesa i de resiliència per dissimular que tots aquests riscs són el resultat d'un sistema que no té res de natural i que podríem viure amb molta menys inseguretat si prioritéssim la protecció de la vida al marge de benefici dels que diran que no hi ha alternativa. L'impuls que ens surt quan se'n va la llum és savi. El primer que hem de fer si hi ha un problema és sortir al carrer i mirar si afecta els altres.
8: Sánchez no mentia quan va titular el seu primer llibre Manual de Resistència, però batejar el segon volum amb el títol Tierra Firme va ser una gosadia, perquè en l'antologia de les catàstrofes on hi cabia un volcà i una pandèmia, ara sabem que hi té cabuda també una apagada general que convida a la psicosi col·lectiva. El president havia alimentat l'amenaça dels ciberatacs per justificar l'augment de despesa en defensa fins al punt de renyar la premsa perquè els milers d'incidències no són notícia, però quan el públic esperava més que mai una certesa, només va obtenir una pista subliminar. Que en l'hora greu Sánchez no descartés cap hipòtesi i es digués en contacte amb l'OTAN, no deia res i alhora ho deia tot sobre l'abast del neguit. L'idili entre Sánchez i les catàstrofes és tan estret que ningú recorda ja què era un president gestionant l'avorrida normalitat.
9: Molt bon dia. A les 3 i mitja mos arriba la llum. Gràcies a la ràdio. Si no hagués sigut per vosaltres, totalment perduts i paciència.

0: Els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: vam viure diumenge va ser una cosa fora de sèrie. És difícil d'explicar i molts dels arguments s'escapen dels límits de la raó. Perquè la gent dels castells tenim molt seny, però tenim encara més sentiment. I on el seny ens diu que això no és possible, nosaltres li posem 4 cullerades de sentiment, sacrifiquem unes quantes hores de son i amb això i 3 coses més acabem fent possible l'impossible. Darrere dels 16 castells de gamma extra de Sant Fèlix hi ha centenars i centenars de persones deixant-se les pestanyes en una obra mastodòntica i efímera. Des dels castellers que un dia van tancar-se en una cova a fer arquitectura de puntals, fins als que han destinat gran part de les seves vacances a fer gestions per la colla, passant per la mare que un dia va quedar-se desperta al sofà esperant per anar a recollir els seus fills adolescents un divendres a les tantes, l'equip de cuina que va encarregar-se dels frankfurts de l'assaig especial i l'universitari que ha canviat tots els torns de la seva feina d'estiu per tenir un alt percentatge d'assistència a la colla. I escolteu-me, això en una època on tothom mira pel seu melic, ens costa estimar si no hi ha un benefici propi i fins i tot fer esport s'ha convertit en una granja més on cultivar l'ego, la gent dels castells encara podem dir que totes les hores que ens sobren no són per a nosaltres, que són només i a canvi d'escriure una història que s'identifica amb pocs noms propis i un color, cadascú el seu. Si tenim unes festes postdiada que fan enveja és perquè ens les guanyem setmana rere setmana. Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall.
1: Esteu molt senceres,
2: també. Ai, jo, és que jo venia del Pou, també us diré. Crec que encara destilo una miqueta de ginebra, eh? Si sentiu una mica d'aroma, és ginebra. I que no tinc la mateixa veu que sempre, però vaja, molt millor que el de la setmana passada.
3: Home, molt més recuperada, eh? A mi us he de dir que feia temps que la ressaca no em durava 2 dies i en aquest cas ha passat.
0: Però perquè tampoc pots deixar de pensar-hi, perquè no pares de veure coses que t'hi record, saps? Vull dir, sí. Físicament jo estic bé, però no he oblidat el de diumenge encara.
2: No, és que és impossible.
0: Llavors, bueno, farem una valoració de Sant Fèlix perquè és inevitable no valorar la millor diada de la història dels castells, tot i que aquest programa sigui de prèvies. Així que comencem per aquí. Aina Mallol, vista en perspectiva, què?
2: Crec que és una animalada que trigarem temps en tornar a veure, perquè hi ha moltes excepcionalitats que potser no hem destacat prou i és el que fa que pràcticament no sigui irrepetible, fins i tot. Tot gamma extra. Això ja és bestial de sèrie. 3 rondes més ronda de pilars. És a dir, cap ronda extra. Tothom va fer els castells en la ronda que li pertocava. L'ordre no es va alterar en cap moment i en la ronda de pilars també es va resoldre tot. Vaja, això bèstia. També una altra animalada. 3 caigudes sense conseqüències que modifiquessin l'actuació. És a dir, sí, va caiguda, estem parlant de castellassos, però és que, a més, les caigudes no van castigar tant com per modificar els objectius de les colles. Vam veure un inèdit descarregat per primera vegada i la cinquena, una plaça plena fins a les 16:35 de la tarda.
0: Molta gent?
2: Molta.
3: Era allò que és com que miraves el rellotge i a mi em va passar volant, o sigui, no recordava un Sant Fèlix tan ràpid com el d'aquest any, i allò que encara, o sigui, jo dia d'avui encara estic païnt tot el

0: Vam arribar a veure en aquestes hores a la plaça de la Vila de
1: la Franca. O sigui, hi havia gent que deia, és que si fessin pagar entrada, la pagues.
2: Sí, dir, no, és que, és d'aquells dies que...
1: És que és una cosa que dius, és que com pot ser això? O sigui, aquest espectacle al mig del carrer, vull dir...
3: No.
1: És un privilegi haver estat allà, de veritat, eh? O sigui, no té preu el que vam viure, o sigui, no té preu, i ja està. Ara hem de seguir fent castells, no hem de demanar, jo crec, tornar-ho a veure, sinó reconèixer que som uns privilegiats.
2: Totalment.
1: I dir, tot el que vingui ara segueix sent un regal. Sí. Així que anem a barrar el cap de

0: castellers de Sabadell, que són els primers classificats pel concurs de dissabte, esperen amb candeletes la seva festa major. Serà diumenge a les 12 del migdia a plaça de Sant Roc.
1: He de dir, pobres, que ens van dir que no parlàvem massa d'ells.
2: Sí, a mi m'han renyat molt, Em van renyar molt.
1: No dieu res de nosaltres. Dic, bueno, no patiu, ara ja
2: ara
1: ho farem. Ja està, pues venga.
0: Envieu-nos missatge DMs. I, o sigui, a nosaltres ens has de donar una mínima xispa, ja parlem de qui sigui.
1: Exacte, podem parlar de Castells o de Cotilleu, però envieu-nos el que vulgueu.
0: Claro, home, que no parem de matos, dieu-nos.
1: Va, què hem de fer, Judit? Tu que estàs més al cas. Més.
2: Bueno, ara fa temps que no vaig als assajos, però en principi la idea és 7 de 8, que ja han fet aquesta temporada, el 4 de 8 i el 3 de 8. Aquesta és la idea principal que jo crec que tenien, però durant les últimes setmanes han pujat d'usos en 3 ocasions a la Torre 8 en folre. Llavors, depenent dels assajos que els hi queden abans de festa major, podria ser que tornéssim a veure la Torre de 8 en folre de Saballuts, que fa des del 2019 que no la fan, per tant...
1: Déu-n'hi-do. Això ja és actuació que olora a podi, de concurs.
2: Sí.
1: Aquests castellers
0: ja... Ja és una mica en podi,
2: I començar a rodar aquest folre els aniria molt bé, jo penso,
1: molt
2: perquè...
1: Bé.
0: En el moment... Quan et passa això de Sabadell, que tu comptaves fer una cosa que dius, bueno, objectiu
1: 7 de 8.
0: Estimulant, però chill. I de sobte se't posa bé una cosa que ja te deixaves per més tard. Llavors ja comença la salsa,
1: Dius, ja comença l'anaconda, Ja ve, ja ve.
0: L'assistència a l'assaig es triplica, saps? Tothom vol veure allò. Així que gaudiu d'aquest moment.
1: Exacte.
0: Castellers de Sabadell.
1: Aneu a l'assaig de
2: Sabadell.
0: Jo de Barcelona.
2: A veure, la idea és la gamma alta de 7, però és el que diem amb l'Aina, o sigui, qui sap, perquè potser et planten allà el 4 de 8 i tan tranquils, O sigui...
1: És que per mi són com el Serrallo, saps? Plaça random, moment random, pam, un 4 de 8, com qui no vol la cosa.
0: Doncs pues molt bé.
1: Així que, en principi, Castells de 7, però...
0: Bueno, la fan per...
1: Afecte sorpresa.
0: La fan per la tele, Vull dir, afició castellera, tothom pendent d'aquesta diada, Minyons de Terrassa.
1: Home, gamma extra, ja està assegurada, ells mateixos ho han anunciat, segur que serà en forma d'aquest 2 de 9 amb folre i manilles. A mi, els bàsics de 9 a Sitges em van meravellar, per tant, entenc que el que voldran és repetir-los per ja enfocar-se en que aquests dos castells puguin ser castells de 10.
2: I també tornar a fer aquest pilar de 7 en folre, perquè jo crec que d'aquí no gaire tenen ganes de pujar-li un pis més, per tant, toca seguir-lo rodant.
0: Molt bé. Doncs això serà la festa major de Sabadell. Anem cap a Torredembarra. Un de color verd, però tot això sé que no em puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir... La nostra estimada Santa Rosalia, que l'any passat ens va deixar aquella diadota dels nois de la Torre, que encara no hem superat tampoc, amb aquell 4 de 8 el dia després de Sant Fèlix, que per mi
2: gros,
0: és un extra de...
1: No, allò va ser molt gros. I està al balcó aquell dia també, us ho
0: diré. I aquest any, doncs, 6 de setembre, 12 del migdia, plaça de Verdura, amb uns nois de la Torre que ja tenen assegurada aquesta plaça de Tarraquarena. Jo, personalment, em fa molt feliç que estiguin allà.
1: Sí, i de fet crec que això ha fet també que potser no tingui tota l'ambició que potser ells buscaven, no?, aquesta diada de cara al concurs. Crec que serà més preparatòria que de culminació, saps? Per tant, jo veig algun castell de 7 i mig, si poden el 2 de 7, a veure el 4 de 8 també com es posa, no?, si es posa bé. Però també ens havia explicat l'Aina que tenien ganes de 3 de 8, de ben segur que ja serà objectiu concurs.
0: Correcte. I estem en aquell moment de la temporada que ja no... Ja tot es guarda una mica.
1: Sí.
0: Xiquets de Tarragona, han tingut alguna baixa?
1: Sí.
0: Però que Castell de Nou estarà una mica compromès a aquests canvis?
2: Jo penso que 3 i 7 de 8 segur, i és el que deies, depenent de les baixes i tot, poder... A veure, jo crec que els agradaria tornar a fer el 4 9 amb folre, però...
0: De trobar una peça per canviar-ho.
1: Sí. Haurem de veure com ajusten. És el seu primer dia de retorn a plaça. A més, venen dies de Santa Tecla grans i, per tant, hauran de veure si aquest canvi el recuperen o si és una baixa de llarg termini.
0: Sí, no crec. Bueno, jo dubto del Castell de Nou aquest cap de setmana, però ja ho veurem. Castellers de Lleida també serà.
1: Sempre que hi van fan 4 de 8, 2 de 7. Per tant, per poc que puguin, jo crec que ho intentaran també, si no un castell de 7 i mig.
2: Sí, a la seva línia, penso.
0: Molt bé. I també a Cambrils, Festa Major, a dos quarts de sis de la tarda a la plaça de la Vila, també el diumenge. Xiquets de Cambrils van a tope, 3 de 7 amb agulla, 4 de 7 amb agulla i el 5 de 7, que estan una mica tantejant, però...
3: A veure, si d'entrada rebot, no de rebot, però in extremis, el concurs de Torredembarra, aniran a guanyar-lo, eh?
2: Ui!
0: Bueno, amb aquests castells...
2: Doncs...
0: A veure, també hi ha molt de 7 de 7 i 6 de 7 que...
2: I algun 4 de 8 també sortirà per allà al concurs de Torredembarra, segur.
3: Bueno,
2: jo penso que Castellers de Berga, ara potser... Però...
0: Sí, no? Bueno.
2: Va, jo crec que el 4 de 8... Bueno, per marge que puguin, sí, que hauria de ser un castell que es planteja
0: per concurs. A nivell ha pujat com tot molt, així, ara, no?
3: Sí.
0: És gros. Xiquets de Reus, repetir Festa Major d'Igualada, una mica?
3: Sí, el mateix, no? 5 de 8, 3 de 8, 4 de 8. Repetir la base mare per créixer.
2: Anar-los rodant aquests castells i és que ara jo crec que ja és tot objectiu concurs, penso, i tot el que faguin a partir d'ara ja és pensant en tot el que han de fer el concurs i en anar assolint castells i anar fent passetes.
0: Igual que el Serrallo també, castells de...
3: Bueno, sí, és que ja no m'atreveixo.
0: Sí, un castell de 8 i... El...
2: Però te'n fan com pim-pam que dius, ah, vale.
0: Ah, vale, ja està. Molt bé. Montblanc, Duel Vallenc, què és això?
3: Pues res, si troben la Colla Vella, la Colla Joves i els torraires de Montblanc, m'ha semblat interessant que es trobessin allà.
0: Bueno, és que Montblanc és una plaça...
3: Faran el doblet Sagrada Família?
0: Sí, sí, o sigui... Ojo, Montblanc, ojo, cap de setmana, ojo, xiquets de
2: Montblanc.
0: Compartir cotxes i...
2: Sí.
0: Anem per aquí. No, aquí molt important, eh? Montblanc és una plaça històricament molt castellera on els xiquets de Valls hi havien fet grans coses i de tant en tant pues, fan que coincideixin aquí les dues colles de Valls, així que molt interessant i molt maca la Vila de Montblanc per anar
3: preciosa
0: a veure aquestes coses tan maques. Anem a parlar del que realment hem de parlar perquè la gent
2: nervis.
0: Té por d'aquest programa, us hem de dir que nosaltres també, però bueno, comencem a obrir la paradeta i ja anem fent

0: Espera, de material en tenim perquè això duri com la marató de TV3.
1: Totalment, totalment, cert.
2: Estic però nerviosa, eh? Ensenyarem
0: el que diu la direcció d'aquest programa, que som nosaltres mateixes. Intentarem fer 40 minutets de programa, si se'ns en va de les mans.
1: A veure, això podria semblar la típica nit normal que anem a explicar, però sempre supera per mil, no, les nostres expectatives. Una mica és el que havíem viscut al matí, doncs va passar a la nit.

0: que crem. A veure, podríem fer com fem sempre, que les anem dient una darrere l'altra, sense nom, sense colles, i anar tirant, però hem dit, a veure, avui és un dia gros, no sempre es veuen 16 games extres de cotis.
1: Exacte.
0: Ja estem parlant de cotis.
1: Sí, sí.
0: I hem dit, posem-hi les eines, perquè sempre se'ns acusa de no dir noms, seguirem sense dir-los, perquè també podríem sortir nosaltres dient noms. Llavors, anem a posar-hi color.
1: Molt bé.
0: Pels que ens esteu escoltant a Spotify, recupereu aquesta secció de xarxa més si voleu saber quin color li posem a cada coti, perquè el que hem fet és que l'Aina anirà fent la seva crònica de la nit i la Judit i jo tenim uns targetons de les quatre colles que actuaven per Sant Fèlix.
2: Exacte.
0: I llavors anirem aixecant en funció de si creiem que una camisa o altra estava implicada, aixecarem els paperets. Normes. Si no sabem de qui estan parlant, aixequem les
2: tots
0: quatre.
2: Tots quatre, eh? Vale.
0: I si poden donar-se més d'un cas d'això, també aixequem les quatre.
2: Molt si bé, no coincidim, vale? Ja...
0: Bueno, si no coincidim, doncs festa major.
1: Vinga.
0: Vinga, Aina Mallol, dispara.
1: A veure, nosaltres vam posar en marxa la gran cita. Poca gent es va donar. Vale? Crec que la gent no era conscient que darrere d'aquelles pulseres hi havia hagut hores de programació... que és el fet principal pel qual va fer que jo tingués la ronyonera com si fos el Doraemon, vale? Però a darrere de tot això hi havia una estratègia dissenyada per trobar l'amor de la vostra vida. Bueno, ho va obviar totalment, algú ho va jugar, però bueno, com que la IA no li vau fer cas, nosaltres vam decidir posar en joc el que seria la nostra intel·ligència artificial de peu de plaça, la Figuereta, i vam començar a repartir les pulseres en funció de l'aura que desprenia la gent.
0: És a dir, a voleo.
1: La vam encertar? No crec. Algú va trobar alguna cosa? Segurament tampoc.
2: O sí.
1: Ara bé, vam riure una estona. Vinga, tot va començar de manera normal, uns jijis, jajàs, a la Rambla, repartint les primeres pulseres, veient com arribaven els diferents exèrcits dels seus respectius dinars, qui anava més content... Costa de veure qui arriba primer, però els primers jo diria que van arribar devien ser els liles. I ens en vam anar a fer el primer veure, fins que arriba el moment que la processó arriba a la Palma. I ja sabeu que la Palma, el foc, crema. I nosaltres, cap a dins del bar, perquè no volíem cremar-nos, nosaltres i mig ball de diables de Tarragona, que va semblar que fugissin del foc pel que sigui. A mi em va semblar estrany allò, però vaja, no els vaig veure molt valents davant del foc. I de cop apareix un home amb un nivell, no un nivell etílic alt, no, un nivell de terra d'aquells de penjar quadres, com si el mèrit fos del nivell i no de gestionar 500 persones allà baix, però vaja. Sortim i la policia va decidir fer un cordó perquè els balls poguessin passar. Sense cubates voladors, aquesta vegada, em van provocar perquè posés una pulsera a alguna gent de l'ordre, però vaig pensar que les manilles del matí ja havien estat prou com per acabar la nit també emmanillada. Algun valent sí que va decidir encarar-se una mica a alguna gent, però no va arribar a la sang caldea.
0: Lo just per recordar l'anècdota.
1: Correcte. La passada dels castellers de Vilafranca per la Palma, enguany va deixar aplaudiments, crits de Vilafranca i confeti. Portaven un canó de confeti. Passat Sant Fèlix, arribava el moment de començar el Tio Vivo per continuar repartint pulseres, perquè el safareig que es produeix als quatre cantons és capaç de travessar tot el món casteller de nord a sud. Que si aquella de Terrassa està amb aquell de Tarragona. Que si aquell l'he vist com tocava la cadera d'aquell altre. Que si l'ex d'aquesta ara resulta que va amb l'ex d'aquell. Que si aquells del Pilar... Mambo número 5, com a mínim. Que si el que mana li acaba de dir aquella que vol una pulsera. Que si les germanes li estaven fotent la bronca a la germana petita. Que si aquelles dos estaven parlant... Que si aquells dos estaven parlant a un centímetre de distància i de cop apareix el nòvio d'ella per separar-los. Que si aquella li tira els trastos a aquell. Que si resulta que aquells tres porten la mateixa pulsera i fa estona que parlen de fer un trio. Que si el millor és passar-se el lesbianisme. Bueno, en fi, la gran cita va deixar alguns d'aquests titulars. Total, nosaltres continuem la nostra volta, arribem a Sant Joan, converses, tot esperant el ball, com sempre, ja sabeu, el nostre esperat ball del fanalet, que no arribava. En qualsevol cas, trobo un valent, amb els peus més lleugers que Fred Astaire, que va calmar les meves ganes de ballar. Entre conversa i conversa de castells, un reducte de la zona no tradicional, volia que li trobessin parella a un d'aquests nois de la zona no tradicional. Clar, en aquella nit, els de la zona tradicional a vegades els hi
0: acaparen.
1: Els hi costa entrar, no? Total, que vaig decidir posar-li les 5 pulseres perquè tingués tot el marge d'acció possible. Tot i això, va passar l'estona, el ball del fanalet no va arribar i vam decidir tombar carrer amunt. De camí, una croc voladora va tirar un got de cervesa que juraria que vaig veure com havia de la pròpia croc. Vaja. Arribem a la Rambla. Allò és el quilòmetre zero. Es concentra en dos bars, talment com si fóssim a la plaça del Blat, a les Portalades, la Jove a l'esquerra i la Colla Vella a la dreta.
0: I no es mouen d'allà, eh?
1: No.
0: Tu pots passar allí hores i hores i no es barrejaran.
1: No.
0: És una cosa, bueno, com l'aigua i l'oli.
1: Exacte. Debats de castells, numerologia per guanyar el concurs, però, sobretot, poc intercanvi de mirades entre els rosats i els vermells, que tendeixen més a l'endogàmia que a l'intercanvi.
0: Sobretot a l'endogàmia. I molt.
1: Sí. Si trobeu algú d'una altra colla perdut entre aquests dos mars, és perquè segurament té una mana a cada port.
2: Ui, ai, anava.
0: Tira targetes.
1: Molta noia guapíssima de polo negre a la Rambla esperant que algun despistat li cantés la cançó. Res.
0: Quina cançó?
1: Pues va tocar Banda Neon allí a la Rambla.
0: Guapíssima.
1: Molt de pare mare que feia tres Sant Fèlix que no trepitjaven la festa i que no sabia ni on eren el ball de gralles, ni tampoc quin era el límit de copes. Val? Gent preguntant constantment si aquell segueix amb la nòvia o no, la nostra Judit fent d'interrogatori de primer grau, molta conversa i pocs petons, també us dic. En resum, gairebé 3 dies després, la gent no va entendre res del joc. Alguns van pensar que portaven un semàfor, que si vermell era que tenia parella i per tant no tenia dret a res. Altres no saben ni com van acabar amb una pulsera al braç, i fins i tot algú va provar de mirar si allò era una pulsera per la barra lliure. Jo tinc la ronyonera que sembla que m'hagi vomitat un unicorni plena de cintes de colors. 5 hores que van semblar 2 i una nit històrica a l'alçada d'un dia històric.
0: Bueno, hi ha més anècdotes, eh?
1: Bueno, és que no acabaria. Tampoc no us volia... No sé quant de rato està, però tampoc... La xapa... més preguntes per DM.
0: El de confondre ser ex d'un ball amb ex d'algú...
1: També això divino, eh?
0: Com esteu? Molt bé, ara que
1: molt bé,
0: junts...
1: Molt bé, ara que no estem junts. Bueno.
2: Uau, acabo de fer el...

0: Desastres.
1: Molt bé, la majoria de gent que era a Sant Fèlix participant d'aquest joc de les pulseres que ningú va entendre, però tothom s'ho va passar molt bé.
2: Sí?
1: Eren cares conegudes, però segur que vau trobar alguna novetat. Jo tinc un amic que es diu Jofre.
2: Ah, molt bé. Encantada, Jofre.
1: És un tio molt fàcil de liar, però al món casteller ni s'hi acosta, perquè jo crec que des de fora ha de semblar com... Tu veus tota gent amb pulseres de colors, no saps de quin pal van i dius...
2: Sí, sí, sí, violència.
1: Molt bé. Llavors, jo aquest tal Jofre me'l vaig trobar a quarts d'una del migdia.
2: Val.
1: Devien portar un castell i un peu, com a molt.
2: Es va atrevir a entrar a la plaça?
1: Sí, sí, amb ressaca.
3: Molt bé. Ostres, que valent.
1: I amb dos amics de Girona, que els castells els han vist sempre per TV3 i... Vale. I molt
2: breu.
1: Llavors,
2: quasi no els han vist. Sí.
1: Llavors, què vaig fer? Intentar que es quedessin a la Palma i fins al final.
2: Com ho vas fer, això?
1: Pues, amb una estratègia tres rondes infal·lible.
3: Ui.
1: Perquè a la Figaleta, si una cosa tenim clar en la nostra línia editorial, és que el món castellà ha de créixer per seguir fent història. Un Pilar de Nou necessita milers i milers de persones.
2: Totalment.
1: Llavors, aquí no afluixem mai.
2: No.
1: Vull dir, sempre que puguem reclutar algú, ho fem.
2: Apreta.
1: Us vaig explicar la meva estratègia a tres rondes per si el voleu replicar en tot el que queda de temporada.
2: Som-hi, d'acord.
1: Llavors, si teniu un Jofre a la vostra vida i voleu que s'enamori del món casteller, primera ronda. Que pugi al vaixell de que si no es queda en aquella diada i en aquella festa, es perdrà un moment de la història.
3: Vale. Cert.
2: Perfecte.
1: Vull dir, el del Pilar de Nou sí que va ser història, de veritat, però nosaltres som especialistes en fer que tot sigui història.
2: Correcte.
1: Llavors,
2: això sí que se'ns dona bé.
1: Vosaltres escolteu 5 minuts a l'Aina i ja trobareu el filon perquè aquesta persona vulgui ser part de la història. Així que us ho feu venir bé perquè el Jofre de Torn pensi que... està a punt de festa.
3: Molt bé.
1: Molt bé. Llavors ja tenim aquí el detonant, l'engagement. Segona ronda. Aquí ja els heu de seduir de debò a tots els mendes perquè és el moment crític, no? És el moment d'abandonar. Són les 3 de la tarda, queden molts castells, tu no saps com explicar-li que queden molts castells i moltes hores per dinar si és que acabes dinant, no? Llavors, aquí els heu de seduir com autèntics especialistes, no? Llavors, allà heu d'anar a buscar el pack de vermut, que es facin un passeig per la plaça i vegin que la gent és molt simpàtica i que val la pena quedar-s'hi. De la bossa heu de treure gorres, crema del sol...
3: Miqueta de vano...
1: Tot allò que pugui semblar que estàs en un resort 5 estrelles i no al mig del Sàhara.
2: És que aquell dia regalaven coses, eh? Jo no sé quants vanos de cartronet
3: tinc. I a mi per què no m'han donat res? A mi res.
1: Sant Fèlix està agafant aquesta aura de la caravana de propaganda del tour, que m'agrada molt.
2: Ostres!
1: Llavors... aneu a cuidar-los molt.
2: Perfecte.
1: Vale? Allà heu de treure tot l'amor. I després ja, tercera ronda, ja, doncs aquí ja vens el xou màxim, no? Perquè ja estàs a punt d'arribar, veus els Pilars ja a tocar i dius, buah, estic a punt ja de que es quedi a la festa. Llavors, aneu a buscar les millors anècdotes, no? Aneu a us acosteu al personatge més gros, no? I que ja vegi que la nit promet.
2: Vale.
1: I aquí... és on ell va quedar meravellat, doncs, per aquesta croc que va sortir volant al got de la cervesa d'aquella pobra senyora que estava a l'altra punta del carrer. Molt bé. També per la gent d'altres colles que quan els verds van passar per la Palma cantant Pilar de Nou, Pilar de Nou, els hi deien, feu-lo ara.
2: Un detall. Alguna laguna, eh?
1: I... sobretot pel córner d'animació de la Jove de Tarragona quan va passar la professor.
2: Sí.
1: I quan passava aquells que no eren ni autoritats de l'Ajuntament.
2: El cos de la policia.
1: El cos de la policia,
2: crec que ho podem dir.
1: Clar.
3: Sí. Va ser el moment clau,
1: i
3: no?
1: I els hi van cantar
2: que ballin,
1: que ballin aquí.
2: És un càntic molt popular a Vilafranca, eh? Que sapigueu, no és que... Però, clar, no sé si la policia de Vilafranca... Potser té un ball, eh?
3: Potser, ens vendrien, eh?
1: Potser... No sé...
2: Li direm a l'Ivo Jordà que els hi composi una peça que no està composant moltes pels balls.
1: Ben aviat a l'escenari del Liceu, la policia municipal de Vilafranca. I no res, aquesta va ser l'estratègia guanyadora per captar 3 adeptes més al món casteller.
2: Es va quedar?
1: Feina de formigueta, nois, ja té ganes de la següent.
3: M'encanta.
2: Fantàstic.

0: La Judit per Sant Fèlix no era un jutge, eh? Era una psicòloga matrimonial, pràctica.
1: Jo, al proper, crec que li portaré un divan. Saps
0: allò? Així. Sílvia Coppolo.
2: Sí, sí, sí. Em va agradar, la professió aquesta de fer de psicòloga. Ja, potser ho plantejaré.

0: Després de tot el que vam viure diumenge a Sant Fèlix, era evident que el judici d'avui havia de tenir alguna cosa a veure-hi.
1: Sí.
0: És per això que porto al banc dels acusats un col·lectiu que segur que veu veure o que veu escoltar a plaça. I és que, evidentment, ho hem dit moltes vegades, els castellers de Vilafranca van aconseguir descarregar el Pilar de Nou amb folre, Ramanilles i Puntals.
1: Per primera vegada... Ja ho pensa tothom, eh?
0: És que... És que... Ja, ara en parlarem d'això. Ara en parlarem perquè...
2: Sort
0: perquè...
2: que va sortir...
1: Pesaos, la gent, per
2: que,
1: favor.
2: Sort que el diari de Terrassa va fer un article dient que els Minyons avalen el...
1: Ah, sort. Que... Sort dels Minyons.
0: Gràcies,
1: Minyons de Terrassa.
2: Va acabar de decantar el clima d'opinió.
1: Sí.
0: És el que deies tu, Aina, ara. Davant d'una fita així, el món casteller no va tardar en reaccionar. Molts ho van celebrar perquè, més enllà del color de camisa, doncs això és història dels castells, però evidentment no tothom ho viu igual i no va tardar a aparèixer aquest casteller que us explicaré ara. És per això que li he escrit una carta de les meves. Benvolgut casteller del Però. Aquest diumenge vas veure com una vegada més es trencava un sostre al món casteller. El primer Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals descarregat. Una d'aquelles fites que, com a casteller, probablement somies de veure algun dia a plaça. La gent ho celebra, els castellers s'abracen i la plaça embogeix. I tu? Tardes exactament 3 segons a dir sí, però... Perquè sempre hi ha un però. Sí, molt bé, però a veure si el tornen a fer. Sí, però jo no estic segur que estigui descarregat. Mentida. Sí, però nosaltres... Sembla que reconèixer que una altra colla hagi fet història sigui treure-li mèrits a la teva. I no és que no t'agradin els castells, t'agraden molt. Però mentre la resta està celebrant el castell, tu ja estàs fent el post-anàlisi. I això no és nou, perquè ja ho vam veure quan les colles de Valls van carregar el 3 de 9 per Santa Úrsula o quan la jove de Tarragona va aconseguir aquell pilar de 8 que ens va deixar a tots amb la boca oberta per Sant Magí de l'any passat. I nosaltres t'estimem, perquè la rivalitat sempre és el que fa que els castells siguin com som. Però hi ha una pregunta que fa massa temps que en ronda pel cap. És possible ser casteller i alegrar-te d'un castellà sense mirar primer de quina camisa és? O és perfectament legítim que quan el rival fa història el primer que et surti sigui un pro? Què en penseu, noies?
1: Temazo. A veure, primer de tot, els que, el debat aquest estèril, ja, per dir-ho d'alguna manera, de si carregat o descarregat, prou. És que ja estic com cansada.
0: Llegeix
1: un tuit més, posant en dubte, o... Perquè li han preguntat a ChatGPT, a Gemini...
0: És que això és molt greu, eh?
1: Bueno, prou.
2: La
1: stop.
2: Gent no sap com treure tema de conversa i s'agafa qualsevol cosa.
1: Sí, molt de cunyau, eh?
2: No,
1: suelto.
2: No, amics meus.
0: Us explico del que se l'acusa en aquest casteller del Però?
1: Necessito saber-ho, sí. Encara, no tinc clar, encara.
0: Primer de tot, d'anar a buscar sempre l'error davant d'una fita històrica. Segon, de ser incapaç de separar, ni durant 5 minuts, la rivalitat de l'admiració pel món casteller. Tercer, de treure-li transcendència a un castell que no s'havia descarregat mai abans. I quart, de dubtar si el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals era carregat.
1: Perfecte, molt bé.
0: Però, evidentment, ha de tenir alguna defensa i alguna explicació de tot això.
2: Tothom la té, probablement, sí, no ens acabarà de convèncer. Però
1: vinga,
2: intentem.
1: Endavant.
2: Dret a defensa.
0: La competitivitat fa avançar els castells. És a dir, que et molesti veure que alguna colla rival aconsegueix una altra fita, doncs pot ser precisament el que et faci voler arribar més lluny. Segon, també cal posar les coses en context. Un castell històric continua sent històric, però això no vol dir que no se'n pugui parlar críticament. Tercer, si tots ens poséssim a celebrar igual els castells de totes les colles, on quedaria aquesta mena de pique, aquesta rivalitat? I per últim, potser no és que no sapiguem celebrar els castells dels altres, sinó que ens costa celebrar-los quan voldríem ser nosaltres mateixos els que estiguem fent aquell castell.
2: A veure, poques persones diuen, o sigui, poden dir...
1: He de dir que és el dia que la defensa m'està convencent més.
2: En sèrio?
1: M'està atrapant la defensa a mi, avui.
0: I aquesta part d'enveja...
2: Si la teva colla amb prou feines fa castells de 8, què has d'anar a dir?
1: Però jo crec que parla d'un judici superior, eh?
0: O sigui, clar, hi ha dos...
1: És a dir, a plaça reconec que potser a mi em van faltar aplaudiments de les altres colles.
0: Sí.
1: Que estaven a plaça.
2: Ah, amiga.
0: A mi això també... Saps? Per aquí. Després, sí que hi ha aquesta banda que diu la llegenda.
2: Jo aquí trobo una mica l'hàbit, no? O sigui, si tu estàs acostumat a mirar-te amb aquelles imatges de Sant Fèlix, no? Que els castells de les altres colles te les mires així...
1: No pots moure't d'aquest.
2: El Pilar de Nou et deixa indiferent. Quan tu estàs acostumat a estar així. No et deixa indiferent, eh?
1: Vale.
2: Vull dir, jo com a periodista reconec que gairebé mai aplaudeixo un castell, perquè estic acostumada a estar en un lloc on tothom em veu i...
1: Sí.
2: Vull dir... I em va sortir, però ho dic. Però
0: m'era
2: estrany el gest. M'era estrany el gest, perquè no estic acostumada.
0: I això no vol dir que no ho reconeguis.
2: No vol dir que no ho reconeguis, sinó que crec que és com... O sigui, sap greu, perquè penses, ostres, és que és el Pilar. Però bueno, tampoc sé si els ve...
1: És a dir, jo crec que haurien d'aprendre a aplaudir les fites del món casteller. La meva reflexió és, haurien d'aprendre a aplaudir les fites del món casteller i internament t'haurien de servir per buscar el teu motor. És a dir, crec que aquest seria el meu resum per seguir avançant.
0: Clar, és que, ja, que, és
2: que la rivalitat està tan encunyada, no? Que...
1: Més empullada que encullada, eh? T'ho dic.
2: Veig una cosa com que... Tu, o sigui, jo... És que m'imagino com portar certa camisa, no? I dir... Ja no em surt.
1: Ja.
2: No ho sé. M'estic posant... M'estic intentant posar la pella.
1: Estàs filosòfica, eh? També et veig. Avui...
0: És complicat, era complicat aquest debat. Aquest...
1: Bueno, de moment, jo aplaçaria el judici, et diria.
0: Vinga, vinga. Va.
2: Per falta de proves.
1: Ho preguntem a la nostra afició.
0: I a veure què diuen.
1: Sí.
2: Clar, però... Bueno, vale, sí. És que és diferent a guanyar el concurs.
1: Sí, no té res a veure.
2: No té res a veure.
1: No té res a veure, Elisenda. Estem parlant d'aplaudir una fita històrica.
0: Hi ha moltes perspectives, eh? És el que diuen a l'Elisenda.
2: Seguirem buscant proves.
1: Val. I diuen per ahí que també té l'una té. I si tu eres feliç, m'alegre per vosaltres. Però si encara estàs... La vostra moderna de confiança...
2: Epa!
1: Va descobrir... El mateix dia de Sant Fèlix, el nou terme de moda, que és farmejar aura.
2: No ho entendré per anys que visqui, eh?
1: Pues no, no em digueu per què, però ara per mi tot farmeja aura. No sé si és després de Sant Fèlix...
2: Tu no has vist una batalla de farmejar aura?
0: No, no l'has vist.
2: En un poble... humil com Vilaseca.
1: Ah, feu això?
2: Jo vaig anar un dia a treure el gos i vaig veure una batalla de farmejar aura i no vaig entendre res.
1: Però... Ojo. Com és la batalla?
0: No ho volies entendre. Saballuts, l'últim assajor de Festa Major farà una batalla de farmejar aura. Si vols anar-hi, es veu que sí.
2: En sèrio?
0: Bueno, això m'han dit, no sé si és veritat o no.
2: El món casteller ha entrat en aquesta...
0: Sí, sí.
1: Però no...
0: Sembla
1: que sí. Llavors no es pot entendre per un concepte de que hi ha coses que... farmegen aura, que sí. Desprenen aquesta aura.
2: Vale, si ho sí, traiem sí, sí. De la competició, pot sí. Ser sí.
1: Vale. Per tant, Sant Fèlix 2026 va farmejar aura. Puc fer aquesta afirmació?
2: Sí?
0: Sí, jo crec que sí. Bueno, és que clar, jo m'imagino ara la batalla.
2: A mi em sap greu, eh? Dic que Sant Fèlix va farmejar.
0: No, tenim al cap la batalla, però sí que és veritat que el que dius tu de la paraula aura s'allunya de la batalla, del que veiem ara per TikTok i per xarxes.
2: Hi ha massa categoria. Per bueno, posar-hi un concepte que no coneixem.
1: Bueno, buscaré això de què és una batalla i la setmana que ve us portaré com fer la batalla castellera per farmejar aura.
2: M'encanta. Estem zero conclusives avui. Tot ho deixem obert.
0: Tot l'aire.
2: A veure si estarem a favor de les relacions obertes i tot, eh? Últimament.
1: Mira.
3: Ai, Maria... Ai, Maria, que ets formosa.
2: Com que no vam ballar el ball del Fanalet, el ballem ara.
1: Fantasia. És que he estat a punt d'aixecar-me, perquè tinc els bessons carregats encara de tots aquests dies, eh?
2: Anem a repassar l'agenda de festes. Dissabte a la nit, nit del foc a Cambrils, després grup de versions i DJ Aleix Ballester, fórmula màgica infal·lible. I si voleu passar dels castells als balls de diables, aquesta és la vostra nit.
1: I... Si no sou el ball de diables de Tarragona i us amagueu, també us ho dic.
2: Ni t'he creuat, eh?
1: És que em fa molta
2: risa. Que era...
1: Jo pensava que si tu ets diable, doncs pues sols allà al foc. Tira-m'ho a mi.
2: Foc forestal, tu. Que... Triple salt mortal.
1: Bueno.
2: En fi, i dijous a la nit, sé que és agosarat, però bueno, venim d'on venim, ja la gent necessita celebrar.
1: Sí.
2: Tenim l'Alba Esteve, que no sabem si encara si ha dormit o no. Llavors, li posem aquesta proposta sobre la taula, perquè
1: vale.
2: Perquè no se sap mai. Torredembarra, a les 12, és la vigília de la seva festa major i hi haurà concert de la nit del Canet i l'oreja de TikTok.
1: Oh, boníssims.
2: És que musiqueta catalana, grup de versions i l'oreja. Què més vols?
1: No. Què més?
2: I aneu fent els últims entrenaments perquè s'acosta la cursa de la colla del 13 de setembre.
1: Pues ja està.
0: Ho tenim.
1: Tot dit.
2: Tot dit. Acomiadem aquest programa especial post-Sant Fèlix. Un programa que esperem que gaudiu.
1: I, hem fet el que hem pogut,
2: sense més conseqüències que gaudiu.
1: Sí, exacte.
0: L'any que hem d'anar amb llibret, eh?
1: Sí. És que la gent, imagineu-vos les coses que passen quan no les veiem. És a dir, tot això són coses que hem vist.
0: Exacte.
1: La gent s'amaga de nosaltres, també, que s'ha de dir, eh?
2: Bueno, tampoc ens vam sentir soles, eh?
0: No.
2: No hi havia tanta gent que s'amagués.
0: No.
2: Suficient. Gràcies a la Sílvia García, als controls tècnics. Que vagi molt bé. Adéu-siau, fins la setmana que ve.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: Aquesta ferocitat amb què triem bàndol quan opina un famós és fascinant, alhora que instintiva, perquè si no t'hi has aturat a reflexionar, cosa que en els temps que corren és poc habitual, les postures decisives acostumen a ser dues. Si estàs a favor del que el famós diu, consideres la seva opinió necessària i aplaudeixes que utilitzi l'altaveu del reconeixement públic. Si no hi estàs a favor, en canvi, apareix aquell recurrent «més val que es dediqui a lo seu». Estic convençut que la majoria ens reconeixem en totes dues postures i això diu molt de la nostra contradicció. No tenim clar si volem que els famosos opinin d'actualitat o si, més aviat, preferim que no ho facin. Mentre no ens decidim, res com Ràdio Vila-sacra, l'única a la comarca que sembla treballa de debò.
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
2: Repetiràs.
3: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí en nosaltres. Ràdio Vila-sacra és la teva.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Durant tot el mes de juliol, les temperatures van ser de 30 graus o més i, a banda, s'han registrat un total de 75 dies amb temperatures mínimes que no han baixat dels 20 graus, és a dir, quan parlem de nits tropicals. A més, ha estat un estiu especialment sec. Durant els 3 mesos, amb prou feines, han caigut 32 litres per metre quadrat a Barcelona i la majoria van caure en un sol dia, a principis de juny. Més dades que ens deixa aquest estiu meteorològic. Una calor excepcional que situa l'estiu d'aquest any com el més càlid de tota la sèrie climàtica de l'Observatori Fabra, superant el rècord anterior corresponent a l'any 2003. Unes dades preocupants que s'estenen més enllà de l'estiu, tal com explica Alfons Puertas, cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra RACAP a Ràdio 4.
6: El preocupant és que s'extén a d'altres mesos, a tots els altres mesos de l'any. Malgrat que la calor no és notícia a l'hivern, les temperatures anormalment suaus ens estan acompanyant els darrers hiverns. Això forma part del mateix context inquietant d'increment de temperatures globals durant tot l'any.
5: Un estiu de rècord en què l'Observatori ha registrat 40 graus de temperatura per primera vegada en la seva història.
6: Això forma part del mateix context inquietant d'increment de temperatures globals durant tot l'any.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana. Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
3: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. 107 de la FM.
4: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que, tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
5: Vull pintar el pis per acabar les reformes.
6: Bona decisió.
7: I ara, l'altra bona decisió.
6: Quina?
7: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen al microciment, estucs, paper pintat, façanes... Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per empreses.
8: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645-913-173 i a Instagram. Transformem llars.
9: No t'ho perdis.
10: El teu jardí ja està llest pel gran despertar de la primavera? A Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Decora el teu jardí amb tes de colors, eines de jardineria resistents i les millors joguines per a exterior, tot el preu més baix. Descobreix ara tots els productes de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action, petits preus, grans somriures.
11: Action Figueres, al Carrefour de Vilatenim.
12: Gent que és feliç fent feliços els altres.
13: Agrobotigues.cat, el portal de venda online de productes cooperatius de proximitat. Embotits, vins, olis, fruita fresca, fruits secs, mel... En menys de 72 hores, del camp a casa, en un sol clic. La venda de proximitat està regulada

0: Lacra.
1: Recordem que davant qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120 900 900 120, i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes.
2: I parlant d'emocions,
3: 89.
4: És divendres. Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
3: Ah, caramba!
4: Un peu la
3: vara,
4: la vache. C'est quoi là?
5: C'est
4: pas mal
5: ça.
4: Comment ça un peu?
5: Ça a l'air chelou un peu, non? Vous voulez faire quoi?

0: Rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà, pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Pela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família. Ah.

0: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
1: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
2: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell, de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
1: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i competirà.
3: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
1: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
4: En el 107 de la freqüència modulada, passió per

0: I'm a giant.
1: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
2: I parlant d'emocions...
3: 37.
4: És vale. Divendres! Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: És divendres. Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.
1: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes.
2: Un programa amb molta potència.
3: Oloraràs la seva força.
2: Un programa amb ironia.
4: Continuo estic tomant-se la broma?
2: Un programa...
5: Per tenir-lo sempre a mà.
2: Un programa...
6: D'un sabor excel·lent.
2: Un programa on...
7: No importa què passi.
1: Tot un programa de programes.
2: T'agrada?
3: Sí!
8: Ningú no et dona tant.
2: Sens dubte. No sé si m'entens.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: Atenció al Festa Festa.
1: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
0: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
1: Festa Festa.
2: Amb Amadeu Carbó.

0: la notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Girona, l'alcalde de la CUP, Lluc Salellas, encara l'últim tram de mandat amb el govern municipal en minoria després de la sortida de Junts de l'executiu. En aquest nou escenari, el govern haurà de buscar acords amb l'oposició per tirar endavant els projectes pendents. Girona, Gemma Esteve.
2: Una de les principals prioritats de Salellas és continuar millorant el servei de recollida d'escombraries, un dels temes que més conflicte ha generat durant aquesta legislatura. L'alcalde defensa que amb les modificacions introduïdes la situació s'ha anat corregint, tot i que admet que encara hi ha marge de millora. Per això anuncia noves mesures que presentarà als grups de l'oposició. Salellas governa en minoria amb Esquerra Republicana després que Junts sortís del govern el juliol. Ara vol mantenir el diàleg amb el seu exsoci, però també amb el PSC.
3: Si algú pren la decisió que no vol aprovar res més al govern, doncs nosaltres negociarem, ja ho vaig dir, amb tothom, perquè el que ens interessa al final és que si podem aprovar una modificació del contracte de neteja que és beneficiosa per la ciutat i que ens permet, doncs, que la ciutat estigui més neta, nosaltres el que volem és que s'aprovi.
2: Entre els objectius dels propers 9 mesos també hi ha entregar els primers 100 habitatges protegits de lloguer social, millorar els equipaments esportius o deixar encarrilada una nova escola bressol. També es vol encarregar l'avantprojecte per pacificar i transformar la plaça Catalunya durant el proper mandat.
0: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.

0: senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent, si vols sentir.
1: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
2: Jo m'hi apunto.
3: Ràdio Vila-Sacra.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
2: Franklin Amadeus. Franklin Amadeus. Franklin

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarella.com.

0: Pensa en un producte.
1: Tinc un pis tancat, però no tinc temps ni diners per arreglar-lo.
2: Doncs amb Ambrea el rehabilitem, el destinem a un ús social i et garantim el lloguer cada mes. Després te'l retornem renovat i amb més valor.
1: Jo hi guanyo.
2: I també hi guanya qui necessita una llar.
1: Això és un win-win.
2: Tu poses el pis, nosaltres els recursos. Amb la Fundació Mambré, dona una nova vida al teu habitatge. Tots hi guanyem. Entra a fundaciomambré.org/win-win.
3: La xarxa.

0: Més de 350 activitats per tots els gustos ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb la Setmana del Llibre en Català. Aquest any incorpora novetats, Montse Camps.
1: Novetats com oferir un podcast en directe cada dia, com Ràdio Maconda o Què t'ha passat, el nou espai per difondre els oficis del llibre que aquest any es centra en les biblioteques, o el nou col·laborador, la Casa de Creació Digital, que traslladarà la seva programació a la setmana al Dia de la Mercè. Hi haurà 282 editorials a gairebé 100 casetes que ompliran 9.000 metres quadrats que mostren tota la riquesa editorial en català que ha reivindicat el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
2: Som en un context innegablement d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Amb més de 200 signatures d'autors, la setmana s'inaugurarà dissabte 19 amb una glossa del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. La

0: I parlant d'emocions.
1: 63.
2: Oh, a mi sempre m'ha agradat el flabiol. Oh, només escoltar-lo se m'ha posat la pell de gallina. Oh, quin disc més ben tret. Oh.
3: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
4: Jo m'hi apunto.
5: RadioVilaSacra.cat.
6: Atenció, Catalunya.
7: Vols deixar-nos un missatge?
8: Qui coneix la seva ignorància desvetlla la més profunda sabidoria. Qui ignora la seva ignorància viu amb la més intensa il·lusió.
9: Cel, tu que respires, explica'm i digue'm quin és el misteri de tot plegat.
10: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
11: Compartint emocions.
12: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
3: Gent Ràdio Vila-sacra.
4: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
5: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
6: Uau, déu-n'hi-do.

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es.
1: El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
2: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
1: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
2: Més info a...

0: I parlant d'emocions.
1: 3.
2: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
4: Entra la música i tu.
5: La de les sensacions.

0: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Més de 700 persones amb discapacitat ja han demanat les ajudes conegudes com a PUA de la Generalitat, que subvencionen les compres

0: capacitat superior al 33% i amb ingressos anuals inferiors a 33.000 euros. Tot i que es compleixin els requisits, alerta perquè la concessió de la prestació també depèn del pressupost disponible, així que com més aviat es demanin, millor.
1: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972-51-1268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656-19-70-62.

0: informació, música, entreteniment.
1: Poni final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
2: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
1: Notaràs la diferència.

ara, més que mai, la música és una bona companya de penúries. No ens podem permetre caure en el desànim per molts magres que vinguin. Els humans sempre han sabut tornar-nos a aixecar i mai hem deixat de cantar. A la feina, al cotxe, sota la dutxa, sota la lluna, sota el sol. L'alegria que t'omple la vida, l'alegria de viure el demà, l'alegria d'una tonteria, l'alegria de seguir avançant.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
2: A punt per començar el curs? Tant si vas a l'insti com si vas a infantil o primària, a Emiliana trobaràs tot el material escolar que et puguis imaginar. Llibretes, motxilles, escriptura, material de dibuix... I recordeu que Emiliana és un establiment adherit a la campanya del Val Escolar. Emiliana, a la carretera de Roses 34, a només 75 metres del pas a nivell. Un clàssic del material escolar a Figueres. On anem? A Emiliana.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.
4: Busques una parella compatible, compromesa i que no et faci perdre el teu valuós temps? No som una aplicació online, som l'agència Samsara. 25 anys ajudant a persones a trobar la parella perfecta. Samsara.es. Persones interessants t'esperen.
5: Vols un bon oli? Set d'oli per amanides, peix, carn i vegetals. Ah, i on ens trobes? Directament a setdoli.com. Entra i descobreix el nostre xec regal especial per particulars i empreses. Et sorprendrà. Setdoli.com. Amb un clic tindràs un bon oli a taula.
6: This generation rules the nation with Russian.

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà. I punt.
1: I parlant d'emocions.
2: 35.
3: Oh, yeah!

0: Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i visitar-nos. Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Això és Food Freedom. Que et portin el menjar que vulguis. On vulguis. Quan vulguis. Deliveroo. Food Freedom.
2: ¡No! ¡Este es!

0: Aquí actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir. WhatsApp.
2: Hola, us felicito perquè ha estat la meva banda sonora durant molts i molts dies, sobretot tornant de bolos, dins del cotxe sonava la vostra música. Per tant, moltíssimes gràcies i sou molt bona gent. Un petó!
3: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: On eres tu el dia de l'eclipsi?
3: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Jo també.
13: Jo també.
14: Jo també.
15: Jo també.
16: Jo també.
17: Jo també.
18: Jo també.
19: Jo també.
20: Jo també.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? En tan sols 25 minuts fem un cop d'ull a tres propostes. Una per descobrir llocs interessants en els nostres caps de setmana o dies festius. Una altra per aquells als que els agrada fer cames, trepitjar camins i pujar muntanyes. I una tercera via pels que ja trobeu molt lluny les darreres vacances d'estiu i busqueu viatges amb personalitat. Tres continguts en el dia d'avui que són aquests que avancem de forma resumida en el nostre sumari. En alguna ocasió ja les hem visitades. Combinen la funcionalitat de fer vi i cava amb la bellesa de les seves formes, la seva arquitectura. Són les catedrals del vi. Vila-rodona, a l'Alt Camp, té un d'aquests edificis que és celler cooperatiu, que té un gran atractiu arquitectònic i que té més de 100 anys. I que podem visitar. Ho farem de la mà de la Serra Rabadà i Llop. Els estels al sud arriben a la seva fi, cinquè i darrer capítol dedicat a aquesta travessa clàssica que des del 2005 recorre els ports de Beseit en cinc etapes, amb un recorregut de poc més de 100 quilòmetres, fent nit als pobles de Beseit, Arnes i Paüls i els refugis de Caro i Fontferrera. Avui el Xavi Tió ens porta de Beseit a Arnes. I si en els últims programes els quaderns dels viatgers estaven plens d'exotisme i de mar amb el viatge de la Polinèsia Francesa, canviarem completament de terç i iniciem, de la mà del Genís Mauri, del blog arreveure.cat, un gran viatge a l'altiplà més elevat del planeta. Anirem cap al Tibet. Tot això des d'ara i en els propers minuts. Ens acompanyeu? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. La catedral del vi és un terme que va crear el dramaturg Àngel Guimerà. Definia, en el seu temps, una nau modernista de gran envergadura destinada a la recollida del raïm i a l'elaboració del vi, constituïda a moda de celler cooperatiu. Estètica i funcionalitat alhora, que ha perdurat en el temps i que ha arribat a dia d'avui ben palesada en nombroses edificacions. Força properes entre si geogràficament parlant i principalment obra d'arquitectes com César Martinell o Pere Domènech. A Catalunya en trobem a la demarcació de Tarragona, al Priorat, a la Terra Alta, a la Conca de Barberà i a l'Alt Camp. En aquesta darrera comarca és on n'hi ha més de catedrals del vi. Cabra del Camp, Nulles, Aiguamúrcia, Santes Creus, Alió, el Pla de Santa Maria i Vila-rodona. Cap a aquest últim poble anem avui. El celler cooperatiu i secció de crèdit de Vila-rodona, més que centenari, és un exemple de catedral del vi i una part molt important de la història recent del poble. S'hi fa vi i cava i acull una agrobotiga amb productes agraris de la zona. A més, des dels darrers anys, també acull un centre d'interpretació del vi i hi ha la possibilitat de fer-hi visites guiades. Una de les seves guies és la Serra Rabadà Llort. Ens rebrà en un dels laterals de l'edifici, el que mira cap al poble. Punt d'entrada a una construcció obra de l'arquitecte César Martinell, deixeble d'Antoni Gaudí.
1: Un edifici d'estil modernista, dissenyada en inicis del segle XX, amb aquest estil on hi trobem línies ondulants, mescla de materials i sobretot una adaptació a la funció. Arquitectura molt pràctica, molt racional, molt ben pensada per complir amb tots els desitjos i necessitats dels pagesos que havien de necessitar aquestes instal·lacions per elaborar el vi de forma conjunta. Destaca també les grans dimensions del celler, ja que és una de les cooperatives més grans dissenyades per l'arquitecte, que té diverses peculiaritats, com que l'entrada és en un dels laterals. També destaca l'interior, que s'ha anat modernitzant i s'ha anat reformant, amb una nau central de 47 metres i mig de llarg per gairebé 22 d'ample.
0: Ja dins d'aquesta nau, el visitant començarà a traspassar sales amb tines i gran maquinària, a pujar i baixar escales i a recórrer passadissos laberíntics i alçats des dels que es poden veure els espais que converteixen el raïm en vi, de principi a fi.
1: Es passa per la zona de descàrrega, on hi ha les tolves de recepció, es passa per damunt de les premses, on es treu el most, també es veuen els dipòsits de fermentació, els filtres tangencials que s'utilitzen per filtrar tant el most com el vi, i per finalitzar es baixa al soterrani del celler, a les antigues caves, que eren a la vegada els cups del celler.
0: Un espai on hi ha dues galeries on s'elaboren els vins de licor i on encara hi ha perfectament distribuïdes en fileres les botes de roure francès o americà per envellir algun dels vins elaborats pel propi celler. Un espai màgic, recollit, fosc, fresc, humit i un punt tenebrós. Al seu costat, en ple contrast, la Sala del Centenari, un bonic espai polivalent d'arcs de pedra que acull xerrades, conferències, presentacions, concerts i altres esdeveniments. I entre un espai i l'altre, trobem el Centre d'Interpretació de la Vinya i el Vi. La Serra ens en fa un repàs.
1: Explica l'evolució de la història que ha viscut el celler des dels seus inicis fins a l'actualitat i es va inaugurar coincidint amb el centenari del celler el 2019. L'espai del Centre d'Interpretació es va crear amb un equip multidisciplinar on historiadors, dissenyadors, etc. van recuperar diverses eines antigues i es va adequar un espai amb plafons per poder conèixer no només el procés de la vinya, sinó també tots els passos que segueixen durant l'any, totes les feines que fan els pagesos per aconseguir el producte final.

0: que el celler cooperatiu. Ja s'havia superat la crisi generada per la fil·loxera i arreu del país emergia un moviment cooperativista. Els pagesos treballaven plegats i fundaven sindicats agraris. I com passava a molts altres indrets, la ideologia i la classe social els definien, com explica la Serra Rabadà.
1: En el cas de Vila-rodona es fundarà el Sindicat Agrícola de Vila-rodona i el Sindicat Agrícola i Caixa Rural de Vila-rodona, un de tendència més esquerrana i l'altre més dretana. Dit d'altra manera, en molts casos, el Sindicat dels Rics o dels Pobres o el Sindicat de Dretes i d'Esquerres. Es fundaran dues entitats separades, cadascun amb el seu propi local recreatiu. Un situat al carrer Major serà el Molí, el de tendència més conservadora, i l'altre, la Societat, que serà el local d'aquesta part més liberal.
0: Aquests dos sindicats van funcionar per separat fins l'arribada de la Guerra Civil. En ple conflicte, primer, la Junta passa a mans de les esquerres, en acabar a les mans contràries.
1: Fins al 1946, quan, neutralitzant una miqueta la situació, passa a anomenar-se de sindicat a cooperativa, que és el nom que utilitzem a dia d'avui. Perquè actualment el celler continua funcionant com a cooperativa.
0: I tot això fins a arribar al moment actual en què la marca Castell d'Or és qui elabora el vi i el cava que els pagesos de Vila-rodona i d'altres poblacions veïnes porten fins la cooperativa. 3DOs, Catalunya, Tarragona i cava. La Maria Serra Rabadà Llort comenta que, sobretot, són terra de blancs, però que els caves s'han convertit en emblema del celler.
1: Actualment el celler cooperatiu de Vila-rodona entra més de 10 milions de quilos de raïm a cada barema. Principalment són terra de blancs, per tant, les varietats estrelles són varietats com el macabeu, parellada, xarel·lo, però també s'entren altres varietats com el moscatell, chardonnay, cabernet, merlot, ulla llebre, trepat, xanin, etc. Però com dèiem, principalment es tracta de varietats blanques pel terra, pel sol que tenim i per també el clima que hi ha en el territori. I s'hi entren el raïm i les vinyes del terme municipal de Vila-rodona, però també dels termes colindants, com és Aiguamúrcia, o pot ser Bràfim, o altres de les rodalies.
0: Doncs amb els anys, Vila-rodona ha absorbit raïm provinent d'altres pobles, com sentíem el Pla de Santa Maria, Bràfim, o la mateixa capital comarcal, Valls. Això ha suposat un creixement exponencial i l'increment de la producció de vins i caves. En aquest darrer àmbit, compten amb un escumós jove que ha estat reconegut recentment als Premis Vinari. La visita al celler cooperatiu de Vila-rodona acaba de la millor manera possible, al voltant d'una bota de vi que fa de taula. Moment per socialitzar, per agafar una copa i tastar els líquids elaborats en aquella nau, i d'acompanyar-ho amb altres clàssics del Camp de Tarragona, olis, ametlles i avellanes, i tot això dins l'agrobotiga.
1: Invitem a conèixer molts dels articles artesanals de la compra de verdura i fruita elaborada pels propis socis del celler. Ara, per exemple, en aquesta època s'hi poden trobar els calçots amb l'indicació geogràfica protegida, a part de tots els vins i caves i tota la marca Castell d'Or, que engloba el celler cooperatiu de Vila-rodona juntament amb 15 pobles més. Invitem a visitar-la perquè està oberta de dimarts a diumenge, de dimarts a dissabte matí i tarda i diumenge només pels matins. Podran trobar qualsevol d'aquests productes de proximitat, quilòmetre zero.
0: Una agrobotiga en la que també podreu fer la reserva per la visita guiada i conèixer una de les catedrals del vi. Informeu-vos en el web www.copvilar.com o bé trucant al 977 63 80 87. Agricultura i cultura de bracet entre corbes sinuoses, arcades, galeries fosques i humides, plenes de tines i botes, carregades d'aquests caldos amb els que celebrem la vida.
2: Sendes.
0: Vinga, cinquena i darrera entrega d'aquesta sèrie que hem estat fent en les últimes setmanes, senderisme, referida als estels del sud. Hem recorregut el massís dels ports, els ports de Tortosa, els ports de Beseit, els ports, vaja, que se'n poden dir de moltes maneres, i en qualsevol cas, els ports, o el port, fins i tot, com en diuen. Xavi, tio, què tal, com estem?
3: A Maria de Busquar.
0: Doncs molt bé, anem a buscar el punt de sortida, que em sembla que és el poble de Beseit.
3: Això mateix, des de Beseit el que hem de fer és sortir del poble per les escoles, per la part alta del poble, per anar a agafar la pista asfaltada de la Pesquera. De seguida, però, la deixem per agafar un sender.

0: marcat com a PR, que s'enfila suau cap a dalt d'uns lloms de conglomerat amb vistes del poble, i l'anem remuntant pel camí de les escales fins que saltem a l'altra banda per una zona boscosa per baixar a trobar de nou la pista asfaltada de la Pesquera amb l'Ull de Mó al costat, a l'alçada del Toll de l'Olla. La prenem uns 700 metres amunt fins que la deixem per anar a traspassar l'Ull de Mó arran del Toll de Paplet, en una zona on tot l'ample del riu va per sobre una grandiosa codina de conglomerat. Prenem a l'altre costat el camí de la Penya Galera i tenim per davant una bona pujada, 500 metres de desnivell, per arribar al capdamunt de l'últim cim de la travessa. Comencem remuntant algunes petites barrancades amb trams de bosc, anem fent alguna ziga-zaga i ja bastant a dalt el camí s'aplana, ja veiem el cim encara lluny, i després de fer una volta mantenint la cota per la capçalera d'una barrancada oberta per bosc de pi blanc més aviat empobrit i esclarissat, passem les runes d'un petit mas amb l'era al costat i acabem d'arribar a la punta de Penya Galera. És una muntanya amb dos cims separats per un coll molt llarg i pla que li donen un aspecte com de galera, i d'aquí el nom de la muntanya. Realment és un magnífic mirador. Tenim al nord vistes cap a les roques de Benet, que hem anat veient en les successives etapes, el Mont Sagre d'Horta amb el cim optatiu de la Punta de l'Aigua a la primera etapa, també l'Espina, cimet optatiu de la segona etapa, amb les rases del Maraco al costat. A llevant veiem el Mont Caro, i a ponent tota la plana del Matarranya cap a Vall de Roures, Cretes, Lledó, i si el dia és clar fins a la tèrmica d'Andorra de Teruel. Bé, doncs, contemplat tot aquest grandiós panorama, sortim del cim cap a sud per un sender pedregós per terreny de conglomerat calcari que ens baixa fort per sobre la roca nua cap al coll de Pelele. Aquí trobem una cruïlla de camins on trobem el camí que salta de l'Ull de Mó a l'Algàs, el prenem a nord i entrem en una zona més frescal, d'obaga. Comencem a baixar per la vall de la Molesa amb les feixes del Farelló a l'esquerra, són les impressionants parets verticals que es despengen per la cara est de la Penya Galera, i ja més avall el sender desemboca en una pista que ens mena al fons de la vall a trobar-nos amb el riu d'Algàs. El creuem just al costat d'una cruïlla de pistes on retornarem, i de moment seguim aigua savall un poc tros per anar a veure el Toll del Vidre. És un immens gorg amb un petit salt d'aigua que s'ha format sobre una capa de conglomerat que alhora conforma tota una gran balma al costat. És un lloc realment preciós, digne d'anar a veure. Desfem un poc tros el camí aigua amunt fins a la cruïlla de pistes que dèiem, i deixem el riu per fer la darrera pujada de l'etapa que ens duu per bosc fins al coll de Xartó, acompanyats per les cingleres de la paret sud de la Moleta del Molló, i per l'altra banda del coll baixem els paradisíacs prats dels voltants del Mas de les Valls, avui abandonat i enrunat, i aquí agafem aigua savall el riuet de les Valls que ens duu per sota les parets de la Roca Grossa, 250 metres de paret completament vertical que conformen els estrets de les Valls. És una mena d'estrets d'Arnes en petit. Passem després una zona encara a trossos conreuada pel Mas de la Creu i un darrer tram que segueix l'antiga carrerada reial. Alternem senders i pistes fins a desembocar a la pista asfaltada dels estrets d'Arnes, i per entre camps d'oliveres tanquem el cercle de 5 etapes i entrem de nou a Arnes.
1: Doncs vinga, anem ara amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant de 23 quilòmetres, és l'etapa més llarga.
1: Desnivell.
0: 1.050 metres de desnivell positiu i 995 de desnivell negatiu.
1: Temps.
0: 7-8 horetes, a Chinochano.
1: Grau de dificultat.
0: Doncs jo, com les últimes etapes, li posaríem 2.5/5, més que res per la distància i pels trams una mica complicats de baixada de la sortida de la Penya Calera.
1: És un tram, doncs, llarg, a més, com de 23 quilòmetres. Cartografia.
0: Doncs tenim dos fulls, un mapa que es diu Estels del Sud, la travessa del massís dels Ports, escala 1.25.000 de l'editorial Piolet, i també tenim dos webs que són estelsdelsud.com i també refugicaro.com.
1: Doncs bé, diem adéu als Estels del Sud, però començarem amb noves rutes, perquè se n'acaben unes, però en comencen unes altres. Xavi, tio, fins la setmana vinent.
0: A reveure.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, què tal? Soc Genís, del blog arrevore.cat, i avui, bueno, la idea és parlar-vos una mica del viatge que vam fer al Tibet.
1: La regió autònoma del Tibet, una nació amb idioma, religió i costums propis, però sense estat. Un territori ubicat en un altiplà que esdevé el sostre del món. No en va, l'alçada mitjana és de 4.900 metres sobre el nivell del mar. Accedir a aquest territori remot no és una tasca fàcil i el govern xinès en fa un control molt estricte. Potser quan més difícil és l'accés, més ganes tenim de visitar-lo. Segurament aquest és un dels al·licients del Genís Mauri, del blog de viatges a reveure.cat, per tal de descobrir-lo. Ho farem en uns quants capítols. Avui, en el primer, ens parla de les motivacions per visitar el Tibet i l'arribada a través de l'anomenat Tren dels Núvols.
3: El viatge al Tibet és un viatge diferent o un pèl particular al que estem habituats des d'aquí. És un viatge que no pots fer pel teu compte, sol, lliure, no? Que nosaltres viatgem, de fet, amb arrevore.cat tenim aquesta tendència, i aquí, per tal com està l'estat del Tibet, doncs és un viatge que has d'anar una mica acompanyat de la mà. D'aquesta manera estàs una mica obligat a que hi hagi una agència local d'allà, el qual això te va abraçant, diguéssim, cada dia i te va acompanyant als espais, te va fent un registre a cada punt on estàs, a cada nit, a cada vespre, per tenir un control exhaustiu de tota la gent que entra i surt al Tibet. Nosaltres vam estar 12 dies i vam utilitzar una agència, ho poso una mica entre cometes, perquè realment d'agències n'hi ha com 150 en aquell moment. Realment eren gairebé dos particulars del Tibet, gent que portava molts, molts anys, més de 20 anys fent aquests moviments, i realment era una cosa molt propera. Si no, érem nosaltres dos, amb la meva parella, amb l'Alba, i rei, una persona local d'allà que s'ho coneixia perquè era realment de Lhasa. La motivació crec que ve de lluny. Ve de la forma que tenen en ells de pensar, de fer i de desfer, no? El budisme m'atreu molt i practiquem algunes, el qigong, per exemple, no? A nivell personal. Per tant, veure aquestes pràctiques o veure aquesta idiosincràsia i el propi terreny, doncs era una de les motivacions. També haver estat al Ladakh anteriorment, no? Haver estat a casa del Dharamshala actual, imaginar com era on vivia abans que s'exiliés, que s'hagués de marxar exiliat de la Xina o del seu país, no? Del Tibet. Per tant, hi havia diferents components culturals, religiosos, més potser empàtics d'estat-nació, la part de la naturalesa, no? Que també és exuberant, és un efecte més. És una coctelera d'ingredients, per dir-ho d'alguna manera. Parlarem de l'entrada i la sortida, crec que és important, però un cop estàs al Tibet, bàsicament el camp base és a Lhasa, que és la capital. D'allí pots explorar una mica la zona de la vora, on hi ha els monestirs de Sera i de Deprung, i fins a la segona ciutat del país, que és Shigatse. És una carretera molt interessant, que passes per el llac Yamrock, per exemple, o un glacià, que és el Karola. Passes per una ciutat com Xegar, vam arribar al camp base de l'Everest, i de tornada, diguéssim, cap a Lhasa per fer-ho circular, doncs també vam passar per les ciutats de Damchung i finalment el llac Namso. La nostra entrada, i era també una de les motivacions, la vam fer des de Beijing. Amb el control que té Xina, doncs vam aterrar, diguéssim, a Beijing, i a Beijing tens dues opcions, que és per terra o per aire. Pots fer un Beijing-Lhasa amb avió, i després tens el tren dels núvols, que és un tren, que és el Trans-Tibetà, o també l'anomenen, es diu Xinjiang-Tibet, que és un tren que va directament des de Xangai o des de Beijing, enllacen un punt i arriben fins a Lhasa. Nosaltres vam optar per aquesta opció. És xulo, perquè realment són dos dies dintre del tren, et creues tota Xina, passes per tota la geografia i entres a Lhasa pel terra, és a dir, vas arribant poc a poc a introduint-te a lo que és el Tibet, i no a través d'un avió que és, bueno, puges un moment i aterres, no? De qualsevol manera, s'ha de gestionar tot des de Beijing. S'ha de fer amb antelació, perquè han de saber exactament dintre del teu visat com entraràs, uns papers especials, han de saber el dia que entres, el dia que surts, i un cop estàs allà és imprescindible tenir aquest document per poder comprar el bitllet de tren o el bitllet d'avió. L'entrada la vam fer amb tren i per canviar la sortida la vam fer amb avió. aquest tren és com de pel·lícula. Imagineu-vos aquestes pel·lícules, no? L'Orient Express, un tren infinit, llarg, arrebossat de persones completament equipades, no? Per passar-hi 48 hores sense sortir. T'has de portar el menjar, el beure, el pijama, les pantufles, t'has de portar tot. I són unes petites cabines de 4 persones, en el nostre cas. Algunes que li deien soft bed, amb un llit tou, o sigui, amb un matalàs, almenys, per poder dormir. Però la majoria dels xinesos el que utilitzen és el hard, és a dir, una cadira de fusta dura, i allí res, són, diguéssim, uns cubicles petits, una mica desangelats, no en el nostre cas, perquè vam agafar com una tarifa o una mica més avançada per no estar 2 dies asseguts en una cadira de fusta dura, i llavors sí que et pots estirar i ho comparteixes amb altra gent d'allà, que al final és una família que et toca, no? I acabes compartint tés, galetes, fideus xinesos i tot. Amb aquesta mena d'habitació tens una finestra i tens, inclús teníem una planteta i tens una vidriera i pots anar veient. El canvi és radical. Surs de Beijing, que és una de les ciutats, no, més poblades del món, construccions, pol·lució, trànsit, i vas avançant, no, cap a l'estepa, a regions que no hi ha absolutament res, que és àrid, sec, pla, que no hi ha edificis, tot i que sembla que a Xina està tot arreu, no. Com més a l'oest vas, no, la part més de Xinjiang i de més, allí es converteix en un altiplà que no hi ha absolutament res. Acaba sent una monotonia, no? És un desert, d'alguna manera, i quan entres al Tibet continues sent més del mateix. És un altiplà molt alt i aquest tren passa per sobre de 5.000 metres. El van inaugurar el 2006 i te creues tota la Xina. Per això li diuen també el tren dels núvols, perquè vas tan amunt, fan alguna petita parada i hi ha 2 o 3 parades només al llarg de tot el trajecte que pots baixar. Te deixen respirar una mica, ben abrigat, això sí, perquè a 4.000 i 5.000 ja et dic ara que fa una rasca al·lucinant. Vas veient i et vas motivant tu mateix a dir, ostres, aquesta Xina, però on estic avançant, ja no és la Xina superpoblada de les grans ciutats de l'est.

0: Doncs ja no tenim temps per més, se'ns acaba el programa d'avui, però recordeu que ben aviat tornarem a ser amb tots vosaltres. L'Andreu Ortega és a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat, el Jaume Monés. Gràcies per ser-hi, ens emplacem al proper programa, la setmana vinent. Salut, cames i bona ruta!
1: Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques.
2: Aquí, intentant canviar el món.
1: Que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
3: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi, que se suma al calendari de competicions catalanes. És l'Emporium Chess Open i participaran grans mestres. Competiran uns 60 jugadors de 7 països. Núria Peraire.
4: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
5: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, de 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
4: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i competirà.
6: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar. No sé, és una novetat per mi de veure mi carrera, d'aprendre les estratègies.
4: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.

0: Així és la vida. El que li dones t'ho torna. El que sembres és el que reculls.
1: I no passa res.
2: A la vida hi ha de tot.
3: I només t'ho tries.
1: I no passa res.
4: I si vols, passa del de sempre i vine cap a Ràdio Vila-sacra, que aquí sempre passa de tot.
5: Amb bones sensacions,
6: a l'Alt Empordà.
7: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
8: T'ha anat bé de gust la rutina?
7: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
8: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Si es que como la de Dios vi las sacras, solo la de Dios vi las sacras. Y los que estamos en el cielo lo tenemos claro.
1: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.

0: temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
1: El programa dels diumenges a les 9 del vespre. El nostre secret, viure per amor a la ràdio i no viure pels calers de la ràdio.
2: I és que encara hi ha diferències.

0: Sabies que la pantalla del televisor emet una radiació de calor com pot fer-ho una estufa?
1: Què?
0: Sabies que més gran la pantalla, més radiació i més calor?
1: Com?
0: Sabies que tenir la televisió apagada, a més de reduir molt la calor, tonifica el cervell? El silenci, un llibre, música o ràdio són molt més saludables.

0: Aneu bé l'orella.
1: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
1: Servei d'acreditació de competències professionals.
2: Jo tinc experiència en atenció domiciliària i ho he acreditat.
1: Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Si ets professional, fes-ho oficial.
3: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Xato! No hi ha més platja.
5: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
6: Dance, trans, techno, house, remember. A Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els

0: Emissores de ràdio i televisió hi ha moltes. De Ràdio Vila-sacra només Ràdio Vila-sacra. Així de clar.
1: Tornar a la rutina costa, però a Bonpreu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bonpreu i Esclat, tornar costa menys.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: la radio no convencional.
1: Radio Vilasacra. ¿Entens?
2: Tens informació a cada 15 minuts aproximadament.
1: Entens? Música triada d'acord a cada sector horari. Radio Vilasacra.
3: Curiositats en exclusiva.
1: Entens?
4: Entrevistes úniques.
1: És que a Radio Vilasacra acompanyem. Com ha de ser? Radio Vilasacra. Entens?
5: Radio Vilasacra, una altra forma de fer les coses.
6: Ens acompanyes?

0: Si has vist, patit o coneixes algun cas de violència infantil a la família, a l'escola o als espais de lleure, truca al 116 111. El telèfon d'Infància Respon és un servei públic i gratuït on pots denunciar situacions de violència, maltractament, abús sexual o bullying a infants i joves. Diguem no a la violència contra els infants. Aconseguir-ho és responsabilitat de tothom. 012. La millor resposta.
1: Abans. Ara.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.
4: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.

0: Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mamparas, griferia... Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila Sacra. Més info al 972-670073 o a friesmaterials.com.
1: 100% Empordà.
2: Periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
3: Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
4: Notícies,
3: entrevistes,
4: reportatges,
3: cròniques i molts altres continguts.
4: Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
3: La comarca al teu abast amb Hora Nova.
5: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be... Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: La teràpia metabòlica per al càncer ja té càtedra. Cetira Cires i la Fundació Quaes s'han unit a la Universitat de Barcelona per impulsar conjuntament aquest innovador tractament oncològic. La teràpia metabòlica revoluciona la forma de combatre alguns tumors. S'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient, augmentant l'efectivitat terapèutica i la qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
1: Si vols qualsevol cosa tries.
2: Ui.
1: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vilasacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
3: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
4: Tallets, Ginestà, Teràpia de Xoc, La Ludwig Bank, Cerco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
5: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
4: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
5: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.

0: Si busques una emissora convencional, no és aquí.
1: I doncs?
0: Aquí únicament tot un arxiu de sensacions audiovisuals des de 1920 fins les hores.
2: No és molt habitual.
0: Amanides d'experiments de forma senzilla i combinada amb de tot un molt i més.
3: I una mica més.
4: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
0: O sigui, que només per a cervells evolucionats que vulguin sentir.

Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Propostes en xarxa.
1: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.
2: Preguntes sense resposta.
3: Ai, ai, ai, ai.
4: Algú em pot explicar si els dibuixos animats que ofereixen les diferents cadenes de televisió, on hi ha agressivitat, violència, llenguatge groller i poc respectuós, són adequats per al públic infantil i juvenil de la societat actual? Quin tipus de persones dirigeixen mitjans de comunicació on divulgar la vida poc grata de famosos, conèixer els detalls dels uns i els altres, amb els seus draps bruts i baixeses, i creure que són d'interès en hores de màxima audiència? Anem bé? És aquesta la societat que volem? Són preguntes a les quals jo no tinc resposta i si algú em fa el favor de fer-me arribar una resposta, li ho agrairé de tot cor. Craca, craca,
2: craca, craca. Contestador 972511268 i WhatsApp 65619 7062.

0: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
1: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
0: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.

0: Noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a lloms d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: On eres tu el dia de l'eclipsi?
7: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
12: Jo també.
13: Jo també.
14: Jo també.
15: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
16: Hola, bon dia, sóc la Joana. Jo sóc de pares andalusos, de Màlaga. Però bueno, a veure, jo quan vaig anar a l'escola estava prohibit parlar en català. Sempre s'ha parlat el castellà, però jo el vaig aprendre. No el sé escriure correctament, però jo m'he buscat els medis per aprendre'l a llegir i escriure'l també com em sembla. Vull dir, això per una part. Les meves filles, clar, ja han anat a col·legi de catalans i saben el català i el castellà tan bé com ningú. No han tingut mai cap problema. Vull dir que aquesta gent no sé què busquen. I ahir el meu marit s'enfilava per les parets mirant les notícies perquè tant van sortir tots els polítics parlant d'això d'aquestes tres famílies. I en canvi ningú diu res dels diners que ens han robat. Aquí tothom està callat. Vull dir que només surten les notícies que ells volen. Però bueno, és la llei. Podries posar una cançó, maco? El meu país és tan petit. Bueno, bon cap de setmana a tothom. Bon petonets.

0: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
1: Cervells Ràdio Vila-sacra.
0: Una finestra oberta.
2: Una ventana abierta.
0: A un futur sostenible.
3: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
4: Una finestra oberta.
5: A un futur sostenible.
1: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
0: Tal qual.

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
3: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
8: Sempre al costat de la cultura.
9: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilaxatra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
2: Ràdio Vilaxatra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: Els experts alerten dels riscos que pot comportar seguir les recomanacions de creadors de continguts financers a les xarxes. Es diuen finfluencers i el que diuen pot enlluernar sobretot joves i no tan joves que busquen fer diners fàcilment.
1: Comparteixen a les xarxes socials continguts sobre finances personals i inversió. Tenen cada vegada més presència a Instagram, TikTok, YouTube o LinkedIn. I si acumulen seguidors, se'ls considera influencers financers, és a dir, fininfluencers. En funció del que diuen, es poden generar pistes d'on invertir, quines accions comprar o quines són les tendències del mercat. Poden atraure qui busca o bé aconseguir un benefici ràpid o bé sortir d'un problema d'endeutament. I realment arriben a tenir una incidència al mercat? Ens ho contesta Elisabet Ruiz Dotres, professora de Finances dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Sí, sí que arriben a tenir una influència, sí. La gent els hi acaba fent cas i si diuen doncs comprar aquesta acció o vendre, doncs al final els que tenen més impacte s'acaba veient que sí, que poden haver tingut inclús doncs moviments en el preu de les accions, en algun moment s'ha vist.
1: Els experts avisen que l'objectiu dels fininfluencers és vendre alguna cosa amb estratègies de bona comunicació en un entorn on tot està barrejat, des dels professionals fins als estafadors. Per això donen alguns consells.
2: El diner ràpid i fàcil no existeix. Per tant, tot aquell que ens prometi diner ràpid i fàcil l'hem de posar en dubte, perquè al final, per generar més diners, doncs hem de tenir paciència i hi ha d'haver-hi una bona planificació financera i una bona diversificació. I la segona recomanació que faig és que ens hem d'educar financerament, hem de saber què fem amb els nostres diners, no podem delegar les nostres decisions a tercer

0: les persones, i després la tercera recomanació és investigar sobre aquesta persona.
1: La Comissió del Mercat de Valors estableix que en l'àmbit financer és il·legal fer recomanacions generals sobre un producte concret. Sempre han de ser personalitzades en funció del perfil de cadascú.
2: La nit. En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: És l'hora del pati.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
6: Les morts atribuïbles a la calor d'aquest estiu pràcticament tripliquen a les de l'anterior màxim de l'any passat. Gran part s'han produït a l'agost, sobretot durant la tercera setmana del mes. De fet, des del maig fins a finals de mes, l'atenció primària ha atès 5.700 persones, la majoria per insolacions, cops de calor i deshidratació. Coincidint amb la segona onada de calor, al voltant del 10 de juliol va haver-hi un pic de visites per canícula. Uns pics de calor que sembla que no tenen aturador. L'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat aquest dimecres un rècord de temperatura al setembre en més de 100 anys d'història, quan es van superar els 33 graus.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Davant un futur tan canviant com incert.
9: Desconnecteu. Mantingueu-vos informats per fonts oficials.
10: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per veure,
1: per sentir, veure,
0: escoltar i participar.
1: Escoltar i participar.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: El Mordoco, un passatemps que fusiona el Sudoku i el Cluedo, està arrasant. L'edició en castellà encapçala la llista dels més venuts de no ficció amb més de 240.000 exemplars. En català, que s'acaba de publicar, també és top vendes. Ens ho explica la Valeria Ubareda.
1: Tant editors com lectors atribueixen l'èxit al fet que és un llibre addictiu, en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus, però sobretot perquè en temps d'hiperconnexió ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gasc, editora de Columna, que el publica en català.
2: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i sobretot és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
1: I està d'acord Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Mordokus que es va fer a principis de mes a Barcelona.
3: Tots els jocs de lògica i de puzzle ens ajuden molt a les persones quan estem deprimides o necessitem un moment de no pensar tant. Doncs aquest tipus de jocs ens ajuden molt a poder tenir tota aquesta conversa del cap que no para en un segon lloc i poder posar una altra cosa en un primer lloc. I això és fantàstic. Ens va molt bé a la gent per la nostra salut mental.
1: I destaca que com un dels fets diferenciadors d'altres passatemps, el Mordoku requereix molta paciència.
3: El Mordoku a vegades suposa un repte d'haver de parar i assumir que no el pots acabar ara mateix i deixar-lo per més endavant o dedicar-hi més estona del que normalment estem acostumats amb aquest tipus de jocs. Perquè quan acabes un Sudoku trigues una estona però l'acabes prou ràpid. En canvi, un Mordoku t'hi pots estar tranquil·lament 15 minuts, mitja hora, si és necessari. Llavors, és més repte.
1: En català s'ha publicat un Mordoku amb 80 assassinats per resoldre i un segon volum que viatja en el temps per resoldre enigmes a l'edat mitjana o a l'antic Egipte. A nivell internacional, el Mordoku es ven en una trentena de països. Als Estats Units i al Regne Unit apareix també a les llistes dels més venuts.
4: L'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: La Maroteca de la Ràdio.
6: Un refugi pel que ens agrada la ràdio, els que ens agrada que ens expliquin coses.
0: I xim-pum.

0: Bona nit.
1: Tanca els ulls.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre, desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.

0: oberts fins a les 10 de la nit i amb pàrquing gratuït.
1: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
2: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
3: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer coneix tots els gironins. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent, opinem de valent, donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.
4: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.

0: Associació Reemplan Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Sabeu què fan un gripau, una guineu, una perdiu i un bou a l'hospital? Aquest poema que ara sentirem ens ho explica amb molt de detall. El sentim?
5: Soc la Noelia Pradell Ruiz. El poema que he escollit es diu Gripau, guineu, perdiu i bou a l'hospital. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals. El gripau té mal el trau, tot el dia està crau-crau. La guineu té mal el peu, tot el dia està nyeu-nyeu. La perdiu té mal el piu, tot el dia està xiu-xiu. El bou té mal el nou, tot el dia està cocou.
3: Moltíssimes gràcies, Noelia, per recitar aquesta poesia. I és ben veritat, com els animals, si alguna cosa ens fa mal, hem d'anar a que ens curin. Cuideu-vos molt, embaladits. Adeu.
5: Adeu.

0: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye, menye.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
3: Bon dia a tothom. Mira, avui us porto al Castell de Púbol, perquè crec que és un lloc que crec que no és molt visitat per la gent d'aquí i vull insistir perquè hi vagin. Per tant, a veure, donaré algunes idees perquè la gent no li entri el cuquet i tingui ganes d'escapar-s'hi. El Castell de Púbol és un castell medieval que comprat per Dalí, val? Va ser un regal a la seva esposa, a la seva musa, a Gala, val? D'alguna manera va ser l'últim taller de l'artista i el mausoleu de Gala, val? És un espai molt especial. Ell el va comprar el 1969, feia temps que estava buscant un castell per la seva musa. En considerava que ella es mereixia, doncs, un espai per ella sola, i finalment, doncs, això, després de buscar molt, van trobar aquest castell, que estava bastant ruïnós però que tenia un aire romàntic molt especial i que els va enamorar. I Gala, deixeu-me dir-vos que va acceptar el regal de Dalí amb una condició, i era que aquest era el seu castell, el castell de la Gala, i que per tant Dalí no es podia presentar allà quan ell volgués, sinó que si la volia visitar necessitava una invitació escrita per part de la Gala, val? Si no, ell no podia entrar en aquell castell a fer res. I això és una cosa que en Dalí, en comptes de molestar-se, li va agradar molt. Era com aquell amor cortès, no?, en què el seu vassall, doncs, rendia, doncs, homenatge i visitava a la seva dama, no? Per tant, doncs, bueno, des d'aquell moment, aquell era l'espai de Gala. Passaven tot l'any junts, però allò, hi havia 3-4 setmanes a l'estiu que Gala estava en el seu castell i Dalí estava, doncs, a la casa Port Lligat. Val? És un edifici de 3 plantes. Dalí va intentar que es mantinguessin totes les esquerdes de les parets exteriors, sobretot perquè es veiés el pas del temps. I a dins, doncs és bastant auster, però bueno, Gala va deixar, doncs, que Dalí li decorés algunes parts, com van ser els sostres. Ell volia que quan Gala aixequés el cap, doncs, el veiés a ell en aquell cel pintats per Dalí. I llavors també va pintar alguns espais amb aquella tècnica de trompe-d'oeil, que és enganya ull, no?, que seria una mica jugar amb aquests jocs òptics en què pinta una porta que no hi és, o un radiador. Resulta que a la Gala no li agradaven gens els radiadors, i ell tapa els radiadors amb portes on hi pinta radiadors. I llavors, doncs, hi ha el sota, no?, que era la sala del Delme, on es pagava aquell impost en època medieval, aquell 10% que feien pagar els pagesos, no?, els seus senyors. Doncs allà Dalí va fer construir dues tombes. Hem de pensar que Gala és 10 anys més gran que Dalí, i ella mor el 1982, 7 anys abans que Dalí. Llavors Dalí, bueno, cau una depressió tremenda i fa construir dues tombes allà a la sala del Delme, una al costat de l'altra, amb un forat que les connecta, val? Amb la idea de que un cop els dos fossin enterrats allà, doncs es donguessin la mà. Val? A partir d'aquell moment, doncs, Dalí va viure al castell per quedar a viure al costat de la seva dama. I el 1984, 2 anys més tard, hi ha un foc a la seva habitació, perquè ell va començar a tenir ja símptomes de Parkinson. De fet, allà es pot veure un dels seus últims quadres. Ja estava, doncs, amb un cuidat d'infermeres, en què, doncs, feien torns, el tenien super cuidat, ja no volia rebre ningú, no volia rebre cap visita, estava sempre al llit. I va haver-hi un foc en el seu, en la seva habitació, un foc fortuit, i bueno, van tenir que endur-se a l'hospital, i és ja quan decideix viure el que, allà a Figueres, en el seu museu. I en aquest període d'aquests últims 5 anys és quan ell canvia la seva decisió, i en comptes de ser enterrat a Púbol serà enterrat al seu museu a Figueres. Val? Per tant, si la gent baixa veurà dues tombes, però només hi ha la tomba de gala omplerta, l'altra és buida. I sobretot que vagin al jardí. El jardí és fantàstic. El jardí és, bueno, és així italianitzat, és molt bonic, té com de tots d'elefants, unes escultures gegants amb uns elefants enormes amb potes de mosquit que ell pintava en els seus quadres, apareixen en molts dels seus quadres, i és bonic de recórrer aquells jardins. Aquests elefants, des de les trompes surt aigua, són com fons. És un espai molt, molt bonic, molt especial, sincerament.
4: Ja, bon cap de setmana.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs. Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.

0: vam viure diumenge va ser una cosa fora de sèrie. És difícil d'explicar i molts dels arguments s'escapen dels límits de la raó. Perquè la gent dels castells tenim molt seny, però tenim encara més sentiment. I on el seny ens diu que això no és possible, nosaltres li posem 4 cullerades de sentiment, sacrifiquem unes quantes hores de son i amb això i 3 coses més acabem fent possible l'impossible. Darrere dels 16 castells de gamma extra de Sant Fèlix hi ha centenars i centenars de persones deixant-se les pestanyes en una obra mastodòntica i efímera. Des dels castellers que un dia van tancar-se en una cova a fer arquitectura de puntals, fins als que han destinat gran part de les seves vacances a fer gestions per la colla, passant per la mare que un dia va quedar-se desperta al sofà esperant per anar a recollir els seus fills adolescents un divendres a les tantes, l'equip de cuina que va encarregar-se dels frankfurts de l'assaig especial i l'universitari que ha canviat tots els torns de la seva feina d'estiu per tenir un alt percentatge d'assistència a la colla. I escolteu-me, això en una època on tothom mira pel seu melic, ens costa estimar si no hi ha un benefici propi i fins i tot fer esport s'ha convertit en una granja més on cultivar l'ego, la gent dels castells encara podem dir que totes les hores que ens sobren no són per a nosaltres, que són només i a canvi d'escriure una història que s'identifica amb pocs noms propis i un color, cadascú el seu. Si tenim unes festes postdiada que fan enveja és perquè ens les guanyem setmana rere setmana. Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall.
1: Esteu molt senceres,
2: també. Ai, jo, és que jo venia del Pou, també us diré. Crec que encara destilo una miqueta de ginebra, eh? Si sentiu una mica d'aroma, és ginebra. I que no tinc la mateixa veu que sempre, però vaja, molt millor que el de la setmana passada.
3: Home, molt més recuperada, eh? A mi us he de dir que feia temps que la ressaca no em durava 2 dies i en aquest cas ha passat.
0: Però perquè tampoc pots deixar de pensar-hi, perquè no pares de veure coses que t'hi record, saps? Vull dir, sí, físicament jo estic bé, però no he oblidat el de diumenge encara.
2: No, és que és impossible.
0: Llavors, bueno, farem una valoració de Sant Fèlix perquè és inevitable no valorar la millor diada de la història dels castells, tot i que aquest programa sigui de prèvies. Així que comencem per aquí. Aina Mallol, vista en perspectiva, què?
2: Crec que és una animalada que trigarem temps en tornar a veure, perquè hi ha moltes excepcionalitats que potser no hem destacat prou i és el que fa que pràcticament no sigui irrepetible, fins i tot. Tot gamma extra. Això ja és bestial de sèrie. 3 rondes més ronda de pilars. És a dir, cap ronda extra. Tothom va fer els castells en la ronda que li pertocava. L'ordre no es va alterar en cap moment i en la ronda de pilars també es va resoldre tot. Vaja, això bèstia. També una altra animalada. 3 caigudes sense conseqüències que modifiquessin l'actuació. És a dir, sí, va caiguda, estem parlant de castellassos, però és que, a més, les caigudes no van castigar tant com per modificar els objectius de les colles. Vam veure un inèdit descarregat per primera vegada i la cinquena, una plaça plena fins a les 16:35 de la tarda.
0: Molta gent?
2: Molta.
3: I era allò que és com que miraves el rellotge i a mi em va passar volant. O sigui, no recordava un Sant Fèlix tan ràpid com el d'aquest any. I allò que encara, o sigui, jo dia d'avui encara estic païnt tot el que hem arribat a veure en aquestes hores a la plaça de la Vila de Vilafranca.
0: O sigui, hi havia gent que deia, és que si fessin pagar entrada, la pagues.
2: Vull dir, no, és a veure, és d'aquells
0: sí,
2: dies
0: és que... És una cosa que dius, és que com pot ser això? O sigui, aquest espectacle al mig del carrer, vull dir...
2: No.
0: És un privilegi haver estat allà, de veritat, eh? O sigui, no té preu el que vam viure. O sigui, no té preu. I ja està. Ara hem de seguir fent castells. No hem de demanar, jo crec, tornar-ho a veure, sinó reconèixer que som uns privilegiats.
2: Totalment.
0: I dir, tot el que vingui ara segueix sent un regal. Sí. Així que anem a parlar del cap de

0: Castellers de Sabadell, que són els primers classificats pel concurs de dissabte. Esperen amb candeletes la seva festa major. Serà diumenge a les 12 del migdia a plaça de Sant Roc.
1: He de dir, pobres, que ens van dir que no parlàvem massa d'ells.
2: Sí, a mi m'han renyat molt, Em van renyar molt.
1: No dieu res de nosaltres. Dic, bueno, no patiu, ara ja ho farem.
2: Ara
1: ja està, pues venga.
0: Vosaltres envieu-nos missatge. DMs. I, o sigui, a nosaltres ens has de donar una mínima xispa, ja parlem de qui sigui.
1: Exacte, podem parlar de Castells o de Cotilleu, però envieu-nos el que vulgueu.
0: Claro, home, que no parem de vosaltres, dieu-nos.
1: Va, què hem de fer, Judit? Tu que estàs més al cas. Més.
2: Bueno, ara fa temps que no vaig als assajos, però en principi la idea és 7 de 8, que ja han fet aquesta temporada, el 4 de 8 i el 3 de 8. Aquesta és la idea principal que jo crec que tenien, però durant les últimes setmanes han pujat d'usos en 3 ocasions a la Torre 8 en folre. Llavors, depenent dels assajos que els hi queden abans de festa major, podria ser que tornéssim a veure la Torre de 8 en folre de Saballuts, que fa des del 2019 que no la fan, per tant...
1: Déu-n'hi-do. Això ja és actuació que olora a podi, de concurs.
2: Sí.
1: Aquests castellers
2: sí.
1: Ja olora a podi.
2: I començar a rodar aquest folre els aniria molt bé, jo penso,
1: molt
2: perquè...
1: Bé.
0: En el moment, quan et passa això de Sabadell, que tu comptaves fer una cosa que dius, bueno, objectiu
1: 7 de 8,
0: estimulant, però chill. I de sobte se't posa bé una cosa que ja te deixaves per més tard. Llavors ja comença la salsa,
1: sí.
0: Dius,
1: ja comença l'anaconda, Ja ve.
0: L'assistència a l'assaig es triplica, saps? Tothom vol veure allò, així que gaudiu d'aquest moment.
1: Exacte.
0: Castellers de Sabadell.
1: Neu a l'assaig de
2: Sabadell.
0: Jo de Barcelona.
2: A veure, la idea és la gamma alta de 7, però és el que diem online, o sigui, qui sap, perquè potser et planten allà el 4 de 8 i tan tranquils, O sigui...
1: És que per mi són com el Serrallo, saps? Plaça random, moment random, pam, un 4 de 8, com qui no vol la cosa.
0: Doncs pues molt bé.
1: Així que, en principi, Castells de 7, però...
0: Bueno, la fan per...
1: Efecte sorpresa.
0: La fan per la tele, Vull dir, afició castellera, tothom pendent d'aquesta diada, Minyons de Terrassa.
1: Home, gamma extra, ja està assegurada, ells mateixos ho han anunciat, segur que serà en forma d'aquest 2 de 9 amb folre i manilles. A mi, els bàsics de 9 a Sitges em van meravellar, per tant, entenc que el que voldran és repetir-los per ja enfocar-se en que aquests dos castells puguin ser castells de 10.
2: I també tornar a fer aquest pilar de 7 en folre, perquè jo crec que d'aquí no gaire tenen ganes de pujar-li un pis més, per tant, toca seguir-lo rodant.
0: Molt bé. Doncs això serà la festa major de Sabadell. Anem cap a Torredembarra. De color verd, però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. I el que voldria és tenir... La nostra estimada Santa Rosalia, que l'any passat ens va deixar aquella diadota dels nois de la Torre, que encara no hem superat tampoc, amb aquell 4 de 8 el dia després de Sant Fèlix, que per mi...
2: Gros,
0: És un extra de...
1: No, allò va ser molt gros. I està al balcó aquell dia, també, us
0: ho dic. I aquest any, doncs, 6 de setembre, 12 del migdia, plaça de Verdura, amb uns nois de la Torre que ja tenen assegurada aquesta plaça de Tarracorena. Jo, personalment, em fa molt feliç que estiguin allà.
1: Sí, i de fet crec que això ha fet també que potser no tingui tota l'ambició que potser ells buscaven, no?, aquesta diada de cara al concurs. Crec que serà més preparatòria que de culminació, saps? Per tant, jo veig algun castell de 7 i mig, si poden el 2 de 7, a veure el 4 de 8 també com es posa, no?, i si es posa bé. Però també ens havia explicat l'Aina que tenien ganes de 3 de 8, de ben segur que ja serà objectiu concurs.
0: Correcte. I estem en aquell moment de la temporada que ja no... Ja tot es guarda una mica.
1: Sí.
0: Xiquets de Tarragona, han tingut alguna baixa?
1: Sí.
0: Però que Castell de Nou estarà una mica compromès aquests canvis?
2: Jo penso que 3 i 7 de 8 segur, i és el que deies, depenent de les baixes i tot, poder... A veure, jo crec que els agradaria tornar a fer el 4 9 en folre, però...
0: de trobar una peça per canviar-ho.
1: Sí. Haurem de veure com ajusten. És el seu primer dia de retorn a plaça. A més, venen dies de Santa Tecla grans i, per tant, hauran de veure si aquest canvi el recuperen o si és una baixa de llarg termini.
0: Sí, no crec. Bueno, jo dubto del Castell de Nou aquest cap de setmana, però ja ho veurem. Castellers de Lleida també serà.
1: Sempre que hi van, fan 4 de 8, 2 de 7. Per tant,
0: per poc que puguin, jo crec que ho intentaran també, si no un castell de 7 i mig.
2: Sí, a la seva línia, penso.
0: Molt bé, i també a Cambrils Festa Major, a 6:15 de la tarda a la plaça de la Vila, també el diumenge. Xiquets de Cambrils van a tope, 3:07 amb agulla, 4:07 amb agulla i el 5:07, que estan una mica tantejant, però...
3: A veure, si d'entrada rebot, no de rebot, però in extremis, el concurs de Torredembarra, aniran a guanyar-lo, eh?
2: Ui!
0: Bueno, amb aquests castells...
2: Doncs...
0: A veure, també hi ha molt de 7:07 i
3: sí, és veritat
0: que...
2: I algun 4:08 també sortirà per allà al concurs de Torredembarra, segur.
3: Bueno,
2: jo penso que Castellers de Berga ara potser... Però
0: sí, no? Bueno.
2: Jo crec que el 4:08, bueno, per marge que puguin, sí, que hauria de ser un castell que es planteja pel concurs.
0: El nivell ha pujat com tot molt,
2: sí.
0: Ara, no?
2: Sí.
0: És gros. Xiquets de Reus, repetir Festa Major d'Igualada, una mica?
3: Sí, el mateix, no? 5:08, 3:08, 4:08. Repetir la base mare per créixer.
2: Anar-los rodant aquests castells i és que ara jo crec que ja és tot objectiu concurs, penso, i tot el que faguin a partir d'ara ja és pensant en tot el que hem de fer el concurs i en anar assolint castells i anar fent pessetes.
0: Igual que el Serrallo també,
3: sí.
0: Castells de... Bueno,
3: sí,
0: un castell
3: és que ja
0: de 8,
3: no
0: m'atreveixo. Ja
3: sí, un castell de 8 i... El...
2: Però te'l fan com pim-pam que dius, sí. Vale.
0: Ja està. Vale. Molt bé. Montblanc, Duel Vallenc, què és això?
3: Pues res, si troben la colla vella, la colla joves i els torraires de Montblanc, m'ha semblat interessant que es trobessin allà.
0: Bueno, és que Montblanc és una plaça...
3: Faran el doblet Sagrada Família?
0: Sí, sí, o sigui... Ojo,
3: Montblanc,
0: ojo,
3: eh?
0: Cap de setmana,
3: ojo,
0: xiquets de
2: Montblanc.
0: Compartir cotxes i...
3: Sí, sí, sí.
0: Anem per aquí. No, aquí molt important, eh? Montblanc és una plaça històricament molt castellera on els xiquets de Valls hi havien fet grans coses i de tant en tant fan que coincideixin aquí les dues colles de Valls, així que molt interessant i molt maca la Vila de Montblanc per anar
3: preciosa
0: a veure aquestes coses tan maques. Anem a parlar del que realment hem de parlar, perquè la gent
2: nervis.
0: Té por d'aquest programa, us hem de dir que nosaltres també, però

0: intentarem fer 40 minutets de programa, si se'ns en va de les mans.
1: A veure, això podria semblar la típica nit normal que anem a explicar, però sempre supera per mil, no, les nostres expectatives. Una mica és el que havíem viscut al matí, pues va passar a la nit.

0: A veure, podríem fer com fem sempre, que les anem dient una darrere l'altra, sense nom, sense colles, i anar tirant, però hem dit, a veure, avui és un dia gros, no sempre es veuen 16 games extres de cotis, ja estem parlant de cotis,
1: sí, sí.
0: I hem dit, posem-hi les eines, perquè sempre se'ns acusa de no dir noms, seguirem sense dir-los, perquè també podríem sortir nosaltres dient noms, llavors, no posar-hi color.
1: Molt bé.
0: Pels que ens esteu escoltant a Spotify, recupereu aquesta secció de xarxa més si voleu saber quin color li posem a cada coti, perquè el que hem fet és que l'Aina anirà fent la seva crònica de la nit i la Judit i jo tenim uns targetons de les quatre colles que actuaven per Sant Fèlix.
2: Exacte.
0: I llavors anirem aixecant en funció de si creiem que una camisa o altra estava implicada, aixecarem els paperets. Normes. Si no sabem de qui estan parlant, aixequem les
2: tots
0: quatre.
2: Tots quatre, eh? Vale.
0: I si poden donar-se més d'un cas d'això, també aixequem les quatre.
2: Molt si bé, no coincidim, vale? Ja...
0: Bueno, si no coincidim, doncs festa major.
3: Vinga.
0: Vinga, Aina Mallol, dispara.
3: A veure, nosaltres vam posar en marxa la gran cita. Poca gent es va donar. Vale? Crec que la gent no era conscient que darrere d'aquelles pulseres hi havia hagut hores de programació, que és el fet principal pel qual va fer que jo tingués la ronyonera com si fos el Doraemon, vale? Però a darrere de tot això hi havia una estratègia dissenyada per trobar l'amor de la vostra vida. Bueno, ho va obviar totalment, algú ho va jugar, però bueno, com que la IA no li vau fer cas, nosaltres vam decidir posar en joc el que seria la nostra intel·ligència artificial de peu de plaça, la Figuereta, i vam començar a repartir les pulseres en funció de l'aura que desprenia la gent.
0: És a dir, a voleo.
3: La vam encertar? No crec. Algú va trobar alguna cosa? Segurament tampoc.
2: O sí.
3: Ara bé, vam riure una estona. Vinga, tot va començar de manera normal, uns jijis, jajàs, a la Rambla, repartint les primeres pulseres, veient com arribaven els diferents exèrcits dels seus respectius dinars, qui anava més content... Costa de veure qui arriba primer, però els primers jo diria que van arribar devien ser els liles. I ens en vam anar a fer el primer veure, fins que arriba el moment que la processó arriba a la Palma. I ja sabeu que la Palma, el foc, crema. I nosaltres, cap a dins del bar, perquè no volíem cremar-nos, nosaltres i mig ball de diables de Tarragona, que va semblar que fugissin del foc pel que sigui. A mi em va semblar estrany allò, però vaja, no els vaig veure molt valents davant del foc. I de cop apareix un home amb un nivell, no un nivell etílic alt, no, un nivell de terra d'aquells de penjar quadres, com si el mèrit fos del nivell i no de gestionar 500 persones allà baix, però vaja. Sortim i la policia va decidir fer un cordó perquè els balls poguessin passar. Sense cubates voladors, aquesta vegada, em van provocar perquè posés una pulsera a alguna gent de l'ordre, però vaig pensar que les manilles del matí ja havien estat prou com per acabar la nit també emmanillada. Algun valent sí que va decidir encarar-se una mica a alguna gent, però no va arribar a la sang al riu.
0: Lo just per recordar l'anècdota.
3: Correcte. La passada dels castellers de Vilafranca per la Palma, enguany va deixar aplaudiments, crits de Vilafranca i confeti. Portaven un canó de confeti. Passat Sant Fèlix, arribava el moment de començar el Tio Vivo per continuar repartint pulseres, perquè el safareig que es produeix als quatre cantons és capaç de travessar tot el món casteller de nord a sud. Que si aquella de Terrassa està amb aquell de Tarragona. Que si aquell l'he vist com tocava la cadera d'aquell altre. Que si l'ex d'aquesta ara resulta que va amb l'ex d'aquell. Que si aquells del Pilar, mambo número 5, com a mínim. Que si el que mana li acaba de dir aquella que vol una pulsera. Que si les germanes li estaven fotent la bronca a la germana petita. Que si aquells dos estaven parlant a un sentit

0: metre de distància i de cop apareix el nòvio d'ella per separar-los. Que si aquella li tira els trastos a aquell. Que si resulta que aquells tres porten la mateixa pulsera i fa estona que parlen de fer un trio. Que si el millor és passar-se el lesbianisme. Bueno, en fi, la gran cita va deixar alguns d'aquests titulars. Total, nosaltres continuem la nostra volta, arribem a Sant Joan, converses, tot esperant el ball, com sempre, ja sabeu, el nostre esperat ball del fanalet, que no arribava. En qualsevol cas, trobo un valent, amb els peus més lleugers que Fred Astaire, que va calmar les meves ganes de ballar. Entre conversa i conversa de castells, un reducte de la zona no tradicional, volia que li trobessin parella a un d'aquests nois de la zona no tradicional. Clar, en aquella nit, els de la zona tradicional a vegades els hi
1: acaparen.
0: Els hi costa entrar, no? Total, que vaig decidir posar-li les 5 pulseres perquè tingués tot el marge d'acció possible. Tot i això, va passar l'estona, el ball del fanalet no va arribar i vam decidir tombar carrer amunt. De camí, una croc voladora va tirar un got de cervesa que juraria que vaig veure com havia de la pròpia croc. Vaja. Arribem a la Rambla. Allò és el quilòmetre zero. Es concentra en dos bars, talment com si fóssim a la plaça del Blat, a les Portalades, la Jove a l'esquerra i la Colla Vella a la dreta.
1: I no es mouen d'allà, eh?
0: No, no, no.
1: Tu pots passar allí hores i hores i no es barrejaran.
0: No, no.
1: És una cosa, bueno, com l'aigua i l'oli.
0: Exacte. Debats de castells, numerologia per guanyar el concurs, però, sobretot, poc intercanvi de mirades entre els rosats i els vermells, que tendeixen més a l'endogàmia que a l'intercanvi.
1: Sobretot a l'endogàmia.
0: Sobretot.
1: I molt.
0: Sí. Si trobeu algú d'una altra colla perdut entre aquests dos mars, és perquè segurament té una mà a cada port.
2: Ui, ai, anava.
1: Tira targetes.
0: Molta noia guapíssima de polo negre a la Rambla esperant que algun despistat li cantés la cançó. Res.
1: Quina cançó?
0: Pues va tocar Banda Neon allí a la Rambla.
1: Ah, guapíssima!
0: Molt de pare mare que feia tres Sant Fèlix que no trepitjaven la festa i que no sabia ni on eren el ball de gralles, ni tampoc quin era el límit de copes. Val? Gent preguntant constantment si aquell segueix amb la nòvia o no, la nostra Judit fent d'interrogatori de primer grau, molta conversa i pocs petons, també us dic. En resum, gairebé 3 dies després, la gent no va entendre res del joc. Alguns van pensar que portaven un semàfor, que si vermell era que tenia parella i per tant no tenia dret a res. Altres no saben ni com van acabar amb una pulsera al braç, i fins i tot algú va provar de mirar si allò era una pulsera per la barra lliure. Jo tinc la ronyonera que sembla que m'hagi vomitat un unicorni plena de cintes de colors. 5 hores que van semblar 2 i una nit històrica a l'alçada d'un dia històric.
1: Bueno, hi ha més anècdotes, eh?
0: Bueno, és que no acabaria. Tampoc no us volia...
2: No sé quant de rato
0: està, però tampoc... La xapa... més preguntes per DM.
1: El de confondre ser ex d'un ball amb ex d'algú...
0: també això divino, eh?
1: Com esteu? Molt bé, ara que
0: molt bé,
1: junts,
0: molt bé, ara que no estem junts. Bueno.
2: Uau, acabo de fer el...

0: coses.
1: I també que quan...
2: Molt bé, la majoria de gent que era a Sant Fèlix participant d'aquest joc de les pulseres que ningú va entendre, però tothom s'ho va passar molt bé.
3: Sí?
2: Eren cares conegudes, però segur que vau trobar alguna novetat. Mm-hmm. Jo tinc un amic que es diu Jofre.
3: Ah, molt bé. Encantada, Jofre.
2: És un tio molt fàcil de liar, però al món castellà ni s'hi acosta, perquè jo crec que des de fora ha de semblar com tu veus tota gent amb pulseres de colors, no saps de quin pal van i dius...
3: Sí, violència.
2: Molt bé. Llavors, jo aquest tal Jofre me'l vaig trobar a quarts d'una del migdia.
3: Val.
2: Devien portar un castell i un peu, com a molt.
3: Es va atrevir a entrar a la plaça?
2: Sí, amb ressaca.
0: Ostres, que valent.
2: I amb dos amics de Girona, que els castells els han vist sempre per TV3 i molt breu.
3: Llavors, quasi no els han vist. Sí.
2: Llavors, què vaig fer? Intentar que es quedessin a la Palma i fins al final.
3: Com ho vas fer, això?
2: Pues, amb una estratègia tres rondes infal·lible.
0: Ui.
2: Perquè a la Figaleta, si una cosa tenim clar en la nostra línia editorial, és que el món castellà ha de créixer per seguir fent història. Un Pilar de Nou necessita milers i milers de persones.
3: Totalment.
2: Llavors, aquí no fluixem mai.
3: No.
2: Vull dir, sempre que puguem reclutar algú, ho fem.
3: Apreta.
2: Us vaig explicar la meva estratègia a tres rondes per si el voleu replicar en tot el que queda de temporada.
3: Sí, d'acord.
2: Llavors, si teniu un Jofre a la vostra vida i voleu que s'enamori del món casteller, primera ronda. Que pugi al vaixell de que si no es queda en aquella diada i en aquella festa, es perdrà un moment de la història.
0: Vale. Cert.
3: Perfecte.
2: Vull dir, el del Pilar de Nou sí que va ser història, de veritat, però nosaltres som especialistes en fer que tot sigui història.
3: Correcte.
2: Llavors,
3: això sí que se'ns dona bé.
2: Vosaltres escolteu 5 minuts a l'Aina i ja trobareu el filon perquè aquesta persona vulgui ser part de la història. Així que us ho feu venir bé perquè el Jofre de Torn pensi que està a punt de fer història.
0: Molt bé.
2: Molt bé. Llavors ja tenim aquí el detonant, l'engagement. Segona ronda. Aquí ja els heu de seduir de debò a tots els mendes perquè... És el moment crític, no? És el moment d'abandonar. Són les 3 de la tarda, queden molts castells, tu no saps com explicar-li que queden molts castells i moltes hores per dinar, si és que acabes dinant, no? Llavors, aquí els heu de seduir com autèntics especialistes, no? Llavors, allà heu d'anar a buscar el pack de vermut, que es facin un passeig per la plaça i vegin que la gent és molt simpàtica i que val la pena quedar-s'hi. De la bossa heu de treure gorres, crema del sol...
0: Miqueta de vano...
2: Tot allò que pugui semblar que estàs en un resort 5 estrelles i no al mig del Sàhara.
3: És que aquell dia regalaven coses, eh? Jo no sé quants vanos de cartronet
0: tinc, vanos bons... I a mi per què no em van donar res? A mi res.
2: Sant Fèlix està agafant aquesta aura de la caravana de propaganda del tour, que m'agrada molt, eh?
3: Ostres!
2: Llavors... Aneu a cuidar-los molt.
3: Perfecte.
2: Vale? Allà heu de treure tot l'amor. I després, ja, tercera ronda, ja, doncs aquí ja vens el xou màxim, no? Perquè ja estàs a punt d'arribar, veus els Pilars ja a tocar i dius, buah, estic a punt ja de que es quedi a la festa. Llavors, aneu a buscar les millors anècdotes, no? Aneu a us acosteu al personatge més gros, no? I que ja vegi que la nit promet.
3: Vale.
2: I aquí... És on ell va quedar meravellat, doncs, per aquesta croc que va sortir volant el got de la cervesa d'aquella pobra senyora que estava a l'altra punta del carrer. Molt bé. També per la gent d'altres colles que quan els verds van passar per la Palma cantant Pilar de Nou, Pilar de Nou, els hi deien, feu-lo ara.
3: Un detall. Alguna laguna, eh?
2: I... sobretot pel córner d'animació de la Jove de Tarragona quan va passar la professor.
3: Sí.
2: I quan passava aquells que no eren ni autoritats de l'Ajuntament.
3: El cos de la policia.
2: El cos de la policia, diguem-ho clar.
0: Sí. Va ser el moment clau,
2: I
0: no?
2: I els hi van cantar que ballin aquí.
3: És un càntic molt popular a Vilafranca, eh? Que sapigueu, no és que... Però, clar, no sé si la policia de Vilafranca... Potser té un ball, eh?
0: Potser, ens vendrien, eh?
2: Potser... No sé...
3: Li direm a l'Ivo Jordà que els hi composi una peça que no està composant moltes pels balls.
2: Ben aviat a l'escenari del Liceu, la policia municipal de Vilafranca. I no res, aquesta va ser l'estratègia guanyadora per captar 3 adeptes més al món casteller.
3: Es va quedar?
2: Feina de formigueta, nois, ja té ganes de la següent.
0: M'encanta.
3: Fantàstic.

0: La Judit per Sant Fèlix no era un jutge, era una psicòloga matrimonial, pràctica.
1: Jo, el proper, crec que li portaré un divan. Saps allò?
0: Sílvia Coppolo.
2: Em va agradar, la professió aquesta de fer de psicòloga. Potser m'ho plantejaré.

0: després de tot el que vam viure diumenge a Sant Fèlix, era evident que el judici d'avui havia de tenir alguna cosa a veure-hi.
1: Sí.
0: És per això que porto al banc dels acusats un col·lectiu que segur que veu veure o que veu escoltar a plaça. I és que, evidentment, ho hem dit moltes vegades, els castellers de Vilafranca van aconseguir descarregar el Pilar de Nou amb folre, Ramanilles i Puntals.
1: Per no primera ho pensa vegada... tothom, eh?
0: És que, és que... Ja, ara, ara en parlarem d'això, ara en parlarem perquè...
1: Sort que va sortir...
2: Pesaos, la gent, sort
1: que,
2: per favor.
1: Sort que el diari de Terrassa va fer un article dient que els Minyons avalen el...
2: Ah, sort, sort, sort. El... Sort dels Minyons.
0: Gràcies.
2: Gràcies, Minyons de Terrassa.
1: Va acabar de decantar la, el clima
2: d'opinió. Sí, sí, sí.
0: És el que deies tu, Ainaro. Davant d'una fita així, el món casteller no va tardar en reaccionar. Molts ho van celebrar perquè, més enllà del color de camisa, doncs això és història dels castells, però, evidentment, no tothom ho viu igual i no va tardar a aparèixer aquest casteller que us explicaré ara. És per això que li he escrit una carta de les meves.
1: Vinga.
0: Benvolgut casteller del Però. Aquest diumenge vas veure com una vegada més es trencava un sostre al món casteller. El primer Pilar de Nou amb folre, Ramanilles i Puntals descarregat. Una d'aquelles fites que, com a casteller, probablement somies de veure algun dia a plaça. La gent ho celebra, els castellers s'abracen i la plaça embogeix. I tu? Tardes exactament 3 segons a dir sí, però... Perquè sempre hi ha un però. Sí, molt bé, però a veure si el tornen a fer. Sí, però jo no estic segur que estigui descarregat. Mentida. Sí, però nosaltres... Sembla que reconèixer que una altra colla hagi fet història sigui treure-li mèrits a la teva. I no és que no t'agradin els castells, t'agraden molt. Però mentre la resta està celebrant el castell, tu ja estàs fent el post-anàlisi. I això no és nou, perquè ja ho vam veure quan les colles de Valls van carregar el 3 de 9 per Santa Úrsula o quan la jove de Tarragona va aconseguir aquell pilar de 8 que ens va deixar a tots amb la boca oberta per Sant Magí de l'any passat. I nosaltres t'estimem, perquè la rivalitat sempre és el que fa que els castells siguin com som. Però hi ha una pregunta que fa massa temps que ens ronda pel cap. És possible ser casteller i alegrar-te d'un castellà sense mirar primer de quina camisa és? O és perfectament legítim que quan el rival fa història el primer que et surti sigui un pro? Què en penseu, noies?
2: Oh, temazo. A veure, primer de tot, els que, el debat aquest estèril, ja, per dir-ho d'alguna manera, de si carregat o descarregat, prou. És que ja estic com cansada.
0: Llegeixo
2: un tuit més, posant en dubte, o perquè li han preguntat a ChatGPT, a Gemini...
0: És que això és molt, això és molt greu, eh?
2: Bueno, prou.
1: La
2: stop.
1: Gent no sap com treure tema de conversa i s'agafa qualsevol cosa.
2: Sí, molt de cunyau, eh?
1: No, no, amics meus.
0: Us explico del que se l'acusa en aquest casteller del Però?
2: Necessito saber-ho, sí. Encara, no tinc clar, encara.
0: Primer de tot, d'anar a buscar sempre l'error davant d'una fita històrica. Segon, de ser incapaç de separar ni durant 5 minuts la rivalitat de l'admiració pel món casteller. Tercer, de treure-li transcendència a un castell que no s'havia descarregat mai abans. I quart, de dubtar si el Pilar de Nou amb folre, Ramanilles i Puntals era carregat.
2: Perfecte, molt bé.
0: Però, evidentment, ha de tenir alguna defensa i alguna explicació de tot això.
1: Tothom la té, probablement, sí, no ens acabarà de convèncer, però intentem.
2: Endavant.
1: Dret a defensa.
0: La competitivitat fa avançar els castells. És a dir, que et molesti veure que alguna colla rival aconsegueix una altra fita, doncs pot ser precisament el que et faci voler arribar més lluny. Segon, també cal posar les coses en context. Un castell històric continua sent històric, però això no vol dir que no se'n pugui parlar críticament. Tercer, si tots ens poséssim a celebrar igual els castells de totes les colles, on quedaria aquesta mena de pique, aquesta rivalitat? I per últim, potser no és que no sapiguem celebrar els castells dels altres, sinó que ens costa celebrar-los quan voldríem ser nosaltres mateixos els que estiguem fent aquell castell.
1: A veure, poques persones diuen, o sigui, poden dir...
2: He de dir que és el dia que la defensa m'està convencent més.
1: En sèrio?
2: M'està atrapant la defensa a mi, avui.
0: I aquesta part d'enveja...
1: Que, si que la no teva colla amb prou feines fa castells de 8, què has d'anar a dir?
2: Però jo crec que parla d'un judici sí, superior, potser... eh?
0: O sigui, clar, ja
2: no... És a dir, a plaça reconec que potser a mi em van faltar aplaudiments de les altres colles.
0: Sí.
2: Que estaven a plaça.
1: Ah, amiga.
0: A mi això també... Saps? Per aquí. Després, sí que hi ha aquesta banda que diu la llegenda.
1: Jo aquí trobo una mica l'hàbit, no? O sigui, si tu estàs acostumat a mirar-te amb aquelles imatges de Sant Fèlix, no? Que els castells de les altres colles te les mires així...
2: No pots moure't d'aquest.
1: El Pilar de Nou et deixa indiferent. Quan tu estàs acostumat a estar així. No et deixa indiferent, eh?
2: Vale.
1: Vull dir, jo com a periodista reconec que gairebé mai aplaudeixo un castell, perquè estic acostumada a estar en un lloc on tothom em veu i...
2: Sí, sí, sí.
1: Vull dir... I em va sortir, però ho dic. Però m'era estrany el gest. M'era estrany el gest, perquè no estic acostumada.
0: Llavors, això no vol dir que no ho reconeguis.
1: No vol dir que no ho reconeguis, sinó que crec que és com... O sigui, sap greu, eh? Perquè penses, ostres, és que és el Pilar... Però bueno... Tampoc sé si els ve...
2: És a dir, jo
1: tampoc
2: crec que
1: si els el dia
2: haurien d'aprendre a aplaudir les fites del món casteller. La meva reflexió és, haurien d'aprendre a aplaudir les fites del món casteller i internament t'haurien de servir per buscar el teu motor. És a dir, crec que aquest seria el meu resum per seguir avançant.
0: Clar, és que, ja, que, és
1: que la rivalitat està tan encunyada, no? Que...
2: Més empollada que encullada, eh? T'ho he dit.
1: Veig una cosa com que tu... O sigui, jo... És que m'imagino com portar certa camisa, no? I dir... Ja no em surt.
2: Ja. Yeah.
1: No ho sé. M'estic posant... M'estic intentant posar la pell.
2: Estàs filosòfica, eh? També et veig. Avui...
0: És complicada, era complicat aquest debat. Aquest...
2: Bueno, de moment jo aplaçaria el judici, et diria.
0: Vale, vinga, va.
2: Va.
1: Per falta de proves.
2: Ho preguntem a la nostra afició.
0: I a veure què diuen.
2: Sí.
1: Clar, però... Bueno, vale,
0: depèn de
1: sí.
0: Quina...
1: És que és
0: que
1: diferent
0: quina...
1: a guanyar el concurs.
2: Saps? Sí, no té,
1: no,
2: res,
1: no té res a veure.
2: No té res a veure, Elisenda. Estem parlant bueno, d'aplaudir una fita històrica.
1: Hi ha moltes perspectives, eh?
0: És el que diarà l'Elisenda.
1: Seguirem buscant proves.
2: Val. Moderna de confiança.
1: Epa!
2: Va descobrir el mateix dia de Sant Fèlix el nou terme de moda, que és farmejar aura.
1: No ho entendré per anys que visqui, eh?
2: Pues no, no em digueu per què, però ara per mi tot farmeja aura. No sé si és després de Sant Fèlix...
1: Tu no has vist una batalla
0: no,
1: de farmejar aura?
0: No, no les he vist.
1: Amb un poble... humil com Vilaseca.
2: Ah, feu això?
1: Jo vaig anar un dia a treure el gos i vaig veure una batalla de farmejar aura i no vaig entendre res.
2: Però... Ojo, com és la batalla?
0: No ho vulguis entendre.
1: Saballuts,
0: aquest l'últim assaig de Festa Major farà una batalla de farmejar aura. Si vols anar-hi, es veu que sí.
1: En sèrio?
0: Bueno, això m'han dit, no sé si
1: el món castellà ha entrat en aquesta...
0: Sí, sí.
2: Però no...
0: Sembla que sí.
2: Llavors, no es pot entendre per un concepte de que hi ha coses que... Farmegen aura, que sí. Desprenen aquesta aura.
1: Vale, si sí, traiem sí, sí. De la competició, pot sí. Ser sí.
2: Vale. Per tant, Sant Fèlix, ara 2026, va farmejar aura. Puc fer aquesta afirmació?
1: Sí?
0: Sí, jo crec que sí. Bueno, és que clar, jo m'imagino ara la batalla.
1: A mi em sap
0: tinc
1: greu,
0: cap, batalla.
1: Dic que
0: sí.
1: Sant Fèlix va farmejar.
0: No, perquè tenim al cap la batalla, però sí que és veritat que el que dius tu de la paraula aura s'allunya de la batalla, del que veiem ara per TikTok i per
1: ja
0: les xarxes.
1: Hi ha massa categoria per bueno, posar-hi un buscar... concepte que no coneixem.
2: Bueno, buscaré això de què és una batalla i la setmana que ve us portaré com fer la batalla castellera per farmejar aura.
1: M'encanta. Zero conclusives avui, eh? Tot ho deixem obert.
0: Dona bueno, l'aire.
1: A veure si estarem a favor de les relacions obertes i tot, eh? Últimament.
3: Ai, Maria, ai, Maria, que ets formosa.
1: Com que no vam ballar el ball del Fanalet, el ballem ara.
2: Fantasia. És que he estat a punt d'aixecar-me, perquè tinc els bessons carregats encara de tots aquests dies.
1: Anem a repassar l'agenda de festes. Dissabte a la nit, nit del foc a Cambrils, després grup de versions i DJ Aleix Ballester, fórmula màgica infal·lible.
2: Ostres.
1: I si voleu passar dels castells als balls de diables, aquesta és la vostra nit. I...
2: Si no sou el ball de diables de Tarragona i us amagueu, us ho dic.
1: Ni t'he creuat, eh?
2: És que m'ha molta risa.
1: Pensava que era...
2: Jo pensava que si tu ets diable, doncs pues saps allà al foc. Rotllo, tira-m'ho a mi.
1: Foc forestal, tu que... Triple salt mortal.
2: Bueno.
1: En fi, i dijous a la nit, sé que és agosarat, però bueno, venim d'on venim ja, la gent necessita celebrar.
2: Sí.
1: Tenim l'Alba Esteve, que no sabem si encara si ha dormit o no. Llavors, li posem aquesta proposta sobre la taula perquè...
2: Vale.
1: Perquè no se sap mai. Torredembarra, a les 12, és la vigília de la seva festa major i hi haurà concert de la nit del Canet i l'oreja de TikTok.
2: Oh, boníssims.
1: És que... Musiqueta catalana, grup de versions i l'oreja. Què més vols?
2: Què més?
1: I aneu fent els últims entrenaments perquè s'acosta la cursa de la colla del 13 de setembre.
2: Pues ja està.
0: Ho tenim.
2: Tot dit.
1: Tot dit. Acomiadem aquest programa especial post-Sant Fèlix. Un programa que esperem que gaudiu.
2: I, hem fet el que hem pogut,
1: sense
2: eh?
1: Sense més conseqüències estimats, que gaudiu.
2: Sí, exacte.
0: L'any que hem d'anar amb llibret, eh?
2: Sí. És que la gent, imagineu-vos les coses que passen quan no les veiem. És a dir, tot això són coses que hem vist.
0: Exacte.
2: La gent s'amaga de nosaltres, també. S'ha de dir, eh?
1: Bueno, tampoc ens vam sentir soles, eh?
0: No.
1: No hi havia tanta gent que s'amagués.
0: No.
1: Suficient. Gràcies a la Sílvia García, als controls tècnics. Que vagi molt bé. Adéu-siau, fins la setmana que ve.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Aquesta ferocitat amb què triem bàndol quan opina un famós és fascinant, alhora que instintiva, perquè si no t'hi has aturat a reflexionar, cosa que en els temps que corren és poc habitual, les postures decisives acostumen a ser dues. Si estàs a favor del que el famós diu, consideres la seva opinió necessària i aplaudeixes que utilitzi l'altaveu del reconeixement públic. Si no hi estàs a favor, en canvi, apareix aquell recurrent «més val que es dediqui a lo seu». Estic convençut que la majoria ens reconeixem en totes dues postures i això diu molt de la nostra contradicció. No tenim clar si volem que els famosos opinin d'actualitat o si, més aviat, preferim que no ho facin. Mentre no ens decidim, res com Ràdio Vila-sacra, l'única a la comarca que sembla treballa de debò.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bona nit.
3: Proximitat.
4: Participació.
3: Educació.
4: Informació.
3: Connexió.
4: Companyia.
3: Cultura.

0: un llibre gens habitual. Es diu El àlbum de Frank Sinatra i l'ha fet Charles Pignone, arxiver de la família Sinatra, i l'ha editat en castellà Global Rhythm. La traducció literal del títol anglès potser donaria al lector moltes més pistes del contingut de l'obra, Els tresors de Sinatra. En qualsevol cas, som davant d'una obra singular que explica la vida de la veu des d'una mirada molt íntima. Aquest punt de vista quasi familiar només s'ha pogut aconseguir amb una implicació directa amb l'entorn del personatge i amb un coneixement profund dels seus arxius i dels documents que marquen els diferents punts de la seva vida. El llibre inclou 204 fotografies de Sinatra que ajuden a entendre la vida de l'estrella, però, i aquí a la part original de l'obra, 30 reproduccions en facsímil de documents personals, com guions originals del programa de ràdio que feia Frank, a l'àlbum de fotos familiars, cartes personals, entrades al programa de la gala presidencial de l'any 1981 amb Ronald Reagan o fins i tot factures de producció. Tot plegat s'arrodoneix amb un CD amb entrevistes i cançons poc conegudes de la seva llarga carrera. L'àlbum de Frank Sinatra de Charles Pignone edita Global Rhythm i val 49 euros i mig.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Ràdio Vilassacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: I ara cultura.
2: Des de l'Alt Empordà al Munt. Avui, Cistella.
3: Amb 7 carrers i una plaça, rellotge i font comunal, té el menut poble rural bon encuny i bona raça. Rere la Rambla, la pia façana plena de llum es fa símbol i resum del que fou Santa Maria. Els badius sense parpella de les cases fan claror i són, per clafers de flor, els alts cistells de Cistella. Per la paret oxidada s'enfila el roser vermell, les roses fan el consell de cent una altra vegada. La Mare de Déu de Vida resta abocada a l'ampit del serrat que s'ha escollit, ple de ginesta florida. D'allà estan, la silueta de Cistella en tons d'aram decora el folí del camp amb l'aire d'una vinyeta.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Catalunya cada vegada té més gasolineres abandonades, un sector en declivi que va deixant instal·lacions fantasmes campades després que les empreses explotadores les abandonin sense assumir-ne el desmantellament ni descontaminar el sot. L'elevat cost del procés fa que pel cap baix i a falta d'un registre públic n'hi hagi una seixantena de tancades escampades per tot Catalunya. Mentre el Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions. És un reportatge de David Àngel amb el suport tècnic d'Albert Joder.
3: Les gasolineres abandonades en diverses carreteres de Catalunya són el testimoni de la decadència d'un negoci que, segons els responsables del sector, s'apaga. Com a norma general, el titular de l'explotació n'ha d'assumir el cessament i el desmantellament i descontaminar el sòl, però això depèn del contracte signat amb el propietari del terreny.
4: Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
5: Has d'arrencar la marquesina, has d'arrencar les màquines. Llavors has de fer un forat i començar a treure tancs. I llavors allà queda un forat important. Llavors has de tapar el forat. Si això és al mig d'una carretera, que tots són camps de patates, per entendre'ns, doncs bueno, pues no. Té un cost que no té sentit.
3: Els alcaldes afectats reclamen que la Generalitat o l'Estat intervinguin per evitar una imatge d'impunitat.
4: Josep Ramon Ferran Balart, alcalde de les Borges Blanques, a les Garrigues.
6: És evident que els ajuntaments, els consells comarcals, i menys els consells comarcals de comarca com les Garrigues, amb poc múscul administratiu, es poden fer càrrec de posar ordre a tot això d'aquí. Aquí, on hi hauria d'entrar també el govern de la Generalitat, la sensació que pot tenir la gent és d'impunitat. A mi, com a ciutadà, m'acaben demanant més el que em pertocaria. Sí, et demanen, òbviament, separar sense posar l'accent en aquest model productiu, i en canvi a altres, per exemple aquesta gasolinera o els que al seu moment la van fer, se'n poden sortir impunement, no?
3: N'hi ha que, farts d'esperar, prenen la iniciativa.
4: Joan Bertran, alcalde d'Isòvol, a la Cerdanya.
7: Realment el mort és seu. Nosaltres el que podem fer, si ell no reacciona, fer-li fer. Nosaltres, per exemple, el que se'ls va comunicar, que si no la posaven en funcionament, el que sí que el faríem és fer-los desmuntar la marquesina i els sortidors, i que quedés com a mínim el solarnet. Això sí que municipalment, creant una ordenança, tu pots obligar els propietaris.
3: Però també n'hi ha que temen engegar-se un tret al peu i perjudicar les finances del consistori.
4: Pere Moradell és l'alcalde de Torroella de Fluvià.
8: En principi ho ha de fer l'Ajuntament i subsidiàriament pagar el propietari del terreny. El que passa és que si és insolvent, llavors qui vols que pagui?
3: El fenomen també és evident més enllà dels camps de patates, a les grans ciutats com Barcelona. En un radi de mig quilòmetre, al barri del Poblenou, hi ha tres gasolineres tancades que, segons els veïns, com en Christian, han sigut blanc d'ocupacions i focus de problemes.
9: A l'hora de tancar-les, sempre acaben ocupant-les. Les han anat ocupant totes, conforme les han anat tancant, i llavors es fica gent que sí que dona una mica de... No dona bona imatge, més fan sorolls i ara per ara mateix, amb el tema aquestes del xabolismo que hi ha a Barcelona, s'aprofiten molt dels espais aquests que tanquen.
3: El fotògraf Xavier Aragonès, el primer a documentar amb el seu treball part de les gasolineres abandonades de Catalunya, considera que aquestes restes són les primeres ruïnes genuïnament contemporànies i que en un futur es consideraran vestigis de l'època del motor de combustió i dels combustibles fòssils.
10: Mentre els romàntics del segle XIX buscaven les ruïnes dels castells medievals i els cementiris, doncs a principis del 21 ja comencem a tenir les ruïnes de les darreries de la revolució industrial.
3: Les gasolineres que van tancant deixen un terreny hipotecat i condicionat per una estructura que no pot acollir un altre tipus de negoci o activitat. Un cop tancades, es buiden els dipòsits i se n'extreuen els gasos. Sovint el terreny no s'excava davant el risc que aquests dipòsits estiguin contaminats, un fet que complica i encareix l'operació. Actualment a Catalunya hi ha entre 1.800 i 2.000 estacions de servei en funcionament.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

La música, a les discoteques. Llibres, a les llibreries. Menjar, a la cuina. Fantasmes als castells o cases encantades. Llestos a les xarxes socials. Cracs als esports. Paranoies, als psiquiàtrics. Medicaments a les farmàcies. Gasolina a les gasolineres. Savis, a les universitats. Mala sang a les presons. Espectacles als escenaris. Però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

Necessites motius per gaudir dels vins catalans? Te'n dono 5. 1. Descobriràs varietats de raïm que s'estan recuperant. 2. Apostar pels nostres vins és apostar per la proximitat i la sostenibilitat. 3. Perquè no te'ls acabaràs. 12 DOs i centenars de cellers que elaboren vins per tots els gustos. 4. Perquè són patrimoni històric i cultural. 5. Perquè són de gran qualitat, reconeguts arreu del món. Catalunya, on el vi és cultura.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament. Ai. L'opció dels que en saben.
3: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
4: Sigueu molt benvinguts una setmana més als oficis del llibre. Avui per parlar amb la Mercè Pàmies. Ella és santcugatenca, si bé viu ara a l'Escala, i la vida de la qual s'ha vertebrat sobretot a través de tres eixos: la salut, la música i la natura. Mercè, sigues molt benvinguda als oficis.
5: Molt bon dia a tothom. Gràcies, Abel.
4: La Mercè és diplomada en infermeria, s'ha format en naturopatia holística i mètode K-MAC. S'ha format en acompanyament del dolor i de l'amor. S'ha format en un curs de miracles i en la participació activa en sessions educatives de bioneuroemoció i constel·lacions familiars. Durant més de 30 anys, o ha dedicat més de 30 anys de la seva vida a una empresa familiar agrària. I ha col·laborat també com a voluntari en tasques del Jardí de les Essències a Sant Martí de Tous. En un àmbit ja més cultural, ha format part dels Castellers de Terrassa i d'Esparreguera. S'ha format també en educació en el lleure, interpretació teatral i música. En aquest últim àmbit forma o ha format part de diferents agrupacions corals. Darrerament ha participat també en un curs de detecció i prevenció de l'abús sexual infantil, que s'identifica també amb l'acrònim de ASSI, a través de la Fundació Vicky Bernadet. Apareix en el món de la literatura amb Menuda, Viure amb l'AS al cor, o l'assetjament sexual al cor, que serà el fil conductor de l'entrevista que tenim per endavant. Mercè, d'alguna manera, jo no m'atreveix a altra manera de començar l'entrevista que dir per què. Per què ara, Menuda, aquest Viure amb l'AS al cor?
5: Primer, aviam, abans de passar endavant, vull dir-te que aquest AS al cor l'escric així amb l'acrònim perquè és com un doble joc de paraules, perquè a dins, en el contingut del llibre, doncs hi ha el que és el jugar a la vida com si fos un joc de cartes i que de vegades n'agafes unes i n'agafes unes altres. I l'as és el, si ho parlem per la banda de l'assetjador, és l'as de la partida guanyada. I després és... correspon també a abús sexual, i si posem la I és abús sexual infantil. En aquest moment, doncs, ha sortit aquest llibre perquè és el resultat de tot un procés de vida que de fet va començar sense l'ànim de que això fos un llibre, sinó com petits escrits que es van fent per posar ordre personal a tota una sèrie d'emocions i sentiments, per entendre's a un mateix en quin moment està, perquè amb l'abús sexual al cor es passen per moments de molta mena. A l'inici del llibre me'l plantejo quan vaig complir els 50 anys. Va ser com un xoc frontal amb mi mateixa, perquè un dels meus germans em va regalar la meva fotografia de quan jo tenia 2 anys i pico, i en aquell moment, quan la vaig veure en allà, que la vaig girar, que me la van posar en el plat, que m'havien preparat una festa d'aniversari sorpresa, i quan jo vaig girar a la nena aquella petita, que jo tenia la sensació que feia tants i tants anys havia marxat de mi mateixa, me la vaig mirar, ostres, i vaig dir: "Hola, benvinguda, Menuda, tornes a ser aquí amb mi, i ara t'explicaré la història perquè entenguis per què un dia vas haver de marxar."
4: Ara has tret la paraula, no? La menuda, aquella menuda de 2 anys,
5: sí,
4: que apareix constantment en el fil conductor de la narració, on el narrador va explicant-ho a algú, va explicant-ho a la menuda. No hi ha ben bé diàleg, però sí que hi ha un interlocutor a qui el narrador explica tota l'experiència. Com hi arribes també a dir... Va ser aquesta l'escena de la foto la que et va provocar, sí, escriure-ho d'aquesta manera?
5: Clar, sí, perquè jo de fet ja tenia coses escrites meves personals, allò que tens una llibreta i sempre m'ha agradat escriure per donar veu interna, no?, a situacions que trasbalsen. Però sí, aquesta va ser exactament l'escena de l'inici d'aquesta narració, i a partir d'aquí he intentat utilitzar un vocabulari, primer posant-me en la situació de que li estic parlant a una nena. Li estic parlant a una nena i que vull que entengui perquè s'apropi a mi, perquè s'apropi a mi mateixa, i poder-li verbalitzar, perquè és molt important verbalitzar una situació que en certs, que en el moment de la primera agressió sexual, doncs va quedar bloquejada, petrificada, i que no sabia cap on tirar. I aleshores, per poder explicar-li que durant, des de que va haver de marxar, que jo em dic que va fer les maletes i va marxar de cop, va fer les maletes i va marxar de cop, doncs des de que va marxar fins que comença a veure el camí de tornada, aquesta nena està molt perduda i és com si anés donant toms per fora d'un mateix, i que crea situacions que un mateix no s'arriba a entendre d'un mateix, reaccions que es tenen davant de les situacions de la vida, que és, ostres, per què he reaccionat així d'aquesta manera? I tot, analitzant, acaba portant en aquell moment que va ser tan traumàtic. Uh-huh. En el primer moment, que després em van narro la història, que després del primer moment em venen d'altres que s'hi van sumant.
4: Mm-hmm. És l'aventura d'una vida amb diferents ensopegades o diferents casos o diferents agressions, i escrita a dos tempos o amb dos blocs, amb dos llibres. El primer neix dels apunts que vas necessitar escriure després d'aquella escena de la foto, i on el primer llibre és una narració cronològica fins que el personatge surt del pou o té força suficient per haver-ho explicat, haver-ho compartit, haver-ho verbalitzat, i per tant en sortir-se'n. Però llavors hi ha un segon llibre que comença molt més cap aquí, el 2021.
5: Sí.
4: Explica'ns, fes-nos una mica el perquè d'aquests dos llibres o d'aquests dos tempos.
5: Sí, de fet és que quan li començo a explicar a la menuda els fets, jo necessito explicar prèviament com era aquesta menuda abans no visqués aquest afer tan traumàtic. I m'agrada explicar-ho des del començament, perquè home, jo entenc que naixem ja d'una manera bastant determinada una visió prèvia de la que tenim envers el món i el nostre entorn, no? I m'agrada explicar l'entorn familiar, quin

0: sobretot què estava passant a la societat i el per què el primer assetjador volia entendre què havia passat, que quins fils es movien a la societat, com perquè casos el meu i d'altres estiguessin succeint a la societat. Fins que tinc la sensació que la menuda ja l'he tornat a integrar en mi, m'ha tornat a donar aquella alegria, aquella alegria que és innata de les criatures, que fan les coses amb intuïció, amb alegria, i que malgrat es puguin anar entrebancant mil vegades, si tens aquest nen interior ben recol·locat a dins, t'aixeques malgrat moltes coses que et puguin passar i vas tirant endavant. Quan la tinc, que la sento una altra vegada en mi, doncs em veig amb la força que aleshores ja parlem només amb una persona, i la menuda adopta el nom d'Àngels. I aleshores ja és l'Àngels que parla de la situació de l'aquí i ara, l'actual, i que decideix ja, doncs, a part de les eines personals que ha anat adquirint autodidactes, pensa que i té el coratge per anar a buscar una ajuda que sigui més terapèutica i professional. I és quan, després d'uns quants anys que ja coneixia de l'existència de la Fundació Vicky Bernadet, quan decideixo anar-hi a posar els peus.
1: I aquí comença el segon llibre.
0: Aquí comença el segon llibre.
1: M'ha agradat molt el to conciliador, o el to de buscar la pau, no tan punitiu, de dir hi ha hagut un agressor i s'ha de punir d'alguna manera, hi ha d'haver alguna pena per l'agressor, sinó, tal com s'explica a la contraportada, ja et dona alguna pista, diu que tot això és fruit d'un recorregut, un recorregut on l'autora va encetar i compartir i comparteix aquí amb la ferma voluntat, i aquí seria el fil, la ferma voluntat de contribuir a la pau personal i col·lectiva, tot dibuixant un camí per on avança cap al respecte, cap a la comprensió i, sobretot, cap a un entorn lliure d'abús. És a dir, el procés ha servit per trobar una pau interior i la tranquil·litat de poder-ho explicar i compartir, per buscar a veure que altra gent que s'hi pugui trobar o s'hi hagi trobat, doncs pugui retrobar la seva pau, no?
0: Sí, d'acord. Jo parlo aquí del que poden ser cruïlles de camins. Cruïlles de camins que penso que hi haurien d'haver molts més recursos, perquè entitats, tant sigui de la Fundació Vicky Bernadet com després, que potser els podria anomenar, que ja ho estan començant a fer, doncs que les dues parts que estan cadascú amb el seu procés puguin arribar a tenir una trobada perquè la situació personal quedi més harmonitzada de cara que la societat pugui quedar més alleugerida dels abusos sexuals. Perquè si ens mirem només a l'abusador com un botxí, poden haver mil raons de per què l'abusador abusa. No els podem posar tots a dins del mateix sac. Per tant, hi haurien d'haver diferents recursos i diferents maneres d'afrontar també el que és el tema de l'abusador, perquè si no potser provoquem que possibles abusadors que ho fan amb una certa, potser primer una certa inconsciència o una certa revenja per un passat personal, o que tinguin por de sortir a la llum per poder sanar-se ells i poder arribar a aquesta cruïlla de camins i poder ser ells mateixos el que poguessin tenir un diàleg obert a la societat per demanar disculpes o perdó i per ser també una força, una ser una

0: eina molt forta de cara a revertir els casos d'abusos sexuals a la societat.
1: Mercè, ja cap al final del llibre, a l'ajuda terapèutica 9, perquè aquest segon llibre està, bona part està numerat, l'ajuda terapèutica 1, 2, 3 i successivament, fa la narració, fa una pregunta, no sé si entens la resposta o no. Diu, a part que se'n parli més del tema, quines eines s'estan oferint perquè la societat reverteixi una qüestió mancada de respecte i de llibertat de ser?
0: Sí, clar.
1: Hi ha eines, s'estan construint aquestes eines, n'estàs satisfeta d'aquestes eines, fins a quin grau?
0: És curiós, perquè la Fundació Vicky Bernadet fa molt bona feina. Però també sé que en alguns moments ha afrontat el fet de voler donar ajuda terapèutica a la banda dels abusadors. Però s'ha trobat, en tinc constància que s'ha trobat molts problemes a nivell de societat, perquè quan ho ha intentat fer de manera oberta, part de la societat, sobretot feminista, se li ha tirat a sobre. I per tant, em consta que segurament deuen estar fent alguna cosa per poder ajudar a les dues bandes per igual, pel bé comú. El que sí sé, a la que vaig tancar el llibre, va ser curiós perquè jo ho desconeixia totalment, i a la que vaig tancar el llibre em truca el meu fill, que per cert ha escrit una carta al final del llibre, molt emotiva, i que li vaig agrair molt, de tot, de com havia viscut tot això que la seva mare havia patit. Doncs al final del llibre em truca el meu fill i diu, mama, he descobert una associació, una fundació que es diu l'Àngel Blau. I ostres, dic, ostres, no ho coneixia, tots aquests anys, i no l'havia sentit anomenar mai. Diu, mama, sí, dic, han vingut a fer una xerrada, que aquell viu a Sant Joan de Mediona, i és molt interessant perquè precisament des del començament tracten per igual a les dues bandes i tracten la pedofília i la pedràstria, s'hi posen en contacte directament i fan molt bona feina, perquè al parlar directament amb els pedòfils eviten que molts pedòfils que no saben ni per què són pedòfils i tenen por a mostrar-se com a pedòfils, perquè la societat només veu uns monstres, uns bitxos raros, no els hi fa la mirada com a persones que els hi passa això. Aleshores, l'Àngel Blau hi tenen una conversa directa i han aconseguit que molts pedòfils d'aquests ho hagin pogut verbalitzar i ho hagin pogut... O sigui, que el seu impuls pedòfil hagi quedat molt aturat i no hagi anat més enllà. També han parlat amb pedrastres i que s'han pogut disculpar, han pogut fer trobades del pedrastre amb les persones afectades, i això crea les cruïlles de camins aquestes que abans et parlava, i fa que a nivell de societat les dues bandes, tot i que és un camí, ja t'ho dic, molt dolorós i que no s'acaba mai, no s'acaba mai, perquè sempre van sortint inputs que et porten al cas personal.
1: T'he vist molt afectada en algun tram de la narració per això, per altres casos. Quan,
0: sí.
1: Quan acabaves de treure el nas i semblava que es tancava el capítol particular, el fet de veure la quantitat i quantitat de casos que afloren, això torna a provocar una morrada, una decepció, una reacció, un reobrir ferides, qui sap.
0: No és una decepció, és un dolor intern de pensar que des del punt que es trobi aquesta persona, perquè tots som diferents i cada cas és únic, de pensar al llarg camí
1: que li queda per davant.
0: Per davant, i el fet primer d'acceptar que allò t'ha passat, que és un primer punt. I sobretot, clar, jo a nivell familiar, sobretot, vaig viure el cas, un possible cas, és que només era un possible cas, de que un nebot doncs a l'escola hagués patit d'abús sexual. Aleshores a mi em van saltar totes les alarmes i em vaig voler assegurar bé amb mi germana que s'asseguressin, perquè ja li vaig dir que això és una cosa que és per tota la vida, i a mesura que passen els anys, tota la vida, i no saps quan s'acaba, és que no s'acaba mai. Però sí que és veritat que com més eines vas adquirint i més ho pots verbalitzar, com ara amb tu, que estic parlant amb tu i que doncs tinc constància de que segurament força gent s'ho escoltarà, doncs això doncs ajuda a que agafar eines més personals i que ara potser he perdut una mica el fil, Abel?
1: No, parlem d'eines i, sí. I aquí hauríem d'anar completant l'entrevista, però sí que això pot enllaçar perfectament sí. amb la pregunta que jo et volia fer, de dir, tenim el llibre, tenim el menú de... per a qui hauria de ser útil? Qui creus que s'hauria de sentir interessat? O per qui l'has pensat? On t'agradaria que arribés aquest menú de viure amb l'as al cor?
0: Ja que està escrit i acabat en format de llibre, a mi m'agradaria que arribés a la societat en general, com un missatge de perseverança, d'esperança i de veure que és possible entre tots doncs anar revertint aquests casos d'abusos sexuals. Sí, hi posem la humanitat per davant i de veure que en una mateixa persona hi ha moments foscos i moments més de llum, i que no sabem mai el per què un està més en un moment fosc o un moment de llum. I aleshores si entre tots podem fer aquest exercici i som capaços de donar la mà i fer les abraçades quan el camí està més harmonitzat, jo penso que la societat en general li pot anar bé de llegir aquest llibre i caminar junts
1: i poder convertir l'agressió sexual en un as, i que l'as estigui a la mà de la víctima, no pas de l'agressor.
0: Sí.
1: No?
0: Sí.
1: I ho lliguem amb el titular o amb el subtítol. Mercè, és un plaer parlar amb tu.
0: Et volia molt... fer un... Puc, estem allà o ja hem acabat?
1: Podem.
0: Sí, un altre comentari. Perquè vull dir que per sort vaig tenir la sort de conèixer en Frank Captet, que és el que ha fet el pròleg, que és un actor professional i que vaig tenir la sort de compartir escenari, i que ell un bon dia se'm va voler posar en contacte amb mi i per fer un cafè, i vaig pensar, ui, d'aquí hi ha alguna cosa que jo ja la vaig lligar de seguida abans, no? I de seguida em van dir, ostres, Mercè, jo li vaig dir que tenia el llibre, perquè em va explicar el seu cas personal, i li vaig dir que tenia el llibre, se'l va llegir i em va dir, ostres, em vull fer un guió. I ara sé que Menuda podrà arribar més amb un altre un tipus de públic, que és més del món del teatre, per poder donar també un missatge d'esperança per anar creant precisament aquestes cruïlles de camins. I clar, jo li vaig dir, hosti, Frank, és que tu dones molt sentit ja al meu llibre. Dic, perquè només que hi hagi una persona que la lectura del meu llibre
1: li suggereixi
0: i li hagi servit per un afer personal seu, el llibre ja té sentit.
1: Com sentit té que t'acostis a la ràdio i tinguis la valentia o la fortalesa d'explicar aquesta experiència i de compartir aquesta menuda amb tots els que formen part de la comunitat dels oficis del llibre. Mercè, ara ens farem una abraçada ben forta.
0: Ah, que bé.
1: Gràcies per haver vingut a la ràdio i explicar-nos-ho.
0: Gràcies a vosaltres, Abel, de debò.
2: Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
1: I obrim pàgina de Bibliòfils amb la Judit Covenya Guàrdia. Tot bé, Judit?
3: Tot bé.
1: Avui el protagonista és Isidre Bonsoms i Sicart, nascut a Barcelona 1849, nart mort a Vall de Mossa el novembre de 1922.
3: Sí, senyor. Mira, l'Isidre Bonsoms i Sicart, aquest barceloní del segle XIX, també va viure a Berlín, a Viena, a París, a Londres, i fou així, anar viatjant i anar coneguent, que va iniciar la seva biblioteca, que després va llegar a l'Institut d'Estudis Catalans. O sigui, primera nota, la seva biblioteca està a l'Institut d'Estudis Catalans, si voleu anar-hi a fer un cop d'ull. Per què us el porto? Doncs mira, perquè és un rar avis o un d'aquells que tenen com a dèria Cervantes. Cervantes és un personatge que captiva, i no només pel Quixot, i captiva molta gent de Catalunya. Molts catalans són cervantistes, eh? Doncs l'Isidre Bonsoms n'era un. Té una de les col·leccions cervantines molt, molt important. Fullets, també hi ha opuscles històrics enmig de la seva documentació. Per què és conegut també? Doncs perquè de les rareses bibliogràfiques i bibliòfiles que té, doncs mira, té un dels únics manuscrits de la traducció catalana del Decameron i l'exemplar únic de la traducció castellana del Tirant-lo Blanc. El Tirant-lo Blanc va ser escrit en català, però es va conèixer primer en castellà, perquè es pensava que era una obra feta en castellà, i no. Aquest exemplar és el que ens marca la diferència. Tot això ara ho té, està en l'Institut d'Estudis Catalans, que també va crear un premi amb el seu nom, el Premi Isidre Bonsoms d'Estudis Cervantins. Ell també va ajudar a crear una edició que se'n diu Iconografia del Quijote. El 1905 ho va fer. El 1907 va ingressar a la Reial Acadèmia de les Bones Lletres i va fer un discurs sobre què? La edició Príncipe del Tirant-lo Blanc. I el 1910 va donar a la Biblioteca de Catalunya, per tant, entre l'IEC i la Biblioteca de Catalunya, tenen fons d'aquest senyor. A la biblioteca hi trobareu una col·lecció de fullets històrics, polítics, referents a esdeveniments de la història de Catalunya, des del segle XVI fins al segle XIX. La majoria havien estat impresos aquí a Catalunya. El 1914 va comunicar a la Biblioteca de Catalunya el seu propòsit de donar tota la seva col·lecció cervantina, que eren 3.367 volums.
1: Aviat és dit.
3: I així va fer el 1915. Aquí hi ha obres de l'escriptor en llengua original, traduccions, obres de títol biogràfic i crítiques. Però vaja, actualment aquesta col·lecció, després de la seva donació, ha anat creixent i són 8.000 els volums. Inclou els originals de les primeres edicions de totes les obres de Cervantes, tret de la Galatea, de la qual se'n té una segona edició, i les 6 primeres edicions del Quixot del 1605. Són exemplars de bibliòfil i publicacions de l'obra cervantina. Doncs mira, n'hi ha més de 40 obres.
1: Isidre Bonsoms i Sicart.
3: Val la pena d'anar i remenar.
1: Ja ho crec, quina curiositat, la passió dels bibliòfils per tenir-ho, per tenir
3: sí,
1: aquelles
3: sí.
1: peces úniques.
3: Sí, sí.
1: Isidre Bonsoms i Sicart ha estat el protagonista d'avui. Judit, moltes gràcies per acostar-nos a aquestes curiositats del món del llibre. Fins la setmana vinent.
3: Fins la setmana vinent.

0: Continguts en xarxa. Encara no has tastat el licor crema d'arròs de segadors del Delta?
1: Licor crema d'arròs de segadors del Delta. Un licor suau i exquisit per compartir en moments especials amb la família i els amics. Tasta'l.
0: Licor crema d'arròs segadors del Delta. Sabor únic i original.
1: L'autèntic esperit del Delta de l'Ebre.
0: festivaldetorroella.cat.
2: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
3: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
4: Pessigolles.
5: Quantes vegades has dit allò de aviam quan fem un cafè i al final aquell cafè mai no arriba? Des de Marcilla volem que facis realitat aquests cafès pendents amb l'inconfusible aroma de Marcilla. Marcilla, la

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
3: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
2: Perquè tot això no ho has perdut.